iCat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: from this Berlin.
1: Escolta, Zicat.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats acosten posicions, però es mantenen les vagues al sector de l'educació. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros, un complement general que substituiria els que va proposar inicialment per a càrrecs com les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
1: Tot això s'hauria de sumar l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. La vaga d'avui a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar eleccions. Confien en el que pugui explicar l'expresident a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern perquè retirin el suport a l'executiu de Sánchez.
1: El magistrat Juan Carlos Peinado cita Begoña Gómez a una audiència prèvia el 9 de juny abans de portar-la a judici amb jurat popular. El jutge adverteix a la dona de Pedro Sánchez que si no s'hi presenta podria adoptar mesures cautelars. La citació arriba l'endemà de l'últim informe de l'UCO que contradiu les sospites del magistrat.
3: El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional Escocès i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta.
1: El president de la Generalitat és optimista davant l'estat de salut del català. En l'acte per valorar l'any del Pacte Nacional per la Llengua, Salvador Illa ha anunciat un futur acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua en l'àmbit laboral i la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. La NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat la primera colònia humana a la Lluna.
3: Aquest any llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. La primera arribarà al Pol Sud Lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin, del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes d'una zona que pot arribar als 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Yerety Seckman.
4: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
3: Abans d'acabar l'any, s'han fixat 2 missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu és que la base permanent a la Lluna comenci el 2029 i que serveixi per a futures missions tripulades cap a Mart.
1: Esports, Alexia Putellas jugarà avui el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
3: A l'Espanyol han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per la temporada que ve.
1: I encara en futbol, avui es disputa la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace. El partit es disputa a Leipzig, a Alemanya, a les 9 del vespre.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 27 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que avui dimecres tindrem un dia d'estiu. La matinada serà càlida a la costa central, on Barcelona viurà una altra nit tropical. Al migdia farà molta calor. A les comarques de Girona i a la Catalunya central arrondaran els 34 graus a Ponent, els 35, i és probable que en algun punt del Pallars Jussà s'arribi als 36. El dia serà assolellat. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cervera veuran sortir el sol a les 6:26 del matí i aquí el dia durarà exactament 14:53.
0: Clara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Comencem el dimecres amb aquesta cita del músic britànic Mike Oldfield.
0: Mike Oldfield.
1: L'èxit sovint és una arma de doble fil. Quan t'arriba de jove, atreu aprofitats i paràsits.
0: De fet, li va arribar l'èxit molt aviat a Mike Oldfield. I, de fet, avui arrenquem el programa amb una d'aquelles cançons que amb el temps s'han convertit en clàssics de la música. L'escoltes a la ràdio i no canvies de dial, tant si val si ho fas al matí, a la tarda, a la nit o de matinada, perquè gairebé sempre encaixa en qualsevol moment del dia. A veure si amb els primers compassos sabeu de quina cançó us parlo.

Moonlight Shadow, de Michael Field, i és que tal dia com avui, un 27 de maig, però de l'any 1983, es publicava el disc Crazes, on incluïa la que amb tota probabilitat és una de les seves grans joies musicals. Per cert, una cançó que res, que per res definia el disc, que es va moure entre el rock progressiu i la música electrònica passant pel pop. L'encarregada de posar-hi la veu va ser Maggie Reilly, i la cançó es va convertir ràpidament en un èxit internacional i encara avui és considerada un clàssic del pop i del rock melòdic dels anys 80. Tampoc seria una cançó massa optimista. En teoria parla de la història d'una persona que perd algú estimat durant una nit marcada per la llum de la lluna, però al llarg dels anys moltes persones l'han interpretat com una reflexió sobre la mort, la pèrdua i els records que continuen vius després d'una absència. I, de fet, una de les teories més conegudes és que Moonlight Shadow podria estar inspirada en la mort de John Lennon, assassinat l'any 1980. Tot i que Mike Oldfield

0: 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar de llit. Maiol Roger, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dimecres, què tal?
1: Molt bé, i vos?
0: Doncs vinga, meitat de setmana, això ja fa baixada.
1: Ja comença, bueno, de moment pujada
0: de moment
1: fins
0: pujadeta.
1: A les 9 del matí, que ja començarà a fer baixada per les 6 hores que ens esperen del matí de Catalunya Ràdio. Avui molt pendents de la nova jornada de vaga d'educació, avui a tot Catalunya. Tindrem a Yolanda Segura, la portaveu del sindicat USTEC, el principal sindicat. De moment no es preveuen talls a primeríssima hora del matí, sí que se n'esperen més cap a les 9, però us ho anirem explicant a mesura que vagi passant, perquè, com sabeu, no sempre s'avisa i, per tant, estarem atents.
0: Sorpreses.
1: Seguirem parlant del cas ZP. Avui tenim l'advocat que representa l'acusació particular, Luis María Pardo, i tenim a la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, perquè ens expliqui com veu el partit tot el que està passant amb Zapatero. I sobre la visita del Papa tindrem el coordinador general de la visita a tota Espanya, que és en Iago de la Cierva. En tindrem quan faltin 20 minuts per les 10. Després passejarem amb l'Albert Tom i a la secció de telesèries amb la Mariola Cuells i el Darío Porras parlarem de Rabalejar amb el seu director, el Pol Rodríguez. Per tant, estigueu atents a aquesta sèrie que pinta molt bé. I a les 11 anirem al Camp Nou, on s'acomiada Alexia Putellas. Farem una taula especial per la llegenda del Barça que diu adeu. I aviam que, com s'acomiada abans de l'últim partit, que serà aquesta tarda. I amb tot això i l'humor ja haurem fet les 12.
0: Doncs veus que bé.
1: Mitja setmana feta, ja veus.
0: I avall que fa baixada.
1: Vinga, va.
0: Gràcies, Maiol. Àlex Bosch, també molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Ens acabem de despertar, però el món seguia girant. I què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, com no se n'ha parlat gaire, avui us porto notícies fresques de Bad Bunny.
0: Home!
2: Sí.
0: Què ha passat?
2: Continua conquerint els Estats Units. Diríem que la zona de Florida la té bastant controlada. Ara farà el salt a la costa oest per intentar conquerir Hollywood. Mm? Aquesta nit hem sabut que s'incorpora a l'univers de Toy Story.
0: Com?
2: Tal qual.
0: Farà de Nino?
2: I notícies fresques. El cantant porto-riqueny posarà veu a un nou personatge de la... Que tenim coses
0: més. Ai, a veure.
2: Posarà veu a un dels personatges d'aquesta cinquena entrega que es diu Toy Story, una pizza amb ulleres de sol.
3: Que gran és.
2: Pixar ja n'ha ensenyat un primer abans.
0: Pixar, no pizza.
2: No, Pixar, sí.
3: Val.
2: Però el personatge diu pizza amb ulleres de sol. I els fans ens han embogit. Escolta una mica com va això. Bàsicament, Bad Bunny posarà veu un personatge que és una pizza,
0: sí,
2: un tall de pizza amb unes ulleres de sol. Per tant, ja veurem què passa.
0: Que bé, que xulo.
2: Sí, sí. De fet, la relació de Bad Bunny amb Toy Story ve de lluny, durant la pandèmia. Es veu que ja feia... Jo no ho sé, jo ho he hagut de buscar, això, eh? Ja feia vídeos casolans amb figures de Woody, Buzz i companyia, doblant-los ell mateix, posant-los veus i fent-los parlar. Per tant, té una llarga trajectòria. En tot cas, haureu d'esperar uns dies, perquè això s'estrena el 19 de juny i és interessant l'argument. Molt interessant, perquè planteja una nova batalla. Les joguines tradicionals contra una tablet.
0: Home, que bé. M'encanten els guionistes de les pel·lis d'animació, t'ho dic, perquè és que a vegades hi ha uns arguments que són una meravella.
2: El tràiler no apareix al pizza amb ulleres de sol, però és molt interessant i molt divertit, ja veureu.
0: Doncs haurem d'esperar, com estaves dient, fins al 19 de juny per veure la veu, millor que veure, sentir la veu de Bad Bunny a la pizza en aquesta producció de Pixar. Gràcies, Àlex Bosch.
2: Adéu.
0: Fins ara. Mireu, pràcticament arribem a un quart de 6 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, com sempre, des dels matiners a Catalunya Ràdio, i avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per idees com la que han tingut Robert Santamaría i Míriam Checa. Tots dos pateixen malalties que els hi provoquen dolor i pèrdua de mobilitat. Però tot i això, ara mateix estan entrenant per pujar un cim de 3.000 metres a la vall de Boí, al Coma les Vienes. La iniciativa forma part de la campanya Reuma 3.000, amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties reumàtiques i demostrar que, tot i patir-les, és possible tenir una vida activa.
0: Estem esperant que, si no aquest any, l'any que ve li donguin la medalla de la ciutat a la lleidatana, més lleidatana dels matiners de Catalunya Ràdio, que és Marta Viana, perquè avui toca parlar dels carrers de Lleida.
3: Sí,
0: o, si més
3: veu...
0: no, d'una cosa que parlarem poc.
3: Sí, perquè es veu que han estat rebatejats. Es veu que alguns carrers i places de la ciutat ara han aparegut amb un cartellet nou.

0: al costat de, del que és habitual, el color marró. Doncs ara han aparegut un cartellet nou, que en aquest cas és de color blau, amb noms ben diferents als que estem acostumats. Us fico un parell d'exemples. Per exemple, el carrer Major ara es diu carrer d'imatge per al diagnòstic, o el Palau de Vidre ara es diu Palau d'Higiene Bucodental.
1: Però què està passant a Lleida exactament? Després de la plec?
0: Sí, exacte. Mira, m'ho he preguntat. Quan vaig veure la notícia vaig pensar, serà una broma dels aplequistes d'un diumenge a les 8 del matí? Doncs no. Es veu que no, que això, que estigueu tranquils, perquè això no es quedarà per sempre, sinó que es veu que és una campanya publicitària de l'Escola de Cicles Formatius, que es diu Ilerna, per oficialitzar que des d'avui serà doncs, el principal patrocinador del Força Lleida, que
2: Força
0: és l'equip del bàsquet, i substituirà doncs, el que ja hi havia fins ara. Tots els noms, per si no us n'havíeu adonat, doncs, són títols dels cicles de formació professional que imparteix l'Escola Ilerna.
1: Vinga, amunt Lleida, com sempre, des de la terra ferma. Acaba de fer un badall que no s'ha menjat l'espometa del micro de Miracle, Lara García.
0: Ui, si et brillen els ulls, ara. Si em queien els ulls de les cultes.
1: Mare meva, però...
0: Sí.
1: Mare de Déu.
0: Timmy, quines llàgrimes.
1: Si t'acabo de veure la campaneta des d'aquí...
0: Ha sigut molt fort.
1: Estàs bé? Tot bé?
0: Bueno, s'ha d'oxigenar el cervell.
3: Estic trasbalsada ara mateix.
1: L'altre.
0: Oh, els badalls són per això, nois.
3: Ja? O sigui, no ha sigut tan llarg que pensava que s'acabi. Ja queda llegir, saps? Ja està, nois.
1: Sí?
0: Si vols, tornem a explicar-ho dels carrers de Lleida.
3: Aixugo les llàgrimes i podem seguir.
1: Escolta, amb quina bona notícia engeguem al matí, si pots.
3: Sí, sí que puc. Manlleu ha estrenat un mural gegant de Pilarín Vallès que converteix la ciutat en una enciclopèdia visual. Per què? Doncs perquè aquest mural que ha pintat la Pilarín té tots els elements identitaris del municipi. El podrem trobar a la nova zona dels rentats i no té, i té com a elements destacats, el Ter, el Serpent o les entitats que donen vida a Manlleu. Sentim declaracions de Pilarín Vallès a Nou TV.
4: Per tots ells, per la gent dels gegants, dels diables, de la Serpent, tota aquesta gent que donen aquesta part divertida de pertànyer a un lloc concret.
1: És imparable, té energia per parar un carro per allà en Vallès.
3: És perfecte.
1: És que és una meravella.
0: Tant de bo tot Catalunya pintada amb els seus dibuixos, també us ho dic, eh?
1: A Vilassar de Mar crec que n'hi ha un de la Pilarín Vallès, també, al costat del mercat municipal. Per tant, escolta, estaria molt bé que Pilarín Vallès fes un tour.
0: Sí.
3: Pobreta.
1: Per anar pintant. Home, però si està estupenda. A mi m'encanten les imatges d'estiu de la Pilarín Vallès tirant-se a la piscina. Quan fa els rils aquells d'ella tirant-se de cap a l'aigua...
3: No és estiu fins que la Pilarín no es banya a la piscina.
1: És a dir, és que fins ara teníem la portada d'Anna Obregón a Lectures...
3: No, res, res.
1: Com Pilarín Vallès...
3: Ara és el posado de la Pilarín.
1: I parlant de posados i de pilarins, arriba Ot Serra a saber amb quin motiu, perquè ell és com Anna Obregón a Pilarín Vallès, és com una diva de la ràdio aquestes hores del matí, i ens explica un motiu per saltar del llit. Ot Serra, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és fomentar l'ús del català. L'Ajuntament de Lleida ha més que duplicat les seves accions de 16 a 38 perquè creixi l'ús social de la llengua. El comerç, la restauració, l'esport, el lleure i els serveis. Pilar Bosch és la regidora de Cultura de la Paeria.
6: De totes les accions que presenta, tenim, per exemple, un minisite on trobareu tots els cursos de català que estan disponibles a la ciutat. Després tenim també voluntariat lingüístic. Fins ara fèiem a tota la ciutat i ara hem començat fent un pla pilot per barris. Hem començat a Capont, però ara el farem també al Clot.
5: L'Ajuntament ha impulsat també una campanya per reivindicar l'accent nord-occidental.
1: Bones notícies per anar engegant aquest dimecres 27 de maig. En 10 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Sembla mentida que dos noms tan diferents, però tan coneguts, tinguin un punt d'unió. Avui volem saber com batega el cor, en aquest cas, amb Anna Castillo i John Travolta.
3: Sí, us preguntareu, quina relació tenen aquests dos?
1: Doncs quina relació tenen aquests dos?
3: Ostres, nois, quina bona pregunta!
1: Espera, no sé si tinc un badall per aquí.
0: Si no, tira l'estat.
3: Sí, algun cop me l'has tirat, el badall.
1: Eh que l'he tirat
3: algun cop? El tens perquè jo he rebut badall.
1: Vaig lent a vegades buscant això. Explica'm això, a veure.
3: Us ho explico. L'actriu catalana ha passat per la Revuelta i ha explicat que va sopar amb John Travolta, l'estrella de Hollywood, perquè Travolta ha rodat recentment una pel·lícula amb el seu nòvio, que també és actor, que és l'Álvaro Mel.
2: Yo conocí a John Travolta porque es una peli con mis hijos. Y le conocí, y es muy
7: majo. ¿Conociste a John Travolta?
2: Sí.
7: ¿Una peli con tu novio?
2: Sí.
7: ¿Tiene tu... Bueno...
2: Álvaro Mel, se sabe. Yo he cenado con él, pero ya está, ¿no?
7: ¿Cenaste con él? ¿Qué dijo? ¿Qué comió?
2: Le encantaron unas croquetas de carabinero.
7: ¿Aquí en España?
2: Es decir... Que no las había probado nunca y estaba flipando. Yo decía, qué fuerte que John Travolta no haya probado una croqueta.
7: Pero le pega que le guste la chicha, ¿no? Que pidiese luego.
2: No, es delicado.
8: ¿Pero come de verdad?
2: Sí, yo lo he visto.
7: ¿Tú piensas que en ese estrato de Hollywood ya directamente se alimentan de pastillas?
8: Yo, y... De pastillas, pero por el culo, solo, únicamente.
1: M'encanta. Ara estava recordant el dia que Úrsula Corberó estava explicant que va pujar l'avió i Madonna la va parar a l'època important de... Bueno, l'època més potent de la Casa de Papel.
3: Que dic,
1: escolta, m'ho expliqueu aquí com si estiguéssiu parlant de...
3: És fortíssim.
1: Del vostre veí.
3: El món al revés, eh?
1: Home, total, tu imagina que ets a l'avió i et para Madonna per felicitar-te per la sèrie. A mi em ve una parada cardiorrespiratòria.
3: Home.
1: A veure, parlem en aquest cas de Francesca Scorsese.
3: Sí, perquè la filla del director de cinema, Martin Scorsese, ha contestat els atacs que ha rebut el seu físic després de confirmar-se el seu paper a la sèrie Senyor i Senyora Smith. Diu que ella està acostumada, malauradament, a les crítiques per ser filla d'una persona coneguda, però que li ha sorprès l'odi que ha rebut. Ha decidit contestar amb un vídeo a TikTok.
9: I get it, I'm not the most beautiful.
10: Ho entenc, no sóc la noia més maca del món. No sóc la més prima del món. Estic planeta, ho sé. Però a qui cony li importa? Hi ha moltíssims trolls, moltíssims bots i gent que només es dedica a intentar arruïnar-te el dia. Aquesta mena de coses són les que fan que la gent es tregui la vida.
1: Boníssima reflexió la que fa Francesca Scorsese a través de les xarxes socials i que segueixi reivindicant el que està dient, perquè té tota la raó del món.
3: I tant, s'ha fet viral i és... És lamentable que encara estem així, però vaja.
1: Exactament. I agrair des d'aquí la interpretació meravellosa de Sílvia Creus, que és la nostra dobladora oficial.
3: Un 10. Ho fa molt bé.
1: Un
3: 10. A més, està tan contenta quan li demanem.
1: Sí, es fica en el paper, eh? Sí. A més, li posa intenció,
3: sí.
1: que és el que compta. Una de les clàssiques de Catalunya Ràdio. Per cert, quins sons deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, l'historiador i hispanista Ian Gibson va parlar del seu últim llibre sobre Federico García Lorca, símbol dels desapareguts durant la guerra i la dictadura.
11: Las heridas no se han curado, no se curan nunca. Solo se curan cuando ves la calavera de tu abuelo con un agujero en la nuca o en el cráneo. Y la gente llora y se muere. Yo he estado y no he visto ganas de venganza en absoluto. Solo quieren saber dónde están los huesos del padre y del abuelo y ver los restos.
1: I amb 7 minuts arribem a 6:15.

0: avui desenfundem la música de Sex Pistols.
1: Sex Pistols, perquè un 26 de maig del 1977 el grup llançava aquest tema tan i tan icònic que es va publicar coincidint, de fet, amb les celebracions del jubileu de plata d'Elisabet II. Però el tema es veu que el van vetar tant en la majoria de ràdios com en les televisions, perquè tampoc van decidir comprar-ho. Tot i això, encara que no hi va haver molta promoció i la promoció, vaja, que s'esperaven, el disc es va esgotar superràpid i va aconseguir colar-se a les llistes oficials fins a aconseguir el número 2.
0: Recordant avui God Save the Queen de Sex Pistols als matiners de Catalunya Ràdio. I com sempre, si us acabeu de despertar i esteu fent el primer cafè, alerta, perquè arriba la gent d'Astrocat.cat que ens ha d'informar de quin dia ens espera astrològicament parlant, que és important estar connectats amb les energies. Avui ens ho explica la Cristina Borreguero. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 27 de maig el Sol fa un contacte harmònic amb Plutó i això ens dona profunditat, claredat i força interior. Pot ser un bon dia per mirar més enllà de la superfície.
0: Doncs aquí ho deixarem.
3: Que mireu a la superfície.
0: Mirem a la superfície.
3: Més enllà de la superfície.
1: Més enllà.
0: Més enllà de la superfície. Bé, en tot cas, ho haurem de mirar. Mirem a la superfície, no indaguem.
3: Trebarem el cap.
0: No indaguem gaire més. I quan falten 5 minuts per arribar a 5:45 del matí, qui m'ho farà espelmes avui?
1: Avui felicitem des de la ràdio, com no podia ser d'una altra manera, el nostre company de Catalunya Ràdio,
0: home,
1: Ricard Torquemada. El periodista esportiu bufarà 55 espelmes. Mírala, la cantant Ana Belén, que també fa anys molts menys que la Puerta d'Alcalán fa 75. I acabem felicitant Neil Finn, que potser pel nom no ho sona, però us direm que és el cantant de la mítica banda Crowded House. Celebra que avui arriba el 68. Molta alegria i per molts anys en el dia del vostre aniversari.
4: Hola, soy Leo Messi. ¿Cómo están? En estas horas oscuras en Miami yo me voy a dormir con Mels Matinés, Ambe, Xavi, Canalías. Un saludo, boludos.
5: Els Matinés.
0: Com cada dia, els matiners de Catalunya Ràdio, repassarem alguns sons que ens ha deixat alguns personatges coneguts, com Anna Milán. I també alerta que Paz Padilla ha parlat per primera vegada, després de conèixer la notícia, que torna a Telecinco després de molts anys, amb un programa que farà durant el cap de setmana. Us ho deixarem escoltar d'aquí uns moments al programa. I, de fet, tal i com ens estava comentant la Lara, avui fa anys la veu de Crowded House, Neil Finn, la cançó, sens dubte, més coneguda de la banda és Don't Dream It's Over, èxit que, de fet, han versionat moltíssimes vegades i diversos artistes. Avui arribarem a 6:15 del matí amb una delícia que van interpretar a cop de duet l'enorme Miley Cyrus i Ariana Grande, dues de les veus més poderoses de la música pop.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 27 de maig en Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Avui, ja ho hem dit també a l'inici del programa, hi ha vaga dels centres, els centres educatius de tot Catalunya.
1: Els sindicats de docents mantenen la protesta, malgrat que han acostat posicions amb el Departament d'Educació. L'executiu els ofereix un complement lineal de 40 euros per aquest curs vinent, que va en la línia del que reclamen els sindicats, que, malgrat tot, encara ho veuen insuficient. Yolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
2: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
1: Els sindicats i representants d'educació es tornen a reunir avui per mirar d'arribar a un acord, mentre els docents han convocat protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
0: I avui també fan vaga els treballadors de les refineries de tot l'estat.
1: Això pot afectar la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. A Tarragona hi ha 2 centres productius afectats. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació. Toni Carmona, del sindicat STR, majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
3: La patronal continua sense moure fitxa i sense voler obrir una negociació real sobre la jubilació anticipada del sector del refinament de petroli. Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
0: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas Plus Ultra.
1: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que la setmana passada proclamava la innocència de Zapatero, ara opta per un discurs més prudent.
4: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
1: Cada vegada hi ha més veus, fins i tot de dins del Partit Socialista, que creuen que convindria avançar les eleccions.
0: La Moncloa confia que les explicacions de Zapatero puguin donar-li aire, però s'hauran d'esperar.
1: L'expresident socialista no compareixerà a l'Audiència Nacional fins al 17 i 18 de juny i anirà més tard del previst perquè el jutge ha acceptat la petició de l'expresident d'ajornar 3 setmanes la seva declaració per poder analitzar l'extens sumari.
0: El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència.
1: I demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional Escocès i els Verds. L'actual ministre principal escocès, John Sweeney, defensa la independència posant com a exemple l'energia.
5: L'energia d'Escòcia ha d'estar en mans d'Escòcia. Produïm més petroli, més gas, més electricitat de la que necessitem. I tot i així, els preus que paguem són dels més alts d'Europa. Tenim energia en abundància, però no tenim el poder.
0: La NASA posa la primera pedra per construir la primera colònia humana a la Lluna.
1: Ha anunciat que, abans d'acabar l'any, llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera missió serà per explorar el pol sud lunar, ho ha anunciat l'administrador de la NASA.
6: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
1: Abans d'acabar l'any hi haurà 2 missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna.
0: I en les últimes hores, Rosalía ha regnat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya.
1: Ha estat la gran guanyadora de la nit després d'endur-se els 8 guardons a què optava, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux, el de millor videoclip per Berghain o el de millor cançó per La Perla. A la gala que s'ha fet aquesta nit a Madrid també s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia a Joan Manuel Serrat.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:06, Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb diversos protagonistes a les portades del dia, sobretot Alexia Putellas, Pedro Sánchez i Jonathan Andí. Comencem per Putellas, que ocupa també les fotos de portada de diversos diaris. És el cas de l'Ara, on la veiem sota les paraules "He estat i sempre seré una culer". El periòdico foto d'arxiu de Putellas al camp, amb la samarreta blaugrana, i diu que el Barça perd la seva regla.
0: reina.
8: A l'avantguàrdia, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. I a El País, sobre la investigació del cas Zapatero, i llegim que la CEPI anticipava a les empreses que rebrien el rescat. El diari també explica que el jutge Calama ajorna la declaració de Zapatero.
7: Cas Endic, Diari Ara i l'avantguàrdia, titulars pastats, Jonathan Endic deixa el càrrec de Mango de manera temporal i atenció perquè el periòdico avança que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Endic previ a la caiguda.
8: I altres temes del dia de la crònica internacional. La Razón explica que Trump augmenta la seva pressió sobre l'Iran amb nous atacs en plenes negociacions de pau. I El País, que el descontentament social impulsa l'ultradreta a Colòmbia.
0: Avui, varietat de temes als editorials dels diaris, excepte els de més a la dreta, que un dia més el dediquen al cas Zapatero.
8: El Mundo urgeix Pedro Sánchez a assumir responsabilitats polítiques pel que considera un escàndol al voltant de l'expresident.
7: I subratlla que el profund desgast del PSOE va portar ahir el president de Castella-La Manxa a demanar a Sánchez que convoqui eleccions o se sotmeti a una qüestió de confiança.
8: L'ABC veu sospitós que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, cessi la jutge espanyola que fa d'enllaç amb els tribunals francesos i suïssos.
7: I remarca que la decisió del cessament es va prendre després que França i Suïssa advertissin d'una xarxa internacional de blanqueig de capitals a la qual hi apareixia Plus Ultra.
8: Per la seva part, la Vanguardia dedica l'editorial al projecte de llei aprovat pel Consell de Ministres per regular la intel·ligència artificial.
7: I diu que regular la IA no serà senzill, però és imprescindible.
8: L'editorial de l'Ara parla sobre les mesures per a la sostenibilitat de les pensions.
7: Assegura que aprofundir en la jubilació activa, és a dir, flexibilitzar el fet de poder tornar a treballar sense perdre la pensió, és una solució més.
8: El periòdico es fixa en el laberint negociador entre l'Iran i els Estats Units.
7: Considera que el bloqueig del diàleg entre les dues parts té a veure amb la falta de simetria a l'hora de negociar.
8: El País diu que cal una acció urgent contra l'epidèmia de l'Ebola.
7: I afegeix que les retallades de Trump han de ser compensades de forma immediata per la resta de països membres de l'Organització Mundial de la Salut.
0: I quan passen 7 minuts de 6:15 del matí, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
9: Hola, bon dia.
0: Repassem també la premsa digital. Un restaurant històric de Planoles busca salvar-se.
9: Sí, ho fa oferint sou i casa a un professional de l'hostaleria per gestionar el local i que pugui continuar obert. Es tracta del restaurant La Carretera de Planoles, al Ripollès. La previsió és que la nova etapa pugui començar ja entre setembre i octubre. El local té capacitat per una vuitantena de persones. Ho veiem a Nació.
0: Què s'han proposat defensar a Gran Canària?
9: El seu Ustedes. El Cabildo ha llançat una campanya a les xarxes per evitar que el vosotros se l'acabi menjant.
10: Mira que tenemos palabras que nos identifican. Nuestra manera de decir las cosas.
11: Pero ninguna tanto como ustedes.
10: Ustedes. No vosotros. Vosotros.
12: No suena natural.
10: No perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla. Una isla que es la nuestra, que es la de ustedes.
9: Doncs aquest tret lingüístic va aterrar a l'arxipèlag a finals del segle XIX, provinent d'Andalusia Occidental. Ara el volen defensar amb una campanya que arrencarà aquesta setmana mateix.
0: Molt bona campanya, perquè, sens dubte, l'Ustedes
9: sí.
0: Marca... Sí, marca sí, Canària, sí, sí. Però de tota la vida.
9: Exacte.
0: Alerta, la notícia que interessarà als nostàlgics del cotxe.
9: Perquè Citroën ressuscita el llegendari Dos Cavalls.
0: Vinga.
9: Ho fa en format elèctric i per menys de 15.000 euros. Llegim a l'Ara que el popular vehicle francès tornarà a la vida com a vehicle assequible, urbà i elèctric. El Dos Cavalls va arribar al mercat l'any 1949 i va suposar la democratització de l'automòbil a França en un moment de postguerra. El Dos Cavalls original va estar en producció fins al 1990.
0: 15.000 euros nets, perquè després van sumant coses i arribes al 20.000, eh? Els cotxes últimament
9: sí,
0: et diuen que costa 15.000 i vas al concessionari i acabes pagant 21.000.
9: Com tot, també t'ho diré.
0: És veritat. I quan falta menys només per Sant Joan, ja tenim el resultat del concurs La millor coca de Sant Joan. M'encanta.
9: Que sí?
0: Sí, home.
9: He vist La millor coca, dic això.
0: Okay.
9: Això ja hem de començar aquí.
0: Que la pastisseria Hoffman ens en porti una miqueta.
9: Doncs va, la pastisseria Hoffman, ara ho deies, ha guanyat el primer premi en la categoria de la coca de Sant Joan creativa, aquesta inspirada en unes postres de festuc. La pastisseria Feixat ha obtingut el segon lloc en la modalitat de llardons. Aquest any hi ha hagut rècord de participants amb 88 pastisseries i 302 coques. Qui també ha obtingut premis al Forn Cabrianes amb la millor coca de Sant Joan de xocolata. Ho recull BTV i totes són molt bona.
0: Molt bones, gràcies, Sílvia. Pot ser que hi hagin hagut tucans a la vostra habitació, vapor, perquè avui a Barcelona, almenys ciutat, hi ha hagut nit tropical I avui, alerta, perquè tindrem un dia de ple estiu.
7: Sí, de fet, també com la nit de diumenge i dilluns, que ja va ser realment amb temperatures molt altes. Avui seguim amb aquesta temperatura d'estiu a tota Catalunya, amb un temps assolellat, amb algun núvol, però serà inofensiu només al Pirineu, ambient molt, molt càlid, màximes de 30 graus a la costa, 33 a l'interior, 35 a Ponent, fins i tot 36 a la Conca de Tremp. Una calor que, atenció, perquè serà encara més intensa demà.
0: Ui! Marta, calor, caloreta.
13: Calor, calor. És perillós, aquesta calor. Un moment, que no arribo al micròfon. No, que m'està... És igual.
0: Però no serà per l'alçada, no? Que no arribes al micròfon.
13: No, no, m'estava posant bé la sabata, que no sé què m'ha passat baixant per aquí.
0: 5 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Aquestes hores, com sempre, amb la Marta, repassem alguns apunts culturals. Marta.
13: Mireu, avui hem de començar parlant de Rosalía.

0: no para de recollir premis,
1: no
0: eh?
1: No para. No para i no va a les gales. A recollir-les.
0: No pot.
1: Evidentment que no. Que està en plena gira i, per tant, té una agenda complicada, però es veu que ha arrasat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. Ha estat la gran guanyadora de la nit, ha aconseguit 8 guardons als que optava i se'ls han dut tots, entre els quals doncs, el de millor disc per Lux, millor videoclip per Bergain o millor cançó per La Perla. Recordem que aquesta gala s'ha fet a Madrid aquesta passada nit. Perdoneu. També s'ha aconseguit el Premi d'Honor, ahir ho explicàvem, a Joan Manuel Serrat, en reconeixement de tota la seva trajectòria, i 3 noms més, perquè Guitarreca de la Fuente, Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz s'han emportat 2 premis cadascun.
0: Escolta, anem amb algunes propostes per avui mateix. La primera, home, Alfred García.

0: Quina meravella de disc ha fet l'Alfred García, l'últim que ens va presentar. Està carregat de cançons delicioses.
1: Doncs, si et ve de gust, avui a l'Udegas, a 9:15 del vespre, actua Alfred García, ho fa dins el Festival Empremtes, potser ens agafa a nosaltres dormim, una mica tard, dormim. Però en qualsevol cas, qui ens estigui escoltant i vulgui anar a veure l'Alfred García, ho pot fer avui a 9:15 del vespre. Si no, segona proposta, avui al Teatre Romea s'estrena Una madre de pel·lícula amb Toni Acosta. Per tant, és una gran oportunitat per veure-la. Això teniu temps fins al dia 14 de juny. I acabem, si us quedeu a casa, amb una notícia sobre Paul McCartney.

0: Jo m'atreviria a dir que l'imparable Paul McCartney, eh?
1: L'imparable, perquè... I molt modern. M'agrada molt perquè avui l'ex-Beatle farà un TikTok live per presentar el seu nou àlbum. Ho podreu seguir avui a la tarda a partir... Em sembla que són 4:45 de la tarda. Entreu, el seguiu i a veure què ens expliquem.
0: I aquesta de zones del matí, quan en 2 minuts arribem a 6:45, volem saber cap on movem el dial aquest matí. Jan Soteres, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1987 per recordar el programa de Catalunya Ràdio L'Aventura és l'Aventura, un concurs diari en què el presentador Josep Maria Bax reptava la imaginació dels oients amb preguntes de cultura general. Els concursants havien de triar el seu propi escenari fantàstic per respondre preguntes i superar una missió.
3: Després de 3 dies de llarg i polsós viatge, havia arribat. Va fer el que calia i va obrir la porta. I ja hi era. En Jordi havia arribat al cèlebre saló. Ara podia calmar la seva set.
4: Et tu, nano! Pot-me un bon whisky!
5: I va una d'aigua de foc pel cavaller!
3: En Jordi estava suat i cansat. Havia aconseguit el seu objectiu, travessar tot l'immens estat de Texas i inaugurar d'aquesta manera el nou servei de correus. S'havia guanyat aquell traguet. Mentre bevia aquell whisky pudent, observava la rossa que hi havia asseguda damunt del piano. Era maca, i a més, li feia l'ullet.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, a Nigèria és una hora menys, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
6: Bon dia, matiners. En Nigèria celebra avui el Dia del Nen, una jornada especial per recordar el dret a tot infant a una bona educació, salut, seguretat i oportunitats per desenvolupar-se i ser el que ells vulguin.
7: So appreciate God for the life of the children, for the wonderful things God Almighty has been using them for. I appreciate God for this day and I return honor to God.
6: És festa a totes les escoles i els nens i les seves famílies surten als carrers en desfilades i concerts per celebrar la jornada. És un dia també en què moltes empreses permeten que els més menuts de casa acompanyin els seus pares i mares a la feina i així veuen el món adult.
8: There is so much activities. The children has gotten a lot of reasons to dance, to jump, to celebrate the goodness of God in your lives.
6: A molts altres punts del món aquesta festa se celebra el dia 20 de novembre i es fan esdeveniments similars als d'aquí a Nigèria. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Nigèria pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I d'aquí 15 minuts, Maiol Roger engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: Doncs molt patents de la vaga d'educació. Ahir va haver-hi reunió encara sense èxit entre el departament i els sindicats i es manté aquesta vaga que avui recordem és a tot Catalunya, però de moment, i subratllo aquest de moment, no estan previstos que hi hagi talls a les carreteres. Us anirem informant a mesura que avanci el matí. També en parlarem amb la Iolanda Segura, la portaveu del sindicat USTEC, el principal sindicat dels convocants. Després parlarem del cas Zapatero amb l'advocat que representa l'acusació particular, Luis María Pardo, i també amb la portaveu del PSOE, la Montse Mínguez, el mateix dia que Pedro Sánchez parlarà per primera vegada sobre aquest cas a les 11 a Roma. I ja que anem a Roma, també parlarem de la visita del Papa amb Iago de la Cierva, que és el coordinador general de la visita a tot Espanya, o això ho farem abans d'acabar l'agora. Passejarem amb l'Albert Tom i després a la secció de tele amb el Darío Porras i la Mariola Cubells parlarem de Revalejar amb el seu director, el Pol Rodríguez, d'aquesta sèrie que la veritat és que fa molt bona pinta. I a les 11, la veu d'Alexia Putella s'acomiada al Camp Nou amb la Porta i Juste i estarem allà amb el Marcos García i la Rot Vilà i també ho comentarem amb la Sònia Gelmà i la Laia Tudel. I després una mica d'humor per acabar aquest dimecres amb alegria i xerinola.
0: Doncs res, d'aquí menys de 14 minuts engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I abans, per això, l'Ara García ja està entrant novament a l'estudi perquè hem d'estar pendents de la dada Maiol. Maiol!
9: Doncs mira, avui que tenim una nova tongada de la vaga d'ensenyament, nova dada sobre l'escola.
0: Sembla una sintonia de 3CAT Cultura.
9: Te l'he posat així, una mica, aviam si la descobríeu. Escolta't quan gasta el Departament d'Educació en sous.
1: Una forquilla?
9: Una forquilla, doncs...
0: Un ganivet.
9: Són clar. Molts diners.
1: Molts, milers, no.
0: Milions. Molts milions.
1: Milers de milions.
0: Sí, jo també ho diria.
1: Milers de milions.
9: Milers de milions.
0: Jo diria... No
9: Heu
0: sé.
9: De pensar que aquí va sous de tot el departament, és a dir, des dels professors fins a la consellera, fins a l'última persona que passa per una escola i cobra diners de la Generalitat.
0: 3.000 milions.
1: Més.
0: Més? 10.000.
9: Amb quina seguretat ho diu allà de redactora d'Economia?
1: Ja, més. Ho dius a mi, jo m'equivoco cada dia, saps?
0: Però, home, amb Economia, va, afina una miqueta.
1: Jo crec que, no sé, 7.
0: 7.000. Jo diria 6, si diu la Lara 7.
1: 7.000?
10: Sí, menys, eh?
0: Va.
1: No sé. 6.000.
10: Més, no?
1: 6.500.
9: Doncs la que més s'apropa... Tu quan has dit al final?
0: 6.
9: Doncs llavors el Canalies amb les seves trampes és el que més s'apropa.
0: L'abans
9: del pressupost del 2026 són 5.312 milions d'euros. És el 64% de despesa del departament i són gairebé 1.000 milions més que el 2023. Recordem que a Catalunya hi ha 82.700 professors a la xarxa pública, només a la pública, no inclou concertada, i que, segons un estudi de la UGT, cobren de mitjana entre 2.400 i 2.700 euros mensuals, sense comptar complements i triennis.
0: 5.312 milions, eh?
9: Exactament.
0: Ens quedem amb aquesta dada. Gràcies, Maiol.
9: Fins ara.
11: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
12: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
13: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
12: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
14: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
13: Per darrere espera i pam, pam, pam.
12: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3CAT.
16: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
17: La rior visita papal 2010 va fer augmentar les visites...
16: I mentrestant el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
18: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
16: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
19: Bona tarda.
20: Catalunya migdia.
16: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
20: Amb Òscar Fernández.
12: Cada dia a les 2.
16: I a partir de les 3...
12: L'espai de reflexió a la tertúlia.
20: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
16: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
20: Tot costa.
21: La temporada del 10.
22: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
23: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
20: 10 temporades ja.
24: Això vol dir molt. Al fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
12: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
24: Per molts anys, i que en feu molts més.
12: Som els matiners i tenim son.
25: Sí, una mica, sí.
12: Però no se'ns nota.
25: Jo he anat al metge, m'ha donat unes pastilles ja perquè estigui preparat.
1: I es veu que hi participen, doncs, medallistes olímpics. I que els experts, evidentment, ja estan alertant...
0: Estossega.
1: Què podria ser perillós? Torno a estar enganxadeta, eh?
0: Ara
1: torno
0: a estar l'altre.
1: Torno a estar enganxadeta, eh? A veure quan duro.
10: Ai, tornarà a perdre la veu.
1: Seguim. De moment, amb molts diners per construir expressament aquest recinte. Prou ja. I què ho han fet? Jo m'ho dic a mi mateixa, eh?
12: Els més matiners.
0: Vinga, va, que en 9 minuts arribem a les 6 del matí fent els matiners des de Catalunya Ràdio. 93207474. Ens encanta parlar amb vosaltres a aquestes hores del matí. D'aquí uns moments rebem les primeres trucades. Abans, per això, alerta, perquè Ana Milán ha concedit una entrevista a Mujer Hoy i ha parlat, sobretot, del desig de viure intensament i, com sempre, sense pèls a la llengua.
26: De hecho, es lo que más reivindico. Practico mucho el dolce farniente. Practico mucho el normalizar. No, no quiero ir a cenar. Practico mucho el... No, me apetece estar conmigo a solas. De hecho, practico mucho el... Gorda, ¿puede pasar por tu casa a tomar un café? Claro que sí, pero a las 6 te vas. Todo lo practico yo mucho con mis íntimos. Creo que todos estamos en un momento donde intentamos ser políticamente correctos y se nos está olvidando comunicarnos. La verdad siempre suena bien.
0: Doncs un altre aprovat per Ana Milán.
1: Molt bé, m'agrada tant, l'Anna.
0: Hauríem de tenir una conversa, va guiar l'Anna Milán, eh?
1: Ai, sí.
0: Perquè jo crec que seria una bomba de rellotgeria, una conversa entre elles dues.
1: Podríem trucar-la, l'Anna.
0: A l'Anna Milán vols trucar-la? Doncs vinga, ho preguntarem, sí. A veure què tal. Mira, tens la Vanessa allà de producció, doncs mira, ja li pots dir en directe. Ja està, l'Anna Milán. Perfecte, gràcies, Vanessa. I també, per cert, qui ha parlat per primera vegada, que s'ha sincerat moltíssim després de conèixer el seu retorn a Telecinco, ha estat Paz Padilla.
27: Estoy súper ilusionada, ¿eh? Sí. A medida que va pasando el día, ya cuando lo veo ya, yo digo, guau, esto está guay.
28: Esto es no sé si va...
27: No sé lo que luego resultará, no sé qué pasará, pero me da igual.
28: Nervios.
27: En mi vida. Estoy inquieta, pero yo creo que eso es muy bonito. Eso es lo que hace que estés creciendo, ¿sabes? Y que estés ahí viva. Si te pasas de... sería como, buah, no hay energía. No.
2: Además, que compartes horario con Emma García, que sois hermanas.
27: Sí, sí. Ay, mi Emma. Ay, mi Emma, con la que yo la quiero. Ay, mi Emma. Es una bellísima persona. Mira, me emociono, ¿eh?
3: No, pero... volver a la tele después de tantas cosas... pues el momento en el que dijiste sí.
27: Pues mira, porque me entusiasmó el proyecto. Porque no era algo que yo estaba pensando ni había planificado. Y me buscaron y me dijeron, queremos hacer esto contigo. Y dije, ¡buah! Encaja en mi perfil, en el momento en el que estoy en mi vida y lo que quiero hacer. Y entonces yo digo, cuando las cosas suceden es porque el universo así lo dispone. Yo soy muy friki, muy intensa, como dice mía. Tampoco tan intensa, mamá.
0: 93207474. Jaume, molt bon dia.
4: Hola, bon dia, Xavi, com estàs?
0: Molt bé, i tu què tal?
4: Bé, bé, bé, aquí que us volia saludar i donar-vos les gràcies per sempre acompanyar-me al camió des de tan doleta, saps?
0: Un aplaudiment pel Jaume, clar que sí, Jaume! Jaume, a quina hora comencem amb el camió?
4: Pues mira, jo m'he llevat a les 3 del matí.
0: Buah, és que...
4: Però he activat la targeta del tacògrafo a les 4 i mitja.
0: I com portes això de llevar-te tan aviat?
4: Vaja, estic acostumat.
0: Sí, no? El cos s'acaba acostumant, no? Una miqueta, tot això?
4: Sí. A dormir... Després, com ens fan esperar tant els jocs,
0: sí,
4: Pues faig una petita fiesta, saps?
0: I escolta'm, que a vegades penso que els camioners han de tenir una paciència perquè us mengeu tot el que passa a la carretera, eh?
4: Sí, xiquet.
0: No?
4: No sols són els turismes, eh?
0: Clar.
4: Els camions, saps? N'hi ha cada història que no ho veus, però bueno.
0: I escolta...
4: Mira, Catalunya Ràdio es passa més ràpid, saps?
0: Ara. I escolta'm, fins a quina hora treballem, Jaume?
4: Pues mira, hasta que, com diem nosaltres, hasta que doni el disco, saps? pues mira, si avui he enganxat a les 4 i quart,
0: sí,
4: Pues compta tu 15 hores.
0: 15 hores diàries?
4: He sortit a tornar, són 9 de conducció.
0: Déu-n'hi-do.
1: I des d'on has sortit, Jaume, i on vas?
4: Cau a Huesca, i ara vaig direcció Lleida.
0: Que t'hem perdut un moment. T'hem perdut una mica, Jaume, torni. D'on surts i cap on vas?
4: Mira, surto de Tortosa.
0: Val.
4: A les 4 i quart, vale?
0: Sí.
4: I ara vaig a Solsona a descarregar.
0: Val.
4: I ara estic arribant a Lleida, a la ciutat de la nostra amiga.
1: Ah, oh, clar. Esmorza vella, eh?
4: No, home, m'emporto tot aquí al camió perquè tot és molt car, saps?
1: Ja. Clar, si ho has de fer cada dia... Vegada,
4: sí, alguna vegada sí que paro. A Maial, que hi ha un lloc molt xulo per menjar.
0: Doncs, Jaume, nosaltres, com cada dia de 5 a 6, t'acompanyarem els matiners de Catalunya Ràdio. Gràcies i molt de compte amb el camió.
4: Moltes gràcies, eh? Gràcies per la companyia.
0: A vosaltres. Una abraçada, Jaume. Que vagi bé. 93207474. Josep Maria, molt bon dia.
5: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
0: Home, Tarragona, què tal? Què diuen aquests tarragonins?
5: Pues Ciutat Imperial, aquí estem preparats per entrar al mercat. Un dia més.
1: Molt bé.
0: A què et dedica, Josep Maria?
5: Jo sóc peixater, tinc una empresa de peix.
0: Molt bé, i a quina hora entrem?
5: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí. El que passa que jo disposo d'una nau i allí rebem i vaja, tenim més feina i nosaltres entrem allà baix a les 5.
0: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores? Perquè TV3, quan va fer el programa de mercats, es veia un bon rotllo entre tota la comunitat de la gent que treballa als mercats, que entenc que deu ser així cada dia, no?
5: És així. Som una família, literalment. És com si fos una escala de veïns. Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rotllo. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
0: Quan dius petites disputes, per això, Jaume, a què et refereixes?
5: Bueno, pues, jo què sé, vols utilitzar l'ascensor o el muntacargues i coincideixes amb una altra persona, tu tens pressa, ell també té pressa, tonteries. De fet, no són disputes importants, en absolut. Eh?
0: Ja us coneixeu, eh? Ja us coneixeu com si fóssiu allò de família de tota la vida, entenc.
5: De fet, ja només amb una mirada ja saps si, com està el dia, no? Si m'ha girat o no, o com està.
0: Josep Maria, t'agraeixo també molt que hagis passat pels matiners de Catalunya Ràdio, que tinguem una bona jornada i que visquin els mercats. Anem a comprar els mercats, per favor.
5: Sí, sisplau.
0: Que vagi molt bé.
5: Us esperem a tots. Adéu.
0: Gràcies, una abraçada. Adéu. El tinc per aquí, ja també, o no? Eloi!
7: Bon dia.
0: Què tal?
6: Molt bé, i vos?
0: Bé, les gallines van traient més o menys ja les plomes, o no?
6: Els estic deixant una mica de temps. De moment estan tranquil·letes, relaxades. Suposo que a poc aniran sortint.
0: M'encanta que torni l'ambient al corral.
6: Es nota com una certa tranquil·litat.
0: T'imagino moltes vegades caminant per allà al corral i anar observant les gallines de prop, el seu comportament, no?
6: Sí, sí, sí. Més que res que, per exemple, ara que fa bo, doncs allò que dines fora o sopes fora i això, i estan per allà passejant-se, i és com agradable.
1: Clar, sí, és com un safari, no? Com la gent que va al safari i està allà sopant i passa un elefant, doncs a tu et passa la gallina, no?
6: En realitat sí, perquè a més et surt una cabra per allà tant en tant, et ve un gos, et ve una gallina, i després la fauna salvatge que pugui passar pel bosc, que també déu-n'hi-do.
1: Escolta, Eloi, tenen nom les gallines?
6: No, les gallines no. Oh, no. El meu fill els hi va intentar posar nom al principi, però ens n'hem oblidat.
0: Ah, Eloi,
6: que... N'hi havia una que es deia Rapunzel i no sé què més, i al final fora.
0: M'encanta.
6: Ara és la Xerida i la Rància.
0: Escolta'm, per demà t'he preparat una careta ja, per aquest espai, on
6: sí,
0: cada dia ens explicaràs una història del que li passa a un home del temps a la muntanya, així com ho he batejat.
6: Perfecte, vale.
0: Vull dir que
6: ja tinc una pensada, perquè a part de les gallines, això, han tornat les paparres.
0: Oh! Ui, demà parlem de paparres.
6: I això també... Ja t'explicaré demà.
0: Demà m'ho expliques, Lara García, Marta Viana. Gràcies, estimades.
1: Adéu, fins demà.
0: I Eloi, temperatures d'estiu, que puja la temperatura.
6: Vinga, va, cap amunt. Avui una miqueta més que ahir. A l'interior ja podíem arribar als 35 graus, ahir que ens vam quedar al voltant dels 34. Doncs avui en general puja un grau la temperatura. A la costa entre 27 i 30, a l'interior entre els 30 i 35, encara amb un dia sol, 4 nuvolets del Pirineu. Demà més calor, demà passat és quan arribem al màxim. Divendres a Ponent podríem arribar als 38. I sembla que demà algun ruixet de tarda ja tindrem al Pirineu. I divendres, dissabte, diumenge, aquests ruixets aniran a més, sempre a la tarda i sempre al nord del país.
0: Estarem pendents, doncs, de tot plegat. Demà estrenem secció, Eloi, una abraçada.
6: Vinga.
0: Que vagi bé.
6: Fins ara.
0: Ricard Ostrell, bon dia.
7: Què tal? Bon dia.
0: Escalfant ja la banda per engegar el matí de Catalunya Ràdio d'aquest dimecres.
7: Som-hi.
0: Vinga, a veure què ens espera i tota l'actualitat que us explicarem aquí a la Ràdio Pública. I tornem demà, matiners, que tingueu un bon dimecres.
8: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: els experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevera.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: El senyor Miles Davis, considerat també un dels músics més influents del segle XX, formant part a quasi totes les evolucions que va fer el jazz després de la Segona Guerra Mundial. Va ser l'últim d'una tradició de grans trompetistes de jazz, de la que també formaven part Buddy Bolden, Louis Armstrong, Roy Eldridge o Dizzy Gillespie. Avui homenatjarem aquest músic i especialment el seu principal instrument, la trompeta, i no se'ns ha acudit cap altra forma de fer-ho que amb un nou combat de cançons. Substitueixo Gillespie per Gillespie. És que m'he trobat aquí una aglomeració de cognoms. Ara hi ha tot el check perquè cap fan jazzero es pugui queixar. Avui, combat de cançons que, atenció, Norma, ha d'incloure trompetes o pitos, és a dir, secció de vents com a protagonistes. Una batalla que farem amb els combatents habituals, la Laia i en Sergi. A punt els dos?
1: I tant!
0: Laia, arrenca tu i em sospito si dic cançó amb secció de vents.
1: No podia faltar en aquesta superselecció.
2: Sospites bé.
1: Exacte. És que sempre diu la Laura Grau: ja s'ha acabat l'època de criticar xarango. Les sentiu, les trompetes?
2: Bueno, aquí molt de fons.
1: Home, jo trobo que aquest himne, o sigui, tota una generació de joves del país han volgut ser trompetista després d'aquesta cançó. Ara s'han acabat els pitos, tots sense feina, tots intentant fer música urbana, amb trompetes, fatal.
2: Avui, 26 de maig, no puc fer altra cosa que punxar-vos les trompetes que van ressonar aquest cap de setmana passat a Montjuïc.

0: Són les trompetes i la secció de vents que van acompanyar Bad Bunny en la gira de presentació del seu darrer disc. Devia tirar-me les fotos. Podem ser més o menys fans del Bad Bunny. Ens pot agradar més o menys la seva forma de cantar, però absolutament ningú pot dir que les trompetes i la banda que l'acompanyen no siguin uns autèntics virtuosos, perquè les trompetes del seu baile inolvidable és que sonen de nassos i punt, Laia.
1: Atenció, perquè jo he tirat d'un superclàssic. Si tu et poses a la màxima actualitat, jo ara us posaré un bon exemple d'ska internacional. Això és Watch It Crash, de Streetlight Manifesto. Oh,

0: No sé si
1: sabíeu
0: qui eren els Strike Light Manifesto. És un grup d'esca de Nova Jersey. De fet, diuen que fan esca californià, però són de Nova Jersey. No és que siguin molt antics, però els he escollit una mica com a representatius de tot l'esca internacional que ha influït les nostres bandes i que encara ho fa i que, a més, hi ha tot un circuit d'esca internacional xulista. Xulíssim. El trompetista Matt Stewart ofereix un solo meravellosament complex i ràpid en aquesta frenètica cançó.
2: Sí, només per dir xulista, que no sé què vol dir xulista,
0: xulíssim.
2: Ja t'autosses. Marxo a l'Argentina i et punxo un grup que es deia La Mosca CC. Sorry.

0: Aquests fa un parell de dècades i una mica més ens van regalar aquest tema que estic convençut que tots els oients han entonat alguna vegada, aquest Para no verte más, amb unes trompetes i uns trombons que no paraven d'anar a un costat i a l'altre. Estic cremant les teves fotos i estic guanyant el concurs.
1: A veure, t'he de dir que si has de guanyar amb aquesta cançó, jo crec que has acabat la teva pròpia tomba.
0: Per què?
1: Perquè ara veuràs, et porto una persona que és de veritat virtuosa de la trompeta, Alba Careta.

perquè si voleu sentir trompeta, poseu-vos aquesta trompetista, però també cantant, compositora de jazz, que ha tingut moltíssims premis, també més enllà de la música clàssica, perquè ha traspassat fronteres. De fet, tampoc hi ha tants músics clàssics que coneguem, la gent del carrer, i l'Alba Careta és una d'elles. La setmana passada estrenava el seu últim treball, Panical, on hi trobem aquesta cançó, Pangea. La podeu veure per tot el país, perquè se'n fa

0: Una força i un bon rotllo tremendos, amb cançons com aquest, Estimar. Què has de dir, Laia?
1: Doncs mira, mira que m'agradaria que cantessin en català, per exemple, com aquests que et posaré jo ara.
0: Perdona.
1: Sí, aquesta?
0: Sí.
1: Val, doncs aquesta, aviam.
2: Estimes la base, es tu alimento.
1: Però què dius, català?
3: Ha dit estimar,
0: bueno, perquè barregen una mica de llengües.
1: Sí, unes quantes. En tot cas, ara veuràs uns que canten en català, uns pioners a casa nostra. Si us dic 2.300 milions, ja esteu tots cantant.

0: també s'han finat a 2.300 milions.
1: Quin grupet? 2.300
0: milions. Doctor Calypso, exacte, si són
2: 2.300 milions és el temps que fa que sonaven el Doctor Calypso.
0: Es van és que és mític, el que té una cosa clàssica, mítica, es van fundar l'any 1989 i, de fet, és una cançó superconeguda que ha passat a la història de la música en català i, de fet, Doctor Calypso són coneguts en aquest circuit de música jamaicana internacional. Són uns top, tothom els coneix. Van ser segurament els primers a introduir pitos o aquests coneguts pitos a les cançons que en català. Sí, per tant, el seu reconeixement mereixen.
2: Els Calypso eren bons, però al segle XXI jo aposto pels Zoo i aquest dub de trompeta i saxo que arrencava així.
1: Ara algú farà la broma del tot amb pitos.
2: Ei, m'ha agradat aquesta. Doncs si has de posar
0: ritme que... Tu has posat molts pitos en general, però trompetes
2: Compte,
0: soles no
2: que
0: són,
2: això és trompeta.
0: Perquè hi haurà un saxo, no?
2: És trompeta i saxo, és un tap de trompeta i saxo. Hem de posar alguna cançó del País Valencià, els amos, pel que fa a les bandes i aquest tipus de sonoritats. Els has posat tu? No. I un dels millors que van saber que és la sonoritat tradicional de la banda amb els sons més vanguardistes i electrònics van ser els de Gandia. En nom com aquest tobogan.
3: Un paradís amagat dins els paradis set cases pengent d'un penya-segat set propietats exclusives.

0: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: És l'hora del conte i avui la Laia ens explica per què hem de seguir a un artista a Instagram, David Riera.
2: Sí, a mi m'agrada molt, davidriera.art, el trobareu molt fàcil. Ell és il·lustrador paisatgista i, de fet, es defineix com, diu, presento l'entorn a través d'il·lustracions de paisatges i mapes. I és bastant així, ell el que ven són làmines en què il·lustra poblacions catalanes o paisatges també, una manera molt, no sé si dir-vos, entrebarreja d'ordinador i retolador, jo no hi entenc, de qüestions artístiques, però sí que és veritat que són uns dibuixos molt originals.
3: Però que està tot Catalunya?
2: No, ell va fent per parts. Ah, o sigui, ell fa com mapes il·lustrats. Saps com? No sabia com explicar-ho. Connecteu-vos-ho i mireu-ho.
3: A veure si trobo.

0: Per exemple, en té doncs, de diferents zones.
1: El Montseny.
0: La Gorga del Coll Sacabra, i aquí és una làmina preciosa, que en aquest cas no hi ha poblacions, però també li agrada molt fer mapes. O sigui, per exemple, té un de l'illa d'Escai i té doncs, els accidents més rellevants de la geografia, els com exagera, no és com una caricatura del mapa, d'acord?
2: De veritat, amb els seus cingles.
0: Exacte, i posa no només els accidents geogràfics, sinó que, per exemple, si hi ha un edifici important, doncs també el dibuixa i llavors hi posa el nom, no?, de la població o de l'accident. En té, ja et dic, de moltíssimes zones. En canvi, també en té de paisatges sols, en té uns quadres de les Agudes, en què no hi ha cap poble, ni cap lletra, ni cap nom, diguéssim, només hi ha, doncs, el paisatge. Té un de la Vall de Benasque, que seria el clàssic, eh? Per exemple, tu tens la carretera i al voltant els diferents poblets que ella ha dibuixat a moda de caricatura amb els seus noms. És el típic mapa que et trobaries en un prospecte d'una oficina de turisme, saps? I a mi m'agrada molt, i a part n'hi pots encomanar doncs, de la teva zona. De fet, també té un enllaç a la botiga, que jo hi he entrat, i clar, llavors ja té com quadres més xulos, perquè hi té, per exemple, el pont Vic des del pont, o sigui, ja té com paisatges concrets dins de poblacions catalanes com per identificar, saps? Però té un de les cales de les platges de Calella de Palafrugell, també amb els noms de les cales, però realment és molt bonic, eh?
2: Però què et sona aquest?
0: Són imatges molt boniques.
2: Aquesta ciutat et sona?
3: És Tàrraco, amb l'amfiteatre molt a prop de la Tarra Corena, eh? Vull dir, no està en proporció.
2: No sabia que estava... Ah, val.
0: Perquè no és proporció, perquè es fa com ja us dic, o sigui, el que fa bàsicament és aquesta mena de caricatura, aquesta imatge tan particular de les poblacions o de les zones.
2: Té això és un monument al Casteller, no?
3: Sí, això és la plaça, això és el fòrum
0: colonial. Us agrada aquest tipus d'il·lustració? A mi m'agrada molt aquest tipus d'il·lustració.
2: Ostres, has creat ara una dependència ara que tindré cap a entrar cap a aquesta pàgina.
3: Això d'aquí és un fragment del circ, allò com feien les carreres d'Àuriques, però està a l'altra banda de la Rambla.
2: Ah, val.
3: Però mola.
2: És molt xulo, això.
0: Clar, en té un d'Horta de Sant Joan, per exemple, és preciós, perquè ha detallat tots els camps de conreu.
2: Estic veient que el Maresme no l'han tocat gaire, eh? Bueno.
0: Ah, doncs mira, no, se li pot encarregar, clar, exacte. És la gràcia.
3: Li podem encarregar el poble d'Astèrix, perquè no queda massa lluny. Jo sempre em mirava el mapa a la primera pàgina.
0: Clar, li encantaria, us dic de veritat. O sigui, és xulo tenir tot el país il·lustrat d'aquesta manera.
2: Totalment.
0: Em sembla superbonic. Us recordo com es deia el seu compte. Sí. DavidRiera.art. Molt fàcil de trobar.

0: Estem ja en el compte enrere per la selectivitat 2026. Anna, bon dia.
1: Bon dia.
0: Catalunya blindarà els exàmens de la SELE amb inhibidors de freqüència.
1: Sí, abans si volies copiar, havies de recórrer a mètodes tradicionals. Per exemple, doncs, intentaves seure molt a prop del típic company de classe que ho sabia tot, o et passaves algun paperet amb les respostes, demanaves en veu baixa la resposta, o bé tenies tot apuntat en alguna part del cos. Doncs ara els joves utilitzen la IA per fer els deures, treballs de classe, però també per copiar. Per això, d'aquí a dues setmanes, això no passarà. D'aquí a dues setmanes comencen les PAU i atenció perquè Catalunya farà servir, com dius, detectors de radiofreqüència per detectar alumnes que facin servir la IA durant els exàmens de la selectivitat.
0: Per això s'utilitzaran... PAU, no? La cançó era per donar pas a parlar de les PAU.
1: S'utilitzaran detectors que valen entre 10 i 12 euros, que el que fan és detectar qualsevol dispositiu que té wifi, bluetooth, 3G, 4G, 5G, per tant, mòbils, orelleres, rellotges o ulleres intel·ligents, i de fet l'aparell doncs pitarà o vibrarà quan detecti alguna cosa d'aquestes a prop. De fet, a Alacant van fer una prova i abans d'un examen el professor va avisar que utilitzarien el detector i 15 alumnes es van aixecar per anar a deixar el mòbil lluny de la taula d'on feien l'examen.
2: O sigui, aquells 15 tenien previst fer coses amb aquella lletja, no?
1: Sí. Ostres. Doncs Catalunya ha avisat que es faran controls aleatoris, però vaja, si vigilants o professors detecten que algú fa servir la IA, la prova s'anul·larà, però no només aquell examen al que t'han enxampat, sinó que t'anul·len tota la selectivitat.
2: Toma!
1: Aquests inhibidors no només es faran servir a les proves de selectivitat aquí a Catalunya, sinó que també les faran servir doncs, a Galícia, que porten utilitzant aquests inhibidors des del 2019, però també a Múrcia i l'Aragó.
2: Ho esteu veient que d'aquí 3 dies tenim aquests inhibidors a les portes dels instituts, oi? Perquè jo ho estic veient, perquè si no, és que som tontos. Vull dir que hi són, els inhibidors es posen a la porta de l'institut i allà no entra ningú, però... com al súper. Si pita, et deixes el cistellet.
0: No s'ha de deixar el mòbil ja només entrar.
2: Sí, però tu coneixes que els adolescents segueixin les normes? Sí,
0: bueno, igualment.
2: Pues no la segueixen i tots entren amb el mòbil a l'institut. Això no vol dir que el facin servir, però és més fàcil deixar-lo que piti l'entrada, el deixes al cistellet i au.
1: Sí, sí, està bé.

0: I com vaig cremar aquesta cançó?
1: En una altra vida va ser estudiant?
0: Sí.
1: Quants anys fa?
0: Masses.
2: En una altra vida, exactament. Sí.
1: La Laura ens porta al seu espai de cançons infravalorades. Amb quina començaries, Laura?
2: Aviam, us heu portat aquest rumbero per contextualitzar-vos que la Pegatina fa moltíssims anys que corre, però, bueno, com bé ha dit en Sergi, en una altra vida vam ser estudiants i vam escoltar això, sobretot vosaltres, que encara fa més anys. Però el primer disc de la Pegatina és del 2007, es diu Al carrer, i malgrat aquest primer èxit del Gat Rumbero, que en realitat és més és posterior, és el Via Mandarina, i que aquest primer disc tingués un nom en català, la veritat és que es van viralitzar bastant amb cançons en castellà, sobretot al principi, com aquesta.

0: dir que es van viralitzar quan encara no existia aquest concepte, però entén-me. Vull dir que la gent ens va conèixer per aquesta cançó, van fer-se totes les festes majors de Catalunya.
1: Aquesta va ser la primera viral de la Pegatina, com explicar-te?
0: Jo diria que sí, perquè el Cartombero és posterior. I aquesta era en castellà, i al final simplement doncs, la gent li agradava la rumba, els anava a veure, es van començar a fer famosos també perquè tocaven al tren, a la Renfe... Bueno, són de Montcada, al final l'agafava moltíssim la Renfe. I ells sempre han estat pioners en detectar una mica amb qui s'havien de liar i amb qui no, i amb quins llocs havien d'estar i amb quins no. Vaig flipar quan vaig descobrir fa massa poc, perquè jo en realitat sóc molt fan de la Pegatina, i de Charango des dels inicis dels dos grups, que tenien una cançó junts justament en aquest disc ja del 2007.
1: Quina?
0: Que és el single, penjat.

0: afecto charango, tampoc.
1: No t'afecto l'Alguer Miquel, per tant, deu ser l'època d'en Marcel Lázara, no?, com a solista principal, potser.
0: Jo crec que sí, perquè ja et dic, allà estan els crèdits, eh? Sí. Charango i la pegatina. No, no, ja et dic, ells van ser... van tenir aquesta vista de caçar talents, sí, és a dir, sí, aquests, sí, sí, aquests ho petaran, i endavant, i col·laboració amb ells. El 2009 van treure aquest disc que us deia, El gat rumbero, que us deia Via Mandarina, que potser va ser dels meus preferits i dels que vaig jo rebentar fins que em vaig matar de lo fan que era en aquell moment. I aquí ja hi havia una mica mig de català-castellà. Ja veureu que és una relació estranya, la de la pegatina amb la llengua, però bueno, s'ha de defensar que van fer moltíssims temes en català, sobretot al principi.

0: sabor. Gran disc, el Via Mandarina, tio, t'ho juro. A més, ara que ve la calor, bueno, que ja ha arribat, ja t'ho dic ara, perquè se'm fa el temps d'agost, aquesta setmana, és que entra molt bé, tio, entra allò com aigua freda.
1: Sí, així és que sempre, Via Sala.
2: La trobo com fuera més primaveral, aquests ja són directament estiu.
0: Sí, estem d'acord aquí. Sí, sí, sí. I una cançó que es podria anar recuperant, perquè encara no s'ha solucionat res del tema dels trens, és la de Los Niños de la Renfe. Oh, yo, yo, yo,

0: Tu ets la niña de la Renfe.
1: Totalment, sí, sí. Aquesta cançó també la tenia en algun lloc del clatell i m'agrada que estiguis recuperant tot això, Laura.
2: És que vam fer molta identitat amb tota aquesta història, com de ser de l'extra de ràdio de Barcelona i agafar el tren per anar tot arreu i una mica de rumba i una mica de música en directe al carrer.
1: Sí, sí, sí.
2: Al final, el mateix que es va dir de Rosalía ara, el Malamente, que era una mena de càpsula identitària del Baix Llobregat i dels polígons industrials i de la vida al carrer i tal, penso que no era cap novetat. Vull dir que això la Pegatina ja ho va fer al principi del 2010 intentant com encapsular aquesta identitat de molt d'estar al carrer amb un disc com era el Via Mandarina. Totalment. Després els tios ja es van anar com fent grans. Aquí jo recordo que tenien una gira infumable de 8 milions de bolos a l'any i, de fet, crec que la gira de la que més concerts he vist de la Pegatina a la vida és la gira de Chapo Melón.

0: Aquí hi havia en Joan Garriga, també, ja sentiu amb un sol acordió.
1: Sí, ja se sent.
2: Ah, l'acordió seu, va.
0: Amb aquell integrant, que ara no me'n recordo com es diu, que tenen francès, que va fer un parell de cançons, que a mi feia molta gràcia, a més era molt divertit en el directe, i crec que aquest va ser el primer cop que vam fer una gira mundial, i per tant, també vam començar a explorar el fer música amb altres llengües, que és una cosa que entre tots ens hem anat criticant, però que alhora també, d'alguna manera, si estem aquí plorant pels racons perquè ara admissim a Manchester, doncs també és una cosa que crec que se'ls ha de reconèixer, que ells van fer moltíssimes gires mundials on van tocar també cançons en català.
1: I a més, jo recordo, perquè l'Adrià Sales era col·laborador dels Experts, i ella ens explicava en aquella època, quan estava fent gires per Mèxic, per Holanda, i ens explicava aquí a ICAT com ho vivien, no?, el fet de poder exportar la rumba, no?, doncs a aquells països, i en estava molt orgullós.
0: Aquest és el disc també de Mari Carmen, i que també inclou cançons en català.
2: Aquesta no la posarem perquè està valorada en la seva gradació.
0: No, home, no, és sobrevaloradíssima, Mari Carmen. No cal escoltar Mari Carmen a la ràdio a 8:45 del matí, per favor, no em vull matar. Però hi ha altres cançons en català que, a més, potser sí que no s'han sentit gaire i que són molt crítiques, perquè també se'ls ha dit a la pegatina, com altres grups, com per exemple Ginestar, que s'han anat despolititzant, no?, que han anat fent música més festiva i menys crítica, yeah. I crec que en tots els discos tenen alguna perla com aquest Molta merda i massa teatre.
3: Molta merda i massa teatre.

0: artista no pisca, no és cosa indecent.
1: Mira, l'altre dia estàvem parlant que els Stromers tenien una veu molt identificable, passa el mateix amb la Pegatina.
2: Adrià Sales és inconfusible.
1: La veu de l'Adrià de seguida detectes, eh?
2: Sí,
1: això és Pegatina,
2: sí, sí, sí, sí.
1: Eh?
2: Així és. I com us deia, pioners en moltes coses, fins i tot en popularitzar un nom que més tard han acabat fent moltes més cançons i que ha pujat en picat a les estadístiques de natalitat d'aquest país, que és Olivia.

0: aquesta, tio.
1: Olivia és anterior, la de la pegatina, a la dels tiets, eh?
0: Molt anterior, molt com anterior. 10 anys abans.
2: Però, sí, també va empènyer la natalitat de noves Olivias.
0: Jo crec que allà va començar i que després, a mesura que va anar pujant el tema, els tiets després van acabar de rematar-ho amb la seva Olivia i ara ja és un nom que em sembla que està al top 10 de més posats de l'últim any.
2: Vaig a buscar-ho.
3: I deu anar pujant, preguntar, eh? Si a la mare de l'Olivia dels tiets la va influir aquesta cançó de la pegatina per posar la seva Olivia.
1: Home, la dels tiets no podia ser.
3: No, per això ho dic,
0: clar,
3: per això ho dic.
0: Clar. En fi, aquí, això va ser 2013 amb Eureka. Potser aquest va ser el punt àlgid que jo recordo, almenys de la meva adolescència, de ser molt fan de la pegatina, i els tios no han parat, fins ara, i no és un grup que es pugui dir que hagi estat inactiu en cap moment, però sí que és veritat que a partir del 2015, que van treure un disc que es deia Revolució, on hi havia potser menys hits, menys català i tal, vam tenir una mica de bajona, perquè van estar fent com molts discos especials d'aquests com de reedició de cançons que han tingut molt èxit, sí, col·laboracions, van estar fent col·laboracions amb altres artistes. L'any que just van tornar amb un disc nou, que és Darle la Vuelta al 2020, va ser l'any del Covid, o sigui que flop històric, i després doncs, fins al 2022 no van treure'ns un altre doble àlbum, una mica estrany, en què hi havia un àlbum curt en castellà, que es deia Hacia Otra Parte, i un àlbum curt en català amb sistemes que es deia La Meva Gent.

0: Encertadíssima, aquesta dupla amb els Amics
1: boníssima,
0: de les Arts.
1: I l'hauríem pogut posar perfectament al nostre combat d'aquest matí de pitos, perquè més trompetes que aquí.
0: Home, sí.
2: Home, ells són els reis dels pitos.
0: És cert, Olivia, setè nom de noia més posat a les nenes catalanes.
2: Fins aquí el meu moment de nostàlgia amb la Pegatina. Jo he estat
1: molt
2: fan. A més, he tingut una història com curiosa amb ells, perquè quan era adolescent el seguia tot arreu. Tampoc els coneixia de res, evidentment, però clar, un cop he treballat a la ràdio musical, els he anat entrevistant en diferents moments. La Dia Salas em va convidar a l'EFNAC a presentar un poemari que va escriure fa un parell d'anys.
1: Sí, és veritat.
2: Vaig cantar amb ell. Bueno,
1: va ser... Hola, que guai!
2: Sí, va ser molt guai. Vull dir, molt bon rotllo.
0: Quin passatge.
2: No, vaig cantar l'Oski, una cançó de la Pegatina que a mi m'agradava molt. Ell vaig dir, ai, Adrià, aquesta sempre la cantava al cau, tal, no sé què, i em va dir, doncs la cantem, i jo, home, em fa una mica de
0: respecte. És molt trempat, l'Adrià, i tant.
2: Sí, s'ha de dir que és això, que tenen com aquesta relació estranya amb el català, que jo puc discrepar-hi, però crec que són gent, sobretot l'Adrià, que al final és el que dona la cara a totes les entrevistes, que és algú amb qui es pot discutir, tio, que dona gust la gent amb qui es pot debatre sense prendre-s'ho personalment, sense emprenyar-se, i pots tenir punts de vista diferents.
1: I a més, final... l'Adrià, jo penso que té la virtut de que fa molt natural, i li surt natural, i realment és així tal com és.
2: Així és.

0: cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Bond is a bullet without a target. Let's give him one.
2: Parlem de videojocs, d'aquests que ja tenen com a banda sonora, almenys com a tema principal, una cançó impagable, com és el tema de James Bond. El que sentim és el tràiler de 007 First Light, que és el nou videojoc de James Bond, que apareixerà a la venda dimecres i s'ha desenvolupat aquí, des d'on us parlem, a Barcelona. La seu de l'estudi EO Interactive, amb una vuitantena de treballadors, ha liderat aquest projecte internacional que, segons el seu dissenyador principal, Eduard López, arriba en un moment immillorable.
3: Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula. Llavors crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. La manera que treballem a IO, tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte. És un català. Tenim el lead de render. Tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
2: Els jugadors us posareu a la pell d'un Bond encara inexpert i rebel. Té 26 anys només, encara no és tan senyoro.
4: Si algú... no era ni Sean Connery, tenia aquesta edat, sí, com va fer James Bond.
2: Si voleu recordar la sèrie James Bond Jr., jo trobo que potser és una mica aquesta època. És una aventura que, segons Eduard López, barreja tots els elements.
3: Molta acció, moments cinematogràfics, sigil, infiltració i espionatge. Viurem drama, viurem romans, tindrem conducció, tindrem les andròmines, no? Els gadgets que fa servir. Tots aquests elements que creiem que són l'essència de Bond. Hem fet un James Bond que encara no és l'agent 007. Jo estava treballant en combat i tot el que feia en combat estàvem pensant, ui, això és Bondi o no és Bondi?
4: Bondi,
2: que a més també vol dir lligam, com un lligam amb el personatge. I si fas bondage, Laia també ve d'aquí.
5: Ah, veus?
2: 007 First Light arriba per totes les consoles Nintendo, Xbox i Play, i també per a PC amb Windows, i s'espera que aviat inclogui la versió en català. Ben bé, som una comunitat lingüística, Laia, futurible.
4: Allò que l'hem fet aquí, tu,
2: arribarà.
4: Què vols que et digui?
2: Ara parlem, tornem al present, amb les biblioteques, perquè comencen les de Barcelona una vaga diària indefinida després que les negociacions, Laia, amb l'Ajuntament estiguin en punt mort.
5: Sí, el comitè denuncia la indiferència i la falta de sensibilitat del govern municipal davant el deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals. Els sindicats denuncien que els horaris laborals impliquen sacrificar la conciliació amb jornades partides de fins a 11 hores al dia i demanen equiparar-se amb les condicions comunes de la resta del personal de l'Ajuntament. D'altra banda, també denuncien una doble discriminació històrica alimentada, diuen, per mancances endèmiques del sector cultural. Per tot això, demanen reconèixer el paper fonamental de les biblioteques com a eixos culturals de barri, però també com a centres socials que sovint assumeixen funcions pròpies d'altres serveis municipals. Montse Serra és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci.
6: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
5: La protesta va començar el passat 20 d'abril amb un seguit d'aturades la setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes convocada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona. L'inici de la vaga indefinida arrencarà avui mateix amb una mobilització a 9:45 del matí a la plaça Sant Jaume, una concentració que es repetirà a la mateixa plaça a l'inici del ple municipal d'aquest divendres. El 5 de juny estan convocades a la vaga totes les biblioteques públiques de Catalunya.

0: Óscar Restrepo se definiría como un sempiterno, un perpetuo soñador.
1: ¿Qué le pasó a usted, Óscar? ¿Cómo era inteligente, todo un profesional y mírese?
0: Yo estoy escribiendo un libro.
1: ¿Hay un libro?
0: Yo soy un poeta.
1: Usted es un desempleado.
2: Oients, teniu a cinemes aquesta pel·lícula que sentiu de fons, Un poeta, la que, sens dubte, és la pel·li colombiana de la temporada, això ho podem dir, però que ha anat voltant també per festivals i ha anat acumulant mica en mica el reconeixement de la crítica. Laura, hi has aprofitat per anar-la a veure.
3: Sí, perquè al principi sí que és veritat que em va semblar que no m'agradaria gaire o que, no, o que em semblaria massa òbvia, massa evident. I em va deixar pensant molt, aquesta pel·lícula. Ho he buscat i ara, per si algú té ganes de veure-la, perquè al final fer la crítica també té sentit si la podeu veure, si no ja és una mica estrany. Encara la fan a Barcelona, els Verdi, el Renoir, i aquest cap de setmana, per exemple, la fan a Vilafranca. Vull dir que jo crec que ara és una mena de pel·li que va sent rotatòria Rolant. Per cinemes més aviat de ciutats mitjanes, o sigui que estigueu atents, aviam si la fan a la vostra ciutat. De què va aquesta pel·lícula? Aviam, aquesta pel·lícula és un film sobre un senyor, bueno, un home de mitjana edat que ell diu que és poeta, ell porta molts anys intentant dedicar-se a la poesia, professor d'universitat i tal, però és un fracassat absolut que, doncs això que li diu la seva família, no? Tu eres un home de bé, tu podries haver fet alguna cosa a la vida i de cop i volta t'has convertit doncs, en un sense sostres, pràcticament, i que estàs mantingut per la teva germana, la teva mare, i que no tens ni ofici ni benefici.
2: Tot per insistir en voler dedicar-se a la poesia, perquè els altres poetes no tenen altres feines i van fent amb la seva vida, però ell mira on ha acabat.
3: Bueno, aviam, per això i per altres coses, com per exemple
4: és
3: un alcohòlic.
4: Sí,
3: vale?
4: Vull dir, sí.
3: Clar,
4: això
3: al final,
4: no?
3: Clar, sí, sí. No hi ha res que vagi a favor de la carrera de l'Òscar Restrepo. Fins que troba una jove promesa fent classe en un institut, que és una noia que escriu poesia perquè li agrada en el seu temps lliure sobre la seva vida, els seus problemes d'adolescent, i de cop i volta projecta totes les seves frustracions en aquesta pobra xavala que es diu Yurladi, que és un típic nom que em fa molta gràcia, de Llatinoamèrica, que són com una mena de còpies de l'anglès, però que ells les pronuncien
4: com
3: literal.
4: Com no? Una mica sí. Sí.
3: Bueno, em fan molt de riure. I és una noia d'un doncs, barri superhumil, que viu amb tota la seva família de 15 persones, que té molts altres problemes, més enllà de voler-se dedicar a la poesia o no. I no us faré spoiler, però una mica l'Òscar s'agafa aquesta missió a la vida d'intentar fer que la Yurladi es dediqui doncs, a la poesia i a desenvolupar el seu talent literari, presentant-se premis i anant a actes i intentant doncs, això, que faci carrera literària, per intentar sentir-se millor amb la seva pròpia culpa per no haver-ho pogut aconseguir, que és una cosa molt europea, d'una banda, que aquí crec que és on hi ha una part molt interessant de la reflexió i de la crítica, que és que al final aquest tio té moltes influències, a part d'un poeta que no para de sortir tota l'estona, que tu, Roger, recordes com es diu el poeta que està obsessionat al...
2: El personatge?
3: A l'Òscar? No, però està obsessionat amb un poeta...
2: Ah, amb Bukowski. Però se n'en fot, de Bukowski.
3: No, clar, hi ha una part de Bukowski, que és aquesta mena de crítica a la poesia europea, jo crec, però després hi ha un altre tio...
2: Ah, de la foto que està penjada a la paret.
3: José Asunción Silva.
2: Sí, sí.
3: Que jo crec que hi ha com aquesta mena de cultura a Llatinoamèrica d'intentar embrellar-se molt amb Europa que a vegades no té cap sentit per ells. Vull dir, ells no tenen tot aquest pòsit acadèmic que tenim aquí que en realitat fa una mica de pal perquè acaba desembocant amb tot aquest discurs aspiracional de no, tu el que has de fer és guanyar els màxims premis possibles per guanyar els màxims diners possibles, tenir prestigi, tenir fama, que tothom et conegui i que siguis algú amb reputació, no? Que és una cosa com... Això, molt de casa nostra i en el mal sentit.
2: De fet, sobrevolen diversos poetes a la pel·lícula, el cas que dius tu, que és com la crítica a voler ser europeus, però aquest protagonista, que sembla que tot ho fa malament, voldria que aquesta nena d'insti fos la nova Alejandra Pizarnik, que és argentina,
3: sí.
2: Quan realment sempre surt el nom de Bukowski, que és nord-americà i no té res a veure amb ells, i els joves estudiants de poesia de classe més alta, que es poden permetre estudiar literatura, sembla que volen ser els nous Bukowskis, no?
3: Clar, exacte. Hi ha com aquesta crítica a Europa i a Estats Units com a potències mundials que han intentat impulsar aquest discurs que no ens acaba de funcionar. I d'altra banda, a mi m'agrada que hi ha també una subtrama sobre la paternitat, perquè l'Òscar té una filla amb la qual no ha tingut cap tipus de cura mai i que la filla ja li diu... Què vols de mi? Deixa'm en pau. No vull que vinguis aquí a intentar redimir la teva culpa. I també projecta una mica aquest rol paternal amb la nova promesa, amb la Yurladi, per veure si pot intentar com fer que prosperi, que la seva família s'enriqueixi i tal, quan a mi el que m'agrada més és que aquesta pel·li s'acaba amb aquesta xavala dient-li que me la pela, que no vull ser famosa, que no vull ser rica, saps? Bueno, de veritat, mireu-la, no us vull fer més spoilers, però...
2: També hi ha crítica a tota mena de classes, ho dic perquè tingueu en compte que la pel·li és incòmoda tota l'estona, les parts divertides són divertides, les dramàtiques són dramàtiques, són molt divertides, però les parts incòmodes ho són molt.
3: I hi ha llagrimeta, també.
2: I també hi ha la part aquesta, que viu en un context, aquesta nena, que és que ningú de la seva família li dirà mai que tingui la més mínima aspiració a res.
3: No, no, i que ella potser no ho vol. O sigui, a mi la pregunta que em va deixar pensar en aquesta pel·lícula és: tothom ha de tenir els mateixos desitjos?
4: No.
3: Perquè hi ha gent que vol tenir estils de vida molt diferents.
4: Clar.
3: I tot és respectable. Uh-huh. Mireu-la, de veritat. Aneu al cine.
2: T'he posat la cançó dels crèdits.
3: És, molt bé, és veritat.
5: Janet, corazón de poeta.
2: Bona!
5: Que bona.
2: Rapidíssima, en Sergi.
5: La Janet, bueno, però la tinc escrita davant. Eh?
3: També a nivell estètic diuen que és boníssima, els regals que hi entenen, que jo no sóc aquesta persona.
2: De fet, jo trobo que la peli, ara no sé com dir-ho, sonarà fatal, però cotreja en tots els sentits. Està molt ben rodada i muntada i interpretada, però vull dir, tota la fotografia i tots els plans...
3: Hi ha com aquests zooms còmics,
2: sí,
3: com de comèdia americana raríssima.
4: Tampoc no hi ha molt pressupost,
2: moviments
4: no,
2: de càmera que tu no faries, però ho fan com per fer-te veure que això s'ha rodat a Colòmbia amb els recursos que tenim i que les escenes d'un barri pobre, efectivament, és que està allà dalt d'una muntanya que vas a la ciutat de fons.
5: Totalment obra vista, que es vegi...
2: Yeah. Sí. És així. Compleix molt en aquest sentit, tota la pel·li. Les escenes de borratxera, sabeu el típic pesat, borratxo...
3: Sí, no. Ells no s'estan de res,
2: però, no em diràs que no està ben feta aquesta sensació de pesat borratxo que tens al costat,
3: Totalment. Però... I a part, amb un punt còmic de dir, és que fa tanta pena que és que, sisplau, que s'acabi ja aquesta escena.
2: Però, al final, els personatges que el rodegen també són terribles, Vull dir, els altres poetes, escriptors i tal, també...
3: Sí, no, és una pel·li que ensenya molt la misèria humana.
5: Fins a la punt molt... doncs, aquesta?
2: Es diu un poeta, el director Simon Mesa, i el personatge protagonista, l'Ubeimar Ríos, jo vaig llegir que no és ni tan sols actor, és un profe d'Insti, de Colòmbia.
3: I és d'aquests que s'emportarà 1.000 premis, perquè increïble interpretació.
2: Sí, ha passat pel Festival de Cannes, el de Sant Sebastià, així que mireu la cartellera i aneu-la a veure.

0: banda actuarà a l'Amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell, dins del Festival Observa. Encara hi ha entrades a la venda i el concert forma part de la gira de celebració dels 40 anys del Sopa. Si voleu anar, el concert arrencarà a 11:45 de la nit. Qui també actua a Sabadell divendres és la Judith Nederman.
1: Sempre tu, present en els meus pensaments. Sempre jo, mirant d'endreçar aquesta vida.
0: La cantant i compositora de Vilassar de Mar, Judith Nederman, celebrarà dissabte al Teatre Principal de Sabadell la seva primera dècada dalt dels escenaris. Per celebrar aquest aniversari, Judith Nederman ha preparat una producció simfònica de la mà també de la trentena de músics que formen part de la Gio Sinfonia. Interpretaran una selecció dels temes més especials de la cantautora de Vilassar, arranjats pel compositor Joan Albert Amargós, que també dirigirà l'orquestra. El concert començarà a les 8 del vespre. Qui també continua amb la gira de presentació del seu últim disc és la Clara Peia.
2: Qui me va quitar ese mal humor? Qui me va quitar ese mal de amor?
0: La pianista i compositora de Palafrugell, Clara Peia, portarà el seu últim disc, Nuca, a la Sala Cursal de Manresa divendres a les 8 del vespre. Nuca és l'obra centrada en el concepte de la soledat i que està formada per 16 cançons interpretades per 16 veus diferents. Divendres, les Alosa presentaran el seu últim àlbum, el seu àlbum debut, de fet, el primer cant del matí a la Cerdanya, a la 5a edició dels Sons de l'Era. L'endemà dissabte també actuaran al Teta Fest, el Festival de Música Feminista de Tarragona, i, de fet, parlant del Teta Fest, aquest festival comença divendres a l'Auditori Camp de Mart. Que era la Od és una de les artistes convidades al Teta Fest de Tarragona. Divendres també actuarà la Lia Cali, la Sandra Montfort, Ponsalam i la tarragonina Maria Fort. L'endemà dissabte, com dèiem, serà el torn de l'Osa, però també de la Vanessa Martín i Marisa Valle Rosso. Al festival el tancaran les que faltaven i, de fet, si voleu anar, doncs encara queden entrades. Parlant de festivals, divendres arrenca un dels festivals culturals de referència de la Baixa Segarra, el Festival Maig. Svetlana actuarà divendres al Maig, que com sempre es fa a Santa Coloma de Queralt. Svetlana cantarà els seus últims èxits més sonats, com aquest Avui Vens, o el seu èxit més recent, Estoy Pegao. A banda, en aquest primer dia de festival també actuaran el Petit de Calaril, la Greta, la Venus, la Élite o Inextable. Pel que fa al segon i últim dia, pel Maig també hi passaran la publicitat.
3: Digues, artista, que veuen els seus
0: No fa ni un any que la publicitat va treure el seu primer EP i la veritat que no han parat d'actuar arreu del territori. Ara aquest dissabte doncs passaran pel Maig, també hi seran la Ludwig, que continuen de gira presentant el seu últim disc pel barri Es Comenta, però també hi haurà Gavina MP3, Selva Nua, Temple Toytonics i Aldo. El festival es farà al Pla de Belllloc de Santa Coloma de Queralt i encara queden entrades.

0: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, nova jornada de vaga general de mestres i professors a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar els sexennis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 27 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 d'aquest mes la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Dels esports, us destaquem que Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. A aquesta hora volem saber quin temps ens espera de cara a les properes hores. Connectem amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Una situació que comença ben suau una altra vegada a hores d'ara i, de fet, és una fotocòpia del temps que hi havia els últims matins. En aquests moments, molt pocs núvols i aquesta temperatura que ja es va enfilant. Per tant, sol que pica i sol que avui, aquesta tarda, de fet, escalfarà més que ahir. En algunes comarques interiors de Girona, per exemple, al voltant de la ciutat de Girona, també del prelitoral barceloní, o les comarques de la terra ferma, tocarem els 35-36 graus. Per tant, més calor que ahir, i aquesta tarda no hi haurà tempestes, només alguns núvols que creixeran al Pirineu sense gaire importància. N'estem pendents a la xarxa.
1: I ara, temps pel trànsit. Connectem un dia més a aquesta hora amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia. Com se circula aquesta hora, Ferran?
3: Bon dia, doncs. Comencem el dimecres de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara es formen poc a poc, ja amb més intensitat, les retencions habituals, sobretot cap als voltants de Barcelona. Parlem ja de congestió al nus de la Trinitat, al vessant Besòs, destacant la C58 i la B20, a Santa Coloma de Gramenet. A hores d'ara també tenim retencions a la C31 al terme de Badalona, que de retruc afecta els primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim ja retencions a la C17 i C59, a l'altura de Parells del Vallès i Caldes de Montbui, amb lentitud habitual de fins a un quilòmetre en sentit sud. També tenim retencions d'entrada des del Llobregat. Destaquem aquesta circulació ja amb intensitat des del Papiol i Pallejà per la A2 i la B23, de la mateixa manera que també tenim lentitud en sentit nord de fins a 3 quilòmetres a l'altura de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Tancada la portada, ara sí, entrem en matèria. Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2019, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la Conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga general si no se satisfan les seves demandes. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer, mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
4: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
5: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexennis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
1: El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans es van mobilitzar ahir per primera vegada en suport del professorat d'instituts i d'universitats. Durant la jornada van convocar vaga a Catalunya i també al País Valencià i van fer una marxa pel centre de Barcelona amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública". El sindicat assegura que les protestes continuaran. Ens ho expliquen Maite Polo i Judit Vallès.
6: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
7: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vetllin pels interessos de la classe treballadora. Volem unes conselleries d'educació que siguin conselleries d'educació i que treballin per tenir una educació pública al servei de la classe treballadora i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
6: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
1: I més descontents encara, aquest dimarts també s'ha manifestat pel centre de Barcelona el personal de les biblioteques de la capital catalana que han començat una vaga indefinida. La situació arriba després de mesos de vagues parcials en què els treballadors denuncien la precarització del servei, la manca de reconeixement laboral i una millora de les condicions de treball. No s'han decretat serveis mínims i cada biblioteca haurà de decidir mentre duri la vaga si pot obrir o no en funció del personal disponible. En el cas d'aquest dimarts, només han obert 3 biblioteques de les 36 que ofereixen torn de matí. A la tarda només han pogut obrir 2. L'aturada s'inicia en un dels períodes en què les biblioteques estan més sol·licitades, quan només queden 2 setmanes per a la selectivitat, que se celebrarà els dies 9, 10 i 11 de juny. El govern aprova la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són. És una informació que ens amplia Lamont Carvajal.
8: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
9: perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
8: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
1: 7 i 10, la CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara els estan analitzant.
10: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha pospostat

0: Vamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
1: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol, Pedro Sánchez, i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern que ha qualificat com el més brut de la història.
2: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
1: I avui també us expliquem que Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta en què lamenta que el dol per la mort del seu pare ha d'afegir conviure amb una greu, injusta i infundada acusació d'homicidi que l'obligarà a una dedicació intensa que no li permet complir amb les seves obligacions a la companyia. Andic està sent investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir, recordem-ho, la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. I Santi Laiglesia, acusat per la mort d'Helena Jubany ara fa 25 anys, ha demanat més temps per presentar l'escrit de defensa. Segons el seu advocat, estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que l'incriminen. Per aquesta anàlisi, reclama les mostres i dades que va fer servir la Policia Nacional per extreure les seves conclusions. A més, demana que s'obri un nou termini de com a mínim 20 dies, atès el gran volum de l'expedient que suma més de 4.400 folis. Fiscalia i acusació particular han sol·licitat 26 anys de presó per a la Iglesia i 600.000 euros d'indemnització. El govern ha anunciat aquest dimarts la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat que el Consell del Diàleg Social amb patronals i sindicats està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
3: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser, com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
1: Doncs precisament amb aquest objectiu d'impuls de la llengua se succeeixen les iniciatives municipals. És el cas de Balaguer, a la Noguera, on la Taula per la Llengua promou la campanya Fer bategar el català a través de formacions i accions diàries. És una crònica d'en Gerard Díaz des de Balaguer Televisió.
4: La Paeria de Balaguer ha presentat la campanya Fem bategar el català, una estratègia que neix amb la voluntat d'impulsar l'ús de la llengua a la ciutat. Elaborat per la Comissió de Llengua i Cultura Catalanes del Pla Educatiu d'Entorn i promogut per la Taula per la Llengua, s'ha fixat com a primer objectiu la sensibilització de tots els agents educatius i socials de la importància de mantenir el català com a element cohesionador.
5: I vam decidir que una de les primeres accions havia de ser sensibilitzar els agents que atenem a persones, ja sigui persones adultes o criatures, de la importància de mantenir el català, no? Mantenir el català en les nostres actuacions, interaccions, no? Perquè davant de tota la diversitat que tenim cultural, no? Avui en dia doncs és molt fàcil que no el mantinguem, no? I que donem per fet que aquelles persones no ens entenen.
4: El punt de partida d'aquest projecte va ser la creació d'un catàleg professional de bones pràctiques lingüístiques. Un cop completada aquesta fase formativa, la campanya fa un salt a la pràctica quotidiana amb l'ús de distintius i samarretes i una formació de sensibilització en l'àmbit del lleure.
1: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Un text pioner

0: que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals. És una crònica d'en Jordi Casino.
1: La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
2: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial. Establece algo esencial que está en todos los debates, en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial. Responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
1: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
3: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
1: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí, més de 400 inscrits de tot el món, 14 ponents de renom internacional, conferències, tallers, diàlegs i altres activitats es concentren aquests dies al Palau d'Esports de Granollers. Ho fan en el marc del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un espai que fins divendres se centrarà en educació i cultura, en estratègies per a la construcció de la comunitat i en el desenvolupament d'una ciutadania crítica i creativa. En tenen més detalls en aquesta crònica, els companys del Vallès Oriental Televisió.
4: El 18è Congrés de Ciutats Educadores transforma Granollers en un gran espai dedicat a la reflexió, el pensament crític i la creativitat, començant pel Palau d'Esports de la ciutat, que durant aquests dies canvia la pista d'handbol per un escenari on passaran noms de primer nivell relacionats amb l'educació.
5: El que passa aquesta setmana és molt, molt, molt important, molt. Però, sens dubte, tot el treball que han fet amb les escoles durant un any, és a dir, durant tot un curs, i han fet els seus mestres, i han fet amb els nens, i hem estat treballant, i ens hem trobat diverses vegades, i hem fet uns intercentres, i ens hem... Tot això és, evidentment, molt important.
4: La celebració del Congrés té una altra lectura en clau econòmica, i és que els hotels de la ciutat freguen aquests dies el 90% d'ocupació, amb fins a 400 reserves per sobre de l'habitual als diferents establiments de la ciutat.
6: Aquesta setmana, diguem, a la que estem ara, doncs, al no tenir ni Fórmula 1 ni motos, una setmana teòricament tranquil·la, tens els teus clients, però no omples, i que les ciutats educadores ajudaran a omplir els hotels.
4: A més, el sector hoteler valora que el Congrés de Ciutats Educadores no coincideixi amb altres cites de gran format al territori, com les carreres del circuit de Montmeló o la sortida del Tour de França, que la ciutat acollirà a principis de juliol.
0: I del Vallès Oriental cap a Osona, on l'Ajuntament de Vic tancarà l'alberg social del Remei el 31 de maig. El consistori considera que ha deixat de ser un recurs temporal. També assegura que en els últims temps hi ha hagut episodis d'inseguretat que haurien posat en risc els treballadors. Aquesta decisió ha generat malestar entre els mateixos treballadors que denuncien manca d'avís i un procés traumàtic. Ens ho explica la Núria Parera del Nou TV.
7: L'alberg social de Vic, situat al barri del Remei, deixarà d'estar actiu el 31 de maig.
8: No volem en cap cas, no, ni ara ni mai, posar en perill la seguretat dels treballadors i les treballadores. I en aquests moments no podíem garantir la seva seguretat i no trobàvem que fos un espai que acompanyés a avançar.
7: Actualment hi havia una vintena de places ocupades, totes per homes i la gran majoria a més llarg termini. L'Ajuntament assegura que s'han buscat alternatives en funció dels perfils. Tot i això, altres usuaris han quedat sense sostre. El tancament ha caigut com un gerro d'aigua freda sobre els treballadors del servei gestionat fins ara per la Fundació Suport Social Solidari.
9: Ens va dir que teníem pensat que la licitació que tenia la Fundació, que tenia una demora encara, fins al 31 d'agost, que ja es tancava definitivament, que potser podia ser abans. En principi no havíem de patir fins al mes de setembre. No hi ha dret, paguen justos per pecadors.
7: Des dels partits de l'oposició rebutgen a priori la mesura. Denuncien que és un retrocés en les polítiques socials i que respon a una visió electoral.
10: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
11: Per això no vull que sigui un moment trist.
10: Això només és una etapa que s'acaba. Però, per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
0: Alexia Putellas, ho sentíeu, tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adéu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení, en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des de que va trepitjar per primer cop al Camp Nou acompanyada del seu pare fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 11 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà també de l'afició. A banda del Barça, Reial Societat, que començarà a les 7. A les 9 es disputarà el Deportivo Espanyol. Qui ja ha disputat la penúltima jornada de la Lliga F és el Badalona Women, que va perdre per 0-4 contra el Reial Madrid. Després que el partit arribés al descans sense gols, les blanques van agafar les regnes i no van donar cap opció a les de Marc Ballester. Carolina Weir, amb un hat-trick, i una Diana Deva Navarro van sentenciar la quarta derrota consecutiva de les catalanes, que ja fa jornades que es van assegurar la permanència. Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu, Monchi, en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla per al proper curs.
12: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura. De verdad, creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
0: De la crònica poliesportiva us expliquem que el Joventut va imposar-se en la represa del partit de la Lliga ACB contra l'Unicaja, que s'havia hagut de suspendre el descans per problemes amb el videomarcador. L'equip verd i negre, que partia amb el resultat favorable de 53-33, va mantenir l'avantatge i va acabar guanyant per 95-74. Els de Dani Miret visitaran divendres Fontejau en el darrer partit de la fase regular, abans de centrar-se en el play-off. Badalona serà la seu de la propera Supercopa Endesa. Un acord entre l'Ajuntament i l'ACB portarà la competició per primera vegada a l'Olímpic al setembre. Hi participaran, a més del campió de Lliga, el Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a actual campió de Supercopa i el Baskonia, guanyador de la Copa. Us ho hem destacat en els titulars. El Literàrum, la fira d'espectacles literaris i del llibre, arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre, després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Aquesta edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. Així es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Lluís Xavier Flores és el director d'aquest certamen.
13: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques.
0: I els Xiquets de Valls han nomenat ambaixadors a TAC12 i la xarxa de televisions locals. Les dues entitats, per tant, tindran l'honor de representar simbòlicament aquesta temporada les dues colles vallenques, la Vella i la Jove. Reconeix així el valor de les retransmissions de les diades castelleres. I ens ho explica tot plegat l'Àlex Alonso de TAC12.
14: Les colles ballenques distingeixen TAC12 i la xarxa amb el títol d'ambaixador dels Xiquets de Valls durant aquesta temporada, posant així en valor més d'una dècada de retransmissions castelleres i reivindicant una de les apostes fixes de la programació de TAC12 des dels inicis. En la seva decisió es destaca tota la tasca feta en la divulgació del fet casteller, però sobretot el rigor en el tractament dels castells i dels Xiquets de Valls.
15: La veritat és que aquesta és una de les principals distincions. Jo crec que et pot donar al món casteller una distinció que, a més, et dona dues de les grans colles, la Vella i les Joves de Valls, i, per tant, per nosaltres és un gran honor.
16: Molt especialment vull destacar els professionals de tres televisions, com són Paradès Televisió, Canal Blau i, molt especialment, TAC12. Crec que l'aportació que ha fet TAC12 a les retransmissions i, en conjunt, al llenguatge audiovisual dels directes, molt especialment dels castells, és una qüestió que espero que algun dia sigui reconeguda per la història de la comunicació.
14: TAC12 va dur a terme les primeres retransmissions castelleres ara fa 16 anys, el 2010, una aposta a la qual es va sumar la xarxa 4 anys més tard, el 2014.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Tots els marroquís roben,
19: ens treuen treball.
20: Com a trans, et veuen com un monstre.
21: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
22: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
23: Una soledat, la gent gran.
24: Són gent que roben.
25: Paràsit. Marimacho.
26: Estic sol.
27: Puto mono. Ve a menjar plàtans.
28: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
29: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
30: El diccionari TermCat.
31: 40 anys, 40 paraules.
32: 2010. Informàtica en núvol.
33: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
34: Marta Graner.
35: Tant en anglès com en català, es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
31: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
17: La xarxa de comunicació local.
36: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la nova jornada de vaga general de mestres i professors convocada avui a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i aquesta mateixa tarda continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 27 de maig. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara es formen a poc les retencions habituals, sobretot cap a la capital catalana. Parlem ja de congestió al nus de la Trinitat per la C58 i la B20 a Santa Coloma de Gramenet. Al Vallès tenim la C17 i la C59 a Parets i a Caldes de Montbui amb lentitud habitual de fins a 1 km en sentit sud. I pel que fa al temps, aquest dimecres ens portarà més calor encara. La situació comença molt suau, de manera molt similar als últims matins, i la temperatura després, a mesura que va avançant el dia, comença a pujar. El sol picarà i molt. Aquesta tarda escalfarà més que ahir. Als voltants de la ciutat de Girona, al prelitoral barceloní i a les comarques de Lleida, es podrien fregar els 35 graus. Ens espera així un dia amb molta calor i sense tempestes.
30: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2029, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga general si no se satisfan les seves demandes. Parlem també d'una vaga indefinida. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
1: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
2: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis. Aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
0: El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans es va mobilitzar ahir per primera vegada en suport del professorat d'instituts i universitats. Durant la jornada van convocar vaga a Catalunya i també al País Valencià i van fer una marxa pel centre de Barcelona amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública". El sindicat assegura que les protestes continuaran. Ens ho expliquen la Maite Polo i la Judit Vallès.
3: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
4: Exigim que les conselleries d'Educació facin facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora. Volem unes conselleries d'educació que siguin conselleries d'educació i que treballin per tenir una educació pública al servei de la classe treballadora i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
3: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: I el govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són aquests barris. És una informació que ens explica Lamont Carvajal.
5: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
6: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
5: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: La CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara els estan analitzant.
7: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat als pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
0: I marxem ara cap a Madrid perquè el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració prevista pel 2 de juny fins al 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat l'avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot des del mateix Partit Socialista.
8: Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años? Más de dos años pisoteando la honorabilidad de una persona. No todo vale.
0: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol, Pedro Sánchez, i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
9: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 8. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta en què lamenta que el dol per la mort del seu pare ha d'afegir conviure amb una greu, injusta i infundada acusació d'homicidi que l'obligarà a una dedicació intensa que no li permet complir amb les seves obligacions a la companyia. Andic està sent investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. I Santi Laiglesia, acusat de la mort d'Helena Jubany ara fa 25 anys, ha demanat més temps per presentar l'escrit de defensa. Segons el seu advocat, estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que l'incriminen. Per aquesta anàlisi reclama les mostres i dades que va fer servir la Policia Nacional per extreure les seves conclusions. A més, demana que s'obri un nou termini de com a mínim 20 dies, atès el gran volum de l'expedient que suma més de 4.400 folis. Fiscalia i acusació particular han sol·licitat 26 anys de presó per a la Iglesia i 600.000 euros d'indemnització. El govern ha anunciat la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat també que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
10: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser, com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
0: Doncs, a propòsit del català, rebutgen un document del Consell Comarcal de la Segarra per estar escrit justament en català. Això pot provocar que el projecte d'ampliació del refugi d'animals es retardi entre 3 i 4 mesos. El president de l'ens comarcal, Ramon Auger, assegura que la situació no té cap sentit i que és un exemple de tants com passen al món rural davant de tràmits que s'allarguen per qüestions burocràtiques. Jordi Sebastià ens ho explica i és de Lleida Televisió.
11: La Subdirecció General de Planificació Ferroviària ha rebutjat un document del Consell Comarcal de la Segarra al estar redactat en català. Es tracta de l'expedient de canvi urbanístic necessari per l'ampliació del refugi comarcal d'animals, que hauria de començar a construir-se aquest any i que ara podria retardar-se entre 3 i 4 mesos. El tràmit havia estat sol·licitat per la Comissió d'Urbanisme de Lleida a l'administració estatal, després que el ple de la Paeria de Cervera aprovés la modificació del POM el juliol de l'any passat.
12: Es demostra que les administracions molts cops només estem fent-se punyeta un als altres. I això no pot ser, que al final que surt perjudicar els ciutadans, en aquest cas doncs, els animals que li fa falta aquest refugi.
11: El projecte permetrà duplicar la capacitat de l'actual gossera de titularitat municipal i oferir el servei a tots els municipis de la Segarra. Compta amb una inversió de 380.000 euros finançats amb ajuts del PUOS.
0: Més de 400 inscrits de tot el món, 14 ponents de renom internacional, conferències, tallers, diàlegs i altres activitats es concentren aquests dies al Palau d'Esports de Granollers, al Vallès Oriental. Ho fan en el marc del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un espai que fins divendres se centrarà en educació i cultura, en estratègies per a la construcció de la comunitat i en el desenvolupament d'una ciutadania crítica i creativa. En tenen tots els detalls en aquesta crònica els companys de Vallès Oriental Televisió.
13: El 18è Congrés de Ciutats Educadores transforma Granollers en un gran espai dedicat a la reflexió, el pensament crític i la creativitat, començant pel Palau d'Esports de la ciutat, que durant aquests dies canvia la pista d'handbol per un escenari on passaran noms de primer nivell relacionats amb l'educació.
14: El que passa aquesta setmana és molt, molt, molt important, molt. Però, sens dubte, tot el treball que han fet amb les escoles durant un any, és a dir, durant tot un curs, i han fet els seus mestres, i han fet amb els nens, i hem estat treballant, i ens hem trobat diverses vegades, i hem fet uns intercentres, i ens hem... Tot això és, evidentment, molt important.
13: La celebració del Congrés té una altra lectura en clau econòmica, i és que els hotels de la ciutat freguen aquests dies el 90% d'ocupació, amb fins a 400 reserves per sobre de l'habitual als diferents establiments de la ciutat.
15: Aquesta setmana, diguem, a la que estem ara, doncs al no tenir ni Fórmula 1 ni motos, una setmana teòricament tranquil·la, tens els teus clients, però no omples, i que les ciutats educadores ajudaran a omplir els hotels.
13: A més, el sector hoteler valora que el Congrés de Ciutats Educadores no coincideixi amb altres cites de gran format al territori, com les carreres del circuit de Montmeló o la sortida del Tour de França, que la ciutat acollirà a principis de juliol.
0: Els comerciants de la demarcació de Girona estan en peu de guerra pel bloqueig en la negociació del conveni del comerç. Reclamen la reobertura de la taula de diàleg, on l'absentisme laboral és el principal escull per arribar a un acord. És una crònica de la Televisió de Girona.
16: Ara per ara, l'acord és lluny d'arribar a bon port. Un dels arguments que sosté l'empresa és l'absentisme laboral, que suposa suprimir el complement del 100% en les incapacitats temporals i l'increment del 3% anual amb la clàusula de revisió limitada.
18: En el comerç de Girona tenim un complement d'IT pels casos aquest i volien tractar només aquest tema, sense tenir en compte que ha sigut un sector que durant la pandèmia ha estat en primera fila i no ha tingut les remuneracions que consideraven. Hem estat molt laxos en tot aquest temps entenent les situacions de la patronal, però la patronal no es posa en el lloc de les persones treballadores i ara, a més, falten el respecte aixecant-se de la taula.
16: De fet, l'última vegada que es van reunir va ser el mes de març. És per això que els sindicats anuncien que no aturaran les mobilitzacions fins a tornar a seure's i reprendre les negociacions.
0: Per contra, els comerciants que sí que estan satisfets són els del Centre Històric de Lleida, que valoren positivament la nova ordenança de paisatge de l'EPAERIA. Un document que, per exemple, recull que només es podran posar plaques solars a les teulades d'aquest barri si no sobrepassen la coberta o la cornisa. No podran ser planes i hauran de tenir el mateix color que les teulades. L'ordenança també inclourà que les companyies elèctriques i de telecomunicacions hauran de retirar els cables que estiguin en desús de les façanes dels edificis i també preveu reduir la presència de vinils i publicitat als aparadors comercials, que només podran ocupar el 30% de la superfície. A Salt, l'equip d'atenció primària ha engegat una prova pilot per detectar de manera precoç l'ambliopia, coneguda popularment com a ull gandul, en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. Es tracta de garantir una bona salut visual dels nadons abans dels 2 anys d'edat. Ens n'informa l'Àngel Martínez des de Televisió de Girona.
19: La prova es realitza infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autoreflectòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals abans dels 2 anys, una etapa en què el tractament és més efectiu. És un sistema que facilita la identificació de factors de risc, com la miopia, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els 2 ulls. En cas de detectar algun possible problema, els infants són derivats a oftalmologia pediàtrica.
20: I bueno, és una tecnologia nova, sembla que ha anat bé, i ha dit que sí, la doctora ha dit que ha anat molt bé, i bueno, no ha tardat res, només ha sigut 5 segons, 10 segons com molt, i bueno, ha sortit molt bé, la veritat.
19: Des del Cap de Salt destaquen que aquestes proves pilots són fonamentals en edats precoces, fins i tot a partir dels 6 mesos, i que són tècniques molt precises i indolores pensades específicament pel benestar dels infants.
21: Creiem que és molt important aquesta detecció a edats precoces, com pot ser a partir dels 6 mesos, encara que la prova començarà entre els 12 mesos i 24. Ara hem agafat una prova pilot que més o menys serien uns 120 nens d'edats entre 15 i 18 mesos.
19: Si aquesta prova pilot va com s'espera i obté una bona avaluació, l'objectiu és que aquest projecte es pugui estendre més endavant a la resta de centres d'atenció primària de Catalunya.
22: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
1: Per això no vull que sigui un moment trist.
22: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
0: Alexia Putellas, ho heu sentit, tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des que va trepitjar per primer cop al Camp Nou, acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 10 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà de l'afició. A banda del Barça-Reial Societat, que començarà a les 7, a les 9 es disputarà el Deportivo Espanyol. Qui ja ha disputat la penúltima jornada de la Lliga F és el Badalona Women, que va perdre per 0-4 contra el Reial Madrid. Després que el partit arribés al descans sense gols, les blanques van agafar les regnes i no van donar cap opció a les de Marc Ballester. Carolina Weirt, amb un hat-trick, i una Diana Deva Navarro van sentenciar la quarta derrota consecutiva de les catalanes, que ja fa jornades que es van assegurar la permanència. I Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu Monchi en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla de cara al proper curs.
2: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
0: De l'àmbit poliesportiu, us expliquem que el Joventut va imposar-se en la represa del partit de la Lliga ACB contra l'Unicaja, que s'havia hagut de suspendre el descans per problemes amb el videomarcador. L'equip verd i negre, que partia amb el resultat favorable de 53-33, va mantenir l'avantatge i va acabar guanyant per 95-74. Els de Dani Miret visitaran divendres Fontejau en el darrer partit de la fase regular abans de centrar-se en el play-off. I Badalona serà la seu de la propera Supercopa Endesa. Un acord entre l'Ajuntament i l'ACB portarà la competició per primera vegada a l'Olímpic, al setembre. Hi participaran, a més del campió de Lliga, el Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a actual campió de Supercopa i el Baskonia, guanyador de la Copa, a més del campió de Lliga. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, explica l'aposta.
17: Hi ha la part econòmica d'activitat a la ciutat, hi ha la part de donar a conèixer Badalona, els encants que tenim com a ciutat, i després hi ha la part esportiva de dir, hòstia, una competició de màxim nivell a que situa Badalona doncs, com una ciutat referent a l'hora d'organitzar aconteixements, a l'hora d'organitzar esdeveniments esportius.
0: L'empresa de formació online lleidatana Ilerna és la nova patrocinadora del Força Lleida per les pròximes 3 temporades. L'acord suposa més injecció econòmica per al club, que per a la pròxima temporada manté com a objectiu la permanència a la Lliga ACB. En té més detalls Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
23: A partir de l'1 de juliol, Ilerna Lleida és nou patrocinador del primer equip per a les pròximes 3 temporades, amb opció a ampliar el contracte per 3 anys més, un acord important per al club, ja que aquest suposarà un increment del pressupost.
24: Que pogués ser d'una forma prudencial, sostenible, però ambiciosa. No pensis en 6 milions, que aquest any acabem amb 5 milions alts, però que veníem a 6 milions i alt. No estem bojos tampoc, però ho fem, eh? En ser una cosa, fa 4 anys aquest club tenia un pressupost, no 4, no 3, d'un milió 100. Sí, valorem tots entre tots el que estem fent.
23: Tot i aquest increment, el club continua tocant de peus a terra i l'objectiu per a la pròxima temporada no és un altre que mantenir la categoria. Un nou nom, la mateixa força, és l'eslògan que han triat amb dues entitats. La temporada esportiva acaba aquest divendres a Múrcia, però l'activitat als despatxos no s'atura, ja que la setmana vinent s'anunciarà la nova campanya d'abonats.
0: El Literàrum, la fira d'espectacles literaris i del llibre, arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. A més d'ampliar la projecció territorial del festival, aquesta 19a edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. D'aquesta manera, es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Arts Summer School. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins del Festival Grec. Ens en dona més detalls el David Navarro.
3: El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat, com la Fabra i Coats, el Convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
4: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
3: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Nutrició amb Laura Crosas.
7: El pebrot. El pebrot, capsicum annuum, és el fruit de la pebrotera, importada per Cristóbal Colón des d'Amèrica, tot i que actualment el gran productor és la Xina. Pertany a la família de les solanàcies, igual que la patata, l'albergínia o el tomàquet, i se'n poden trobar moltes varietats en funció del color, vermell, groc i verd, de la mida, des de ben petits a ben bé un pam, del sabor, de més dolços a més picants, o fins i tot de la forma, de rodons, cònics, allargats, de campanes rectangulars o de quatre morros. Un 90% del seu pes és aigua i és ric en fibra, per tant, és poc calòric i força saciant. Si es consumeix cru, és una gran font de vitamina C i també de betocarotens, interessants per la pell, la vista i les mucoses, per millorar l'absorció del ferro i bons antioxidants. A més, els pebrots picants contenen capsaïcina, un alcaloide natural que millora la salut cardiovascular i metabòlica i amb poders analgèsics. A la cuina es pot consumir en cru les amanides, però també com a protagonista de cremes fredes com el famós gazpacho o de plats com l'esqueixada de bacallà. Cuit es pot fer al forn escalivat o bé saltejat per guarnir d'altres plats de cereals, llegum, truites, peix o carn, fer-ne samfaina o fins i tot farcir-lo. I també el trobareu en conserva. Finalment, es pot usar per condimentar plats com a espècia, que s'aconsegueix després de secar i moldre diferents varietats de pebrot dolç pel pebre vermell dolç o picants pel pebre vermell picant. És un aliment d'allò més interessant, però si veus que et costa de pair, prova de retirar-ne la pell, que és on es concentra la major part de solanina. És el temps de donar color als plats i a les amanides, i un gran aliment per fer-ho pot ser el pebrot.
5: La xarxa de comunicació local.
25: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
26: Amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia. Nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar també els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però que encara consideren insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 27 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial, amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Entrarem a fons en els detalls d'aquesta nova eina, tot seguit en conversa amb Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua. I dels esports, Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí, al Camp Nou, i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, a aquesta hora ens interessa connectar amb el Servei Català de Trànsit perquè la Mireia Camats, bon dia, ens expliqui si hi ha gaire problemes avui.
8: Hola, bon dia. Doncs situació complicada a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'autovia 2 i retencions de Pallejà, Cornellà, en sentit Barcelona, la B23 i a Pau del Papiol a Barcelona, la C32, l'antídot i aturades de Gavà, Cornellà, en sentit Barcelona, la C31, retencions de Viladecans al Prat de Llobregat, en sentit nord, a l'AP7 i retencions de Mollet a Barberà del Vallès, en sentit sud, i cua de Sant Cugat a Barberà, en sentit nord, la C17 va molt carregada de Parets de Mollet en tots dos sentits, a l'autopista del Vallès, a la C58 i retencions de Sant Quirze de Sabadell i de Montcada a Barcelona, en sentit sud, i de Montcada a Ripollet en sentit nord, la C33 amb retencions de Montcada a Barcelona, a la C59 i aturades a Caldes de Montbui en sentit sud, a la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona, a la C31 l'autopista del Maresme i a Cua Badalona per anar cap a Barcelona, i a Barcelona situació complicada a les rondes en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: I cedim el relleu ara en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia. Per si no en teníem prou, avui encara més calor avui i fins divendres, dius?
9: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, avui més calor que ahir, demà més que avui i divendres en algunes comarques, sobretot interiors, encara més. Ja avisem, d'aquí al divendres, de fet el divendres a la tarda, és molt probable que es pugui arribar a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima a les comarques de Ponent. Això serà el divendres, però és que avui no ens quedarem molt lluny d'aquestes temperatures tan desbocades. De fet, el matí està començant molt suau. Ja de seguida es recupera la temperatura i en aquests moments moltes viles entre els 15 i 20 graus ja. I tot amanit amb un cel completament destapat. A hores d'ara no hi ha núvols d'importància a tot el país. I aquesta tarda tampoc. Aquesta tarda un sol piconador, un sol implacant, un sol doncs, ben present, que cremarà la pell de seguida. Per tant, protecció solar, si hem d'estar moltes hores al ras, i hidratació, perquè la temperatura aquesta tarda ja voltarà els 35 graus en algunes viles properes, per exemple, al Pla de Girona, també al prelitoral barceloní o cap a les comarques de Ponent. Aquest vent, també, si de cas, una mica més reforçat aquesta tarda a la Costa Brava. I atenció, perquè ja demà al matí començarem el dia amb unes temperatures, Helena, desbocades, especialment cap a l'Empordà. N'estem pendents a la xarxa.
10: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És la nostra notícia de portada. Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2029, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga indefinida si no se satisfan les seves demandes. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
11: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
12: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
0: El govern aprova la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 16 al 17 de juliol, del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són i ens ho explica tot plegat l'Amunt Carvajal.
13: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
14: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
13: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: La CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara, diu, els estan analitzant.
15: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
0: I ens fixem ara en Madrid, on el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració prevista pel 2 de juny, el 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat l'avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot des del mateix Partit Socialista.
1: Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace 2 años, más de 2 años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
0: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol Pedro Sánchez i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
16: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: De nou, a Catalunya, el govern ha anunciat la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat que el Consell del Diàleg Social amb Patronal i sindicats està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral.

0: prop aquest primer any d'aplicació i han fet el seu propi diagnòstic. Ens acompanya el seu president, Òscar Escudé. Senyor Escudé, bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Com valoreu aquest primer any de Pacte Nacional per la Llengua? Li hem sentit dir a vostè que no ha generat l'abans i el després que hauria convingut. Què és el que ha fallat perquè aquest canvi es produís? O què ha faltat?
1: Bé, ha faltat que, bàsicament, que tot el govern d'entrada i totes les administracions i sectors socials el fessin seu i actuessin en conseqüència i prenguessin les mesures que calia. El Departament de Política Lingüística sí que ho ha fet, però no ha estat capaç de fer que altres departaments de la Generalitat i altres administracions igualment importants i altres actors socials fessin el que calia. Sentíem ara que el president feia referència al món de l'empresa. Bé, si ho fan ara, benvingut sigui, però anem un any tard ja. I qui cal que ho facin, i ho facin bé.
0: Això és una mica el que li volia preguntar. Des del vostre punt de vista, el món laboral és on realment està perdent el català. Aquest acord, vostè diu que arriba tard. Aquest seria potser el principal escull. Vostè n'apuntava molts d'altres, però aquest seria ja un primer pas per començar a posar fil a l'agulla en aquest sentit d'aquestes mancances?
1: Si en el del món laboral, insisteixo, si ho fan, perquè tenim, malauradament, moltíssima experiència en grans declaracions, grans reunions, inclús legislació referent a temes lingüístics, de llarg recorregut en el temps i de curtíssim recorregut en la seva aplicació. Per tant, cal que les coses que es diuen després es facin. I no només és en l'àmbit de l'empresa, àmbits tan importants com la salut, l'ensenyament, drets socials, universitats, tot el que fa referència al lleure. Per exemple, pel que fa referència al lleure, que tampoc és cert que no s'hagi fet res, sí que s'ha avançat en els temes d'audiovisual. Tenim més produccions i més doblatges, etc., de sèries, pel·lícules en català que hi havia fa uns pocs anys. Això va començar amb l'anterior govern i en aquest s'ha mantingut i incrementat. Però no s'ha fet gran cosa referent al lleure tradicional, per exemple, o en altres àmbits del lleure. I tots aquests àmbits junts fan que realment, si no prenem mesures en tot això, les mesures que pugui prendre el propi Departament de Política Lingüística tenen una eficiència molt, molt reduïda, en el fons.
0: Acabo. Punts aquests on, de moment, el català va coix, on es podrien vulnerar drets dels catalanoparlants. La nova Oficina de Protecció dels Drets Lingüístics que el govern ha anunciat que es crearà és l'eina que reclamava o creieu que servirà per alguna cosa?
1: Això de les creences hauria de servir. Fins ara, hem de dir que fins ara, quan hi ha hagut casos de vulneracions flagrants i reconegudes per tothom de drets lingüístics, mai cap govern, ni aquest ni els anteriors, han actuat com calia. Si això a partir d'ara canvia, doncs n'estarem molt contents. Haurem de veure què fan. De moment, nosaltres tenim un servei de defensa de drets lingüístics que rebem més de 3.000 queixes l'any. I ja dic, en aquest àmbit tenim una sobrada experiència per poder dir que els governs no han fet mai el que calia. Si ara ho recondueixen i fan el que cal, em semblarà molt bé.
0: Doncs de moment, Òscar Escudé, veiem el got encara a mig buit. Esperem que d'aquí un any més, que ja en farà dos, d'aquest pacte el veiem ja com a mínim a la meitat o mig ple. Gràcies per atendre'ns. Bon dia. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: I ens situem ara mateix a la carretera perquè un motorista ha mort en les últimes hores després que s'hagi sortit de la via caient, tot seguit, en un canal al terme municipal de Deltebre, al Baix Ebre. Ara s'investiguen les causes de l'accident. Segons dades del Servei Català de Trànsit, des del principi d'any, 50 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 21 de les quals eren precisament motoristes. I els Mossos d'Esquadra intensifiquen el control de transport de viatgers per carretera, coincidint amb l'època en què es registra una gran mobilitat per la coincidència de l'arribada del bon temps, l'increment de turistes i les excursions i colònies escolars, entre d'altres. Només aquest dimarts, la policia ha organitzat 16 controls en carreteres arreu del país, la majoria de les quals 10 a l'autopista AP7, on hi ha un alt volum d'autocars, sobretot a les zones de platja. Els Mossos justifiquen aquest tipus de controls aleatoris per fomentar que ni empreses ni conductors abaixin la guàrdia pel que fa al

0: manteniment i el bon estat de vehicles, així com el respecte a les hores de descans reglamentàries. Durant aquests dies s'està fent l'aportació de sorra a la platja del Prat, una de les més malmeses pels temporals del darrer hivern. Segons un estudi de l'AMB, hauria perdut un 31% de sorra en només 10 anys. Tots els detalls amb Lluís Rodríguez, del Prat TV.
1: L'Autoritat Portuària de Barcelona ha avançat enguany l'aportació anual de sorra a la platja del Prat. En concret, són 100.000 metres cúbics que han de compensar la pèrdua que provoquen els temporals d'hivern. I és que la zona delta és la segona més afectada per la regressió del litoral, amb una pèrdua del 31% en 10 anys, segons un estudi de l'AMB. Per tot plegat, l'ens supramunicipal ja fa temps que reclama mesures més estructurals.
2: Lo que voldríem és una millora de l'estabilització, no és una solució al 100%. Una aportació de sorra és imprescindible, però, clar, fer actuacions estructurals d'elements submergits o d'espigons o algun tipus d'elements que puguin mantenir aquesta sorra que s'ha portada a la platja durant més temps.
1: De moment, l'aportació que es fa és amb sorra procedent de Port Ginesta. Sobre la taula hi ha la possibilitat d'aportar d'un altre punt de la costa barcelonina amb una granulometria més gruixuda i, per tant, més resistent als temporals.
0: Arrenca avui una nova edició de Fira Gran a l'Hospitalet de Llobregat. El Saló torna a fer d'aquesta ciutat la seu de la gent gran activa amb 300 propostes gratuïtes fins aquest divendres. El periodista Luis del Olmo, que estarà acompanyat de la també periodista Begoña del Pueyo, tancaran la fira amb un diàleg sobre la bellesa. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz, d'aquí de la xarxa, són ja a les portes d'aquest Saló. Bon dia, Anna, explica'ns.
3: Bon dia, Elena. Sí, a totes les edicions de Fira Gran hi ha un rostre popular i aquest any, la número 27 d'aquest saló, del Saló de la Fira Gran, comptarà amb la presència de Luis del Olmo, tot i que el ventall d'activitats és molt més ampli i d'aquest ventall d'activitats volem parlar ja amb el director de Fira Gran. Ell és Juli Simón. Juli, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Què trobarem en aquesta edició número 27 del Saló Fira Gran? Ja són 27 anys, teniu moltíssima experiència a les vostres esquenes. Quines són les novetats? Què trobarà el públic?
4: Pues el públic trobarà tot tipus d'activitats, des de música, des de ball, tai chi, manualitats, temes de formació, per exemple, en temes d'ordinadors, de mòbil, temes de relacionats amb la salut, una caminada, unes sardanes, etc. No? Fins a 300 activitats trobarà.
3: Tot això fins divendres vinent, i aquest any es posa el focus en els cuidadors no professionals, en aquells familiars, marits, dones, fills, germans, que s'encarreguen de cuidar els més grans dependents.
4: Sí, no, el foco en aquell cuidador gran que cuida una altra persona gran. O sigui, hem augmentat l'esperança de vida i cada vegada hi ha més persones entre 70 i 80 anys que li toca cuidar persones entre 95 i 105 anys. No? Llavors, ens posem en aquest cuidador, que normalment és una persona que ja viu sola, que té les seves realitats, les seves problemàtiques, i que es troba de sobte cuidant una persona molt dependent, val? 7 dies a la setmana, 24 hores al dia, no? I aquest, enfoquem sobre aquesta realitat.
3: Juli, tu dic que la mirada no només se centra en les persones grans dependents, perquè ser gran ja no significa ser sinònim únicament de dependència. Hi ha tot un ventall de possibilitats vitals per a la gent gran. Ser gran ja no és el mateix que fa unes quantes dècades.
4: Ser gran és tindre per davant l'oportunitat de seguir creant, de seguir emprenent, de seguir participant, de seguir tenint veu, i al revés. Ara estem amb unes persones grans que el que volen és participar, tindre veu, tindre un protagonisme social i deixar de ser invisibles. I precisament un event com a Fira Gran, el que volem és això, no? Que animar la gent a portar una vida activa i participativa, i per això els mostrem aquestes 300 activitats de tot tipus per animar-los a, si hi ha alguna que li interessa, a fer-la.
3: Juli Simón, director de Fira Gran, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar-nos ja al dia d'un saló que obrirà d'aquí uns minuts i conduiran aquests dos carrils, una dedicada a la gent gran dependent, però una altra amb un amplíssim ventall de possibilitats dedicat a la gent gran activa.
0: Doncs gràcies, Anna. Gràcies, Anna. De moment tot molt buit, però és evident que a les 10, quan això obri, serà un formiguer. Gràcies per aquesta fotografia. Que vagi molt bé. L'Orgull torna a Tarragona amb la tercera edició del Festival Pride. La Conselleria d'Igualtat, Polítiques, Feminismes i LGTBI organitza aquesta cita el 13 de juny, tot anticipant-se al Dia Internacional de l'Orgull, amb una programació gratuïta, inclusiva i diversa a la plaça Corsini. Entre els caps de cartell se situen Samantha Hudson, Natàlia Rodríguez i el trio mallorquí Fades.

0: Sempre ha dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
1: Per això no vull que sigui un moment trist.
0: Això només és una etapa que s'acaba. Però, per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
2: Ja ho heu sentit, Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des que va trepitjar per primer cop al Camp Nou, acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 11 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre en el partit de Lliga contra la Reial Societat, on podrà acomiadar-se de l'afició. Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu, Monchi, en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla de cara al proper curs.
3: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
2: En waterpolo, avui es disputa l'anada de la final catalana de l'Eurocup. El Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta s'enfrontaran per endur-se un títol que seria històric per tots dos conjunts. Els dos equips barcelonins se citen a 8:45 a la piscina Sant Jordi. La tornada jugarà d'aquí a una setmana a la piscina Marinera. La jugadora del Barceloneta, Alejandra Aznar, explica com ho afronta.
4: Som un equip bastant jove, però molt competitiu, així que anem a per totes. Sí que és veritat que és el primer cop que el Barceloneta femení es classifica per a una final, però no només això, sinó que és el primer cop que l'equip femení juga una competició europea, així que crec que és un moment històric pel club.
2: I encara en waterpolo, avui arrenca la final de la divisió d'honor femenina que enfronta el Sant Andreu i el Mataró al millor de 3 partits. A partir de les 9 es disputarà el primer duel a la piscina Pere Serrat. Ens apropa la prèvia des de TV Mataró, l'Oriol Debat.
5: El Sant Andreu, actual campió, ha estat l'equip que ha fet millor waterpolo durant la temporada. Ara ve la desestabilització que pot provocar la marxa al Sabadell de la columna vertebral de l'equip, Martina Tarré, Nona Pérez i Paula Camús, és ara una incògnita.
6: Nosaltres intentarem fer tot el possible per fer-ho bé i guanyar ràpid, si es pot, i si no, l'objectiu és, lògicament, guanyar la Lliga.
5: L'assolim. Ha demostrat igualtat de forces en els últims partits davant de les de Barcelona. Per l'entrenador Dani Ballart, és bàsic mantenir una bona defensa.
7: Era un sueño, era alcanzar finales. Lo hicimos en la Copa Catalunya ganando el trofeo. Después se nos escapó la final de la Copa de la Reina. Estamos en semifinales de Champions, ahora la final de la Liga.
5: Tots dos equips també es veuran les cares a la final a 4 de la Champions League, que juga a Malta el 10 i 11 de juny.
2: I arribarem a 8:45 amb la cultura i, en concret, amb el Literàrum, la fira d'espectacles literaris i de llibre que arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. A més d'ampliar la projecció territorial del festival, aquesta edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. Així es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i la difusió d'espectacles literaris en català.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràsit. Marimacho.
9: Estic sol.
10: Puto mono. Ve a menjar plàtans.
11: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
12: Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
13: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
14: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
15: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
16: Hola, soy Lena Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
15: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
16: Adeu, Embaladits!
17: Ens agrada la poesia!
13: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la nova jornada de vaga general de mestres i professors convocada a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. Doncs precisament d'aquesta qüestió i d'altres vinculades als pressupostos de la Generalitat en parlarem tot seguit a plató amb la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero. Així doncs, encapçalem avui el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 27 de maig. Tot i que al punt de les 7 del matí, en aquest cas ja són 8:45 del matí, repassem més titulars. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé, considera que l'eina quedarà curta si no hi ha un compromís real d'aplicació en àmbits com el laboral. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en xarxa.
2: Que tenim, malauradament, moltíssima experiència en grans declaracions, grans reunions, inclús legislació referent a temes lingüístics, de llarg recorregut en el temps i de curtíssim recorregut en la seva aplicació. Per tant, cal que les coses que es diuen després es facin.
1: Pel que fa als transports públics, problemes a aquesta hora a la línia 5 del metro. Està fora de servei entre Can Boixeres i Sants Estació per una incidència tècnica, un fet que altera també la freqüència habitual a la resta de la línia. Pel que fa als esports, Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I de la cultura, Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2029, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga indefinida si no se satisfan les seves demandes. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer, mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
3: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
4: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
1: Catalunya encadena setmanes decisives amb els primers pressupostos del govern d'Illa. Gairebé 50 milions d'euros, un 22,8% més que els últims comptes, aprovats aquests i pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns. Fins divendres, els consellers passen per les comissions del Parlament per defensar les seves partides, abans del debat de totalitat de la setmana vinent, entre el 2 i el 4 de juny, que marcarà el rumb cap a una aprovació prevista per a principis de juliol. Per analitzar-ho amb detall, avui ens acompanya al plató la consellera d'Economia i Finances, ara ho dic bé, Alícia Romero. Consellera, bon dia i gràcies per acceptar la nostra invitació.
5: Hola, molt bon dia.
1: Vostè defensa que aquests són uns pressupostos ambiciosos que aporten estabilitat i que consoliden la legislatura. Comencem per aquí, si li sembla.
5: Bé, doncs, és evident que fa 3 anys que no teníem pressupostos prorrogats des de l'any 23. Crec que el país necessita nous pressupostos, ha arribat un nou govern amb unes noves prioritats i era important, doncs, que aquest any 26, ja que el 25 no vam tenir, poguéssim aprovar uns pressupostos. Ha estat un procés difícil i llarg, no enganyaré ningú, però és veritat que avui tenim uns pressupostos millor. Pensin que millora amb 9.000 milions d'euros, a diferència entre el del 23 i el del 26, són 9.000 milions d'euros que incorporem, per tant, per dedicar a més polítiques públiques, ja sigui educació, sanitat o infraestructures. Això en gran part passa perquè l'economia funciona, l'economia va bé, per tant tenim més ingressos, més recaptació i ens permet, evidentment, doncs, dedicar més recursos a les polítiques públiques. Crec que no podíem tampoc renunciar a aquests recursos i crec que és una bona notícia aquest acord amb Esquerra, amb els Comuns, també amb els agents socials i econòmics i el tercer sector.
1: Però avui, ho explicàvem ara, hi ha vaga d'educació a tot Catalunya, el conflicte continua obert. Amb aquests pressupostos sobre la taula sembla que una mica més encarrilat, eh? Per tant, que entenc que amb aquests pressupostos sobre la taula vostè potser farà màgia o no ho sé, però entenc que tindran algun marge per tancar algun acord amb els sindicats. D'on sortiran aquests diners? Perquè entenc que des del govern, en principi, no teniu prevista una partida exclusiva per aquest conflicte en concret, eh?
5: No, pensin que nosaltres vam tancar fa molt poques setmanes un acord, un molt bon acord en l'àmbit educatiu, que vam signar amb Comissions i UGT. Eren quasi bé 2.000 milions d'euros per millorar retribucions i salaris, per reduir ràtios, per millorar i posar més recursos a l'escola inclusiva, desburocratitzar, és a dir, ja vam fer un molt bon acord. Per tant, nosaltres ara no tenim una partida determinada, concreta, per dedicar a un possible nou acord que hi hagi. El que sí que hem dit, i per tranquil·litzar tothom, és que un pressupost és viu, un pressupost és flexible, es poden modificar partides, hi ha un fons de contingència de 300 milions d'euros i, per tant, si s'arriba a un acord, que esperem que sí, doncs, evidentment, farem les modificacions que faci falta per fer front a aquest acord, òbviament. Per tant, no hi ha un problema econòmic en el sentit, doncs, que tothom sap que s'ha de prioritzar, que aquest conflicte s'ha de tancar, que volem que tenir una relació i una conversa tranquil·la en l'àmbit educatiu. Creiem que hi ha molts reptes en l'àmbit educatiu i, per tant, el que ens agradaria és tancar aquest conflicte per poder parlar, doncs, de millora educativa i de qualitat en l'educació, etcètera. Per tant, si s'arriba a un acord, els recursos es trobaran, perquè, com dic, un pressupost és viu i, per tant, en aquest sentit, en fi, doncs, tota la tranquil·litat. Ara és veritat que potser haurem de dir-li a algú, doncs, que no dediqui tants recursos a algun programa que estava fent per poder fer front, doncs, a aquests compromisos, no?
1: I el tema, en un altre cas també de servei bàsic, el tema dels metges. El sindicat de metges deia és un problema de país, no s'hi val que parlin d'excusa de diners perquè ara, això, tenim uns pressupostos encarrilats, i demanaven fins i tot que fos el president Illa qui s'arremengués i es posés a solucionar el conflicte. Com ho veu? Bueno, solucionareu el conflicte amb els metges?
5: Bueno, és que amb els metges no tenim un conflicte com el que està havent-hi en educació. És a dir, crec que, si no vaig errada, és fins l'any que ve que és vigent el conveni que es va tancar ja fa un temps en l'àmbit sanitari. Quan hi ha hagut protestes en l'àmbit sanitari ha estat per l'Estatut Marc que havia marcat el govern d'Espanya, per tant, no ha estat un conflicte clarament amb la Generalitat, i com passa sempre, anem obrint els convenis, no?, i les negociacions i es van tancant. Ho van fer amb els Mossos i anirà passant, perquè els convenis s'acaben i s'han de renovar, no? Per tant, també passarà amb els metges. Però jo crec que avui el conflicte més complex que tenim és el d'educació, no? I, per tant, ara hem d'abocar tots els esforços aquí i anirem fent, i ja ho saben tots, tant els de l'àmbit de la salut com ho hem fet amb Mossos, que la nostra voluntat sempre és escoltar, dialogar. Ara, els recursos tampoc són infinits. Això també és important. És a dir, aprovem un pressupost pressupost de gairebé 50.000 milions d'euros, però que majoritàriament està condicionat en gran part per pagar sous i retribucions. Perquè jo també els hi vull dir als oients, pensin que la Generalitat paga mestres, paga metges, bombers, agents rurals, per tant, tot això és un gran gruix del pressupost de la Generalitat, gairebé el 90% del pressupost és això. Per tant, després queden pocs marges. Ara, evidentment, hem d'anar afrontant els nostres compromisos, les nostres obligacions. Es tanquen els convenis, no?, laborals i s'han de reobrir, és evident. No?
1: Consellera, l'actualitat obliga, i parlo del traspàs de l'IRPF, perquè sembla que es torna a endarrerir, ho anunciàveu ahir al migdia, ahir a la tarda, calendari fins al 2029, si no tinc mal entès. El govern i Esquerra entenc que havien pactat ja aquesta data, perquè no fa masses dies el mateix Oriol Junqueras sortia dient que a l'octubre es podria començar ja a treballar. Vostè deia que era una data plausible, ara torna a haver-hi aquest endarreriment. Aclareixi'ns una mica les xifres, perquè estem mica marejats tots plegats.
5: Sí, estaria bé aclarir-ho, perquè em sembla que si no ens farem tots plegats mal. Primer, per poder gestionar l'IRPF des de l'Agència Tributària calen dues coses. Un, modificacions legals per fer possible que nosaltres gestionem l'IRPF. Nosaltres no podem gestionar l'IRPF si algú no ens dona aquesta competència, si algú no ens delega aquesta competència. En aquest cas, ha de ser l'Estat a través de la modificació de la LOFCA, que és una llei orgànica. Per tant, si volem, no? Si estem, hem de treballar perquè això sigui així, hem de fer una modificació legislativa que no es fa en dos dies. Això per començar. I després necessitem tenir l'instrument, el nostre instrument, la Hisenda Catalana, que és l'Agència Tributària, preparada per assumir això. Avui ho està? No. Avui l'Agència Tributària no està preparada, ho sap tothom. Tothom que coneix l'àmbit tributari. I ho sap també Esquerra Republicana, òbviament, que a més ha dirigit la Conselleria d'Economia. Què hem fet? Bueno, des de que hem arribat al govern, nosaltres ens hem posat a treballar amb això. Hem modificat la llei de l'ATC per donar-li més flexibilitat, per generar nous perfils professionals que necessitarem en el cas de gestionar l'IRPF i altres impostos que generen a Catalunya. Hem posat ja en marxa 200 places noves i estem fent convocatòries. Vam posar en marxa 50 beques per ajudar opositors a estudiar i que es presentin en aquestes places que no són fàcils de cobrir perquè és un àmbit molt específic, molt tecnificat. És a dir, hem anat avançant. Què va fer ahir el govern? Amb acord amb Esquerra Republicana, aprovar un contracte programa 2026-2029 en el que ens comprometem a fer totes les transformacions que necessita l'Agència Tributària, no només per l'IRPF, perquè els nous temps estan canviant i hem d'incorporar doncs, tot el que són les dades, intel·ligència artificial, s'ha de fer una transformació tecnològica molt important, hem de incorporar més personal, per tant, és una transformació en molts àmbits. Aquesta transformació ens ha de portar a gestionar l'IRPF quan se'ns delegui i no es pot fer de cop. S'ha d'anar fent d'una manera progressiva, no? I, per tant, anirem fent en la mesura, un, que tinguem l'habilitació legal i que fem un treball important amb l'Agència Tributària Espanyola, que és qui en aquest moment gestiona l'IRPF. Per tant, ara estem en una primera fase molt incipient, que és nosaltres estem ja informant, assessorant durant la campanya de la renta, aquest any 150 persones que estan treballant, hem augmentat un 20% les atencions en relació a l'any passat, en aquests moments, per tant, ja estem fent coses. Què podrem fer més en una segona fase? Gestionar alguns elements de l'IRPF. Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre. Crec que és un repte ingent que tenim com a Generalitat de Catalunya, que té l'Agència Tributària. Jo només vull posar una dada perquè els oients ho entenguin. L'Agència Tributària Espanyola té 1.500 informàtics i l'Agència Tributària Catalana no té cap. És a dir, només això, on nosaltres tenim 30 inspectors d'Hisenda. És evident que amb 30 inspectors d'Hisenda no podem fer una tasca d'inspecció com cal i com demana un impost com l'IRPF, que paga quasi 4 milions de persones a Catalunya. No?
1: Entenc que està bé que es parli amb franquesa, perquè, evidentment, si no, tot aquest ball de xifres i de dades i de dates i d'anys ens fan ballar al cap.
5: Jo crec que el que és molt important és que tothom tingui clar que el govern, no? I en aquest cas amb Esquerra Republicana, tenim un objectiu clar, que és que l'Agència Tributària acabi sent l'Agència Catalana, que vagi gestionant tots els impostos que pugui, que es generen a Catalunya, començant per l'IRPF. Estem transformant l'agència perquè això sigui així, però ho hem de fer bé. Perquè també els vull dir als oients una cosa, que és els recursos per fer polítiques públiques surten dels impostos. Imagineu-vos que tenim un instrument que no recapta bé els impostos, per tant, que no genera els ingressos per gastar-los.
1: No ens ho volem imaginar.
5: Seria dramàtic. automàtic, no? Per tant, ho hem de fer bé, ho hem de fer molt bé i caminarem amb passos ferms per poder gestionar l'IRPF quan abans millor.
1: I que deixa clar també que el 2029 tampoc està del tot segura que això sigui fil per randa ja aplicat al 100%.
5: El 100% de l'IRPF, jo crec que el que anirem fent és progressivament anar incorporant elements, la inspecció, poc a poc, fins que tinguem doncs, la certesa de que podem gestionar el 100%. Això avui es veu difícil. Estem a l'any 2026, l'any 2029, que hi ha 3 anys, és possible, però no ho diu. Jo el que voldria dir és que el contracte programa que aprovem ahir, que vam aprovar ahir, és 26-29, perquè està fixat en 4 anys, amb 527 milions d'euros, per transformar aquesta agència, perquè vagi agafant el muscle necessari per gestionar l'IRPF, però insisteixo, no tenim la delegació, no tenim una habilitació legal per fer-ho i, per tant, hem de ser prudents en aquest sentit.
1: I tot això també hi té molt a veure el nou model de finançament. Vostè ahir a TV3 parlava de que estan mantenint converses, no negociacions, ho deixava molt clar, mantenint converses amb Junts, una mica per la necessitat imperiosa d'intentar tenir i aprovar aquest nou model de finançament. I veuen, aquests contactes són discrets i són constants, i veuen voluntat real de moure's més enllà del que diguin o del que es diu públicament?
5: Jo vull pensar que Junts per Catalunya pensarà en el país quan arribi al Congrés dels Diputats a la tramitació del model de finançament. El model de finançament són quasi bé 4.700 milions d'euros més per Catalunya l'any 27, perquè la voluntat del govern, en aquest cas sí que hi ha unes dates molt concretes, és que això entri al Congrés abans de marxar de vacances i que es pugui tramitar durant la tardor i, per tant, que s'aprovi abans d'acabar l'any. Això vol dir incorporar ja tots els recursos del nou model de finançament a les comunitats autònomes. Per tant, a Catalunya, 4.700 milions d'euros més que podríem incorporar en els pressupostos de l'any vinent. Jo vull creure que Junts no renunciarà a això. Una altra cosa és que digui, jo crec que s'ha de millorar el model. Perfecte, doncs tramitem-lo, iniciem la tramitació i durant la tramitació que Junts per Catalunya o qualsevol altre grup incorpori esmenes per millorar-lo. Crec que és el que toca. Hem de fer política constructiva i política útil, si no només fem que donar-li espai a les extremes dretes i als populismes, no? Per tant, jo li demanaria a Junts que segui, que ho treballi, que ho negociï amb el govern d'Espanya, que ha demanat ja i ha dit que ho farà, i per tant que a partir d'aquí doncs veiem si tenim el model que s'ha presentat o un millor amb les aportacions dels grups parlamentaris.
1: Consellera, parlant un altre cop el tema dels pressupostos, hi han grans acords de govern, parlava ara de la zona franca, de la societat d'inversions, de la línia orbital, que no depenen d'aquests pressupostos, que depenen de futurs comptes i que fins i tot poden dependre, si molt m'apura, de l'estabilitat que hi pugui haver-hi a Madrid, avui en dia molt sacsejada pel cas Zapatero. Fins a quin punt, si hi ha un canvi de majories a Espanya, tot això no pot quedar en paper mullat, consellera? Això preocupa, jo crec, bastant a la ciutadania catalana, pel que ens convé a nosaltres i per la part que ens toca. No?
5: Sí, a veure, nosaltres confiem que aquest govern continuï. De fet, el president Sánchez ja ha dit que no convocarà eleccions en breu, i per tant nosaltres esperem que aquest govern continuï. Estem treballant amb ells amb molta complicitat en aquests tres àmbits que vostè deia, la línia ferroviària orbital, el consorci d'inversions i el consorci a la zona franca. Alguns són sobretot els dos consorcis o la societat mercantil es poden posar en marxa en un termini curt de temps i nosaltres treballarem per fer-ho el més ràpid possible. La línia orbital és una mica més complexa, òbviament, i aquí hi ha un compromís econòmic que haurem de veure doncs, com s'acaba d'articular en el govern d'Espanya. Però malgrat estar en pròrroga pressupostària en aquesta situació, es pot arribar a aquest compromís. Evidentment, si després canvia el govern, però això ha passat sempre, s'han aprovat moltíssimes lleis, s'han aprovat consorcis, i escolti'm, ha arribat un altre govern i no ha desfet mai res. Vull pensar, per exemple, amb la llei de matrimoni igualitari, però amb el consorci, per exemple, de la Sagrera, que és un consorci entre la Generalitat, l'Estat i l'Ajuntament de Barcelona, que fa 20 anys que funciona, no? És a dir, en general, qui arriba tampoc destrossa. I nosaltres volem pensar, en fi, que si nosaltres ara tanquem aquests tres acords i els concretem, no?, i modifiquem estatuts i creem una societat mercantil, doncs qui arribi no s'ho creurà o no s'ho carregarà. Ara també espero que no arribi un altre govern i que tinguem aquest molts anys. Jo crec que també ha donat estabilitat des de que va arribar el president Sánchez, i tenint en compte que hem tingut Covid, dues guerres, un volcà, etcètera, etcètera, crec que malgrat totes les dificultats, és un govern estable que ha generat una economia en aquests moments doncs, molt estable, molt rigorosa, molt ferma, de les millors de la Unió Europea, i crec que en aquest sentit nosaltres necessitem i volem que continuï. Per tant, esperem que sigui així.
1: Molt ràpidament em renyaran des de des de la direcció del programa, però li faig molt ràpidament, perquè hem parlat bastant d'Esquerra, els comuns amb el tema de l'habitatge. Sí. Una pregunta molt concreta i molt ràpida, consellera. Volen crear la Direcció General de Disciplina d'Habitatge amb capacitat sancionadora. Sí. Pel que fa al nomenament de la persona que l'encapçalarà, serà algú del govern o algú proposat per comuns com ells demanen? Pronuncis una mica amb això.
5: Doncs la veritat és que no, li dic sincerament, no ho sé. Vam negociar això amb els comuns, aquí vull agrair també el seu suport, perquè vam tancar amb ells un acord ja fa mesos, l'hem actualitzat, per exemple, amb aquesta proposta. La direcció general, les direccions generals són de lliure designació i, per tant, doncs, veurem finalment si és una persona... L'ideal seria que fos una persona consensuada, no?, pel govern i pels comuns, i estic segura que així serà, perquè tenim una molt bona relació. Crec que han posat l'habitatge com el govern sobre la taula, com una de les prioritats, i es veu amb els recursos que hi dediquem i les energies que hi està abocant també el govern.
1: Consellera, doncs li agraïm moltíssim que ens hagi vingut a veure avui. Ens ha passat superràpid el
5: molt
1: temps.
5: Molt ràpid, sí, té raó.
1: Li agraïm moltíssim les explicacions i l'esperem un altre dia que no tardi tant, perquè em deia que fa
5: feia
1: molt temps
5: que no
1: havia
5: venia,
1: vingut
5: sí.
1: com a portaveu del PSC. Gràcies, doncs, per haver vingut avui. Que vagi molt bé.
5: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
6: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: 9 minuts per arribar a les 9, canviem radicalment de tema, deixem de banda la política i us expliquem la campanya de l'Ajuntament de Terrassa per acabar amb el consum de cigarretes electròniques o vapejadors entre els menors d'edat. És per això que aquesta setmana du a terme una campanya per informar els establiments de la prohibició de vendre aquests productes als menors i de les sancions que això pot comportar. Ho ha seguit la Carme Contreras, de Canal Terrassa.
7: Gairebé la meitat dels adolescents d'entre 14 i 18 anys ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, però la venda a menors està prohibida. Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècniques municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria.
8: Nosaltres som les que anem informant de prohibir la venda a menors de 18. Si els venen a comprar, que demanin DNI i llavors negar-los la venda.
7: L'acció té lloc aquesta setmana i té previst visitar un centenar d'establiments. Les visites del primer dia han donat bons resultats.
8: I va anar molt bé, vull dir, va haver molta bona recepció per part de tots els comerços, eh? Tots els que sí que venien vapers van col·laborar molt bé.
7: L'objectiu de la campanya és també conscienciar sobre els riscos associats al consum de vapejadors, sobretot entre els menors. Els experts alerten que els dispositius de vapeig s'han convertit en una de les principals portes d'entrada al tabaquisme i al consum de nicotina.
9: Tant no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
10: Per això no vull que sigui un moment trist.
9: Això només és una etapa que s'acaba. Però, per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
1: Doncs ja ho heu sentit, Alexia Putellas, que anuncia que tanca la seva etapa a Can Barça. Cristina Álvarez, molt bon dia.
11: Molt bon dia, doncs sí, és l'adeu de la reina. Deixa el club blaugrana, ho ha anunciat, després de 14 temporades. Ho fa amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues. A més, dues pilotes d'or a títol individual. L'anunci oficial el va fer a les xarxes socials amb un vídeo en què posa el valor en valor la transformació del futbol femení, de la qual ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des que va trepitjar per primer cop al Camp Nou, acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà de l'afició. Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu, Monchi, en la seva presentació. L'executiu andalús, que ja es va incorporar a la feina fa 15 dies, ha expressat confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla pel proper curs.
12: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita... una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
11: Ja han quedat definides les semifinals de l'Hockey Lliga. El Barça i l'Igualada per una banda i el Liceo i el Calafell per l'altra lluitaran per un lloc a la final. Els blaugranes van classificar-se després de superar el Noia per 5-3 en el tercer partit dels quarts. Jan Cortiellas va obrir el marcador pels penedesencs, però Marc Grau, Pablo Álvarez i Eloi Cervera amb un doblet van capgirar el marcador i van obrir forat per als blaugranes. Cortiellas de nou i Jalmà van retallar diferències, però Sergi Llorca va sentenciar amb el cinquè. El rival del Barça a semifinal serà l'Igualada, que va eliminar el Voltregà amb una victòria als penals després que el marcador no es mogués en el temps reglamentari, ni tampoc en la pròrroga. Roger Bars, Joel Roma i Biel Llanes van marcar pels igualadins, mentre que Eric Vargas i Aleix Moles ho van fer per al Voltregà. I també el Calafell serà a les semifinals. Els verds es van imposar el Reus a casa a la tanda de penals després que el partit acabés amb empat a 3 i sense moviments a la pròrroga. Joan Pujalte va ser l'encarregat de marcar la pena màxima decisiva per fer esclatar l'afició local amb una gran actuació de Martí Serra sota pals. El derbi tarragoní, però, ha estat marcat per la polèmica perquè el primer partit que havia guanyat el Reus se li va donar per perdut als despatxos per alineació indeguda. Doncs decidides aquestes semifinals, Liceo Calafell i Barça Igualada començaran aquest divendres. Són el millor de 5 partits, o sigui que durant algunes setmanes encara continuarem parlant de la competició.
13: Molt bé, d'hoquei, que sempre és interessant.
11: I tant que sí.
13: Gràcies, Cristina.
11: Que vagi bé.
13: Doncs acabem així, de la millor manera possible, de la millor manera esportivament parlant possible. Gràcies per la vostra atenció, per haver-nos fet un dia més confiança. I demà a les 7 ens hi tornem a posar. Gràcies, que vagi molt bé.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: El nou FM, el nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast.
2: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: Hi ha conflictes que deixen de ser una protesta puntual i es converteixen en un símptoma de país. I el que està passant aquests dies a l'educació catalana ja no és només una vaga. És la constatació que una part important del sistema educatiu ha arribat al límit. El més significatiu no és només, per exemple, l'aturada d'avui, sinó el moment en què arriba. Govern i sindicats negocien contrarrellotge mentre les mobilitzacions continuen creixent arreu del territori català, fins i tot arribant a trobar-se amb les protestes del País Valencià. El Departament d'Educació ha posat sobre la taula les millores salarials i complements específics per intentar acostar posicions. Però els sindicats insisteixen que el problema és molt més profund i volen insistir per acabar d'una vegada per totes amb les ràtios massa altes, burocràcia asfixiant, manca de personal i la pèrdua sostinguda de poder adquisitiu després d'anys de sobrecàrrega. I aquesta vegada el malestar ha desbordat el professorat. L'escola concertada també s'ha sumat a les mobilitzacions, els estudiants han sortit al carrer i fins i tot diverses associacions de famílies han expressat suport a les reivindicacions. Això amplia el conflicte i envia un missatge polític molt clar. El debat ja no és només laboral, sinó que és una discussió sobre quin model d'escola pública vol sostenir Catalunya els pròxims anys. Ara el govern necessita un acord ràpid per evitar que el final de curs quedi marcat per la tensió permanent i també per les noves aturades a les portes de la selectivitat. Però els sindicats també saben que és precisament en aquest moment quan tenen més força negociadora. I per això la reunió d'avui no és només una trobada tècnica, sinó una prova política de primer nivell sobre la capacitat real de rescatar el sistema educatiu del desgast acumulat durant els darrers anys. És dimecres 27 de maig del 2026. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que ja sabeu que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, la Laia de Déu, des d'Ona Codinenca, entrevistarà Manel Rodríguez, regidor d'Urbanisme de Sant Feliu de Codines, per parlar-nos del projecte de la plaça Josep Humbert Ventura. I a continuació, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà sobre el Sindicat d'Habitatge de Cardedeu amb els membres Aniol Guillamón i Maria Antònia. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món social del nostre territori, i això, com sempre, ho fa Ràdio Vic amb els solidaris. I la Laura Serrat avui parlarà amb la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manlleu, Núria Roura. A 10:45, com sempre, comentarem les piolades més destacades del dia, com sempre de la mà de Guillem Sánchez, i després parlarem sobre salut des de Ràdio Televisió de Cardedeu. I el programa l'acabarem, com sempre, amb el Lletra Ferits, avui des de la veu, amb l'Isaac Muntades, on parlarem amb Salvador Vergés de la Casa de l'Esllavissada. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. L'Ajuntament de Vic tancarà l'alberg social del Remei el 31 de maig, per tant, és a dir, aquest diumenge. El consistori considera que ha deixat de ser un recurs temporal. També assegura que en els últims temps hi ha hagut episodis d'inseguretat que haurien posat en risc els treballadors. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: L'alberg social de Vic, situat al barri del Remei, deixarà d'estar actiu aquest diumenge. El consistori considera que ha deixat de ser un recurs temporal, ja que amb els anys s'ha convertit en un allotjament de llarga durada. D'altra banda, l'Ajuntament també assegura que en els últims temps hi ha hagut episodis d'inseguretat i amenaces que haurien posat en risc els treballadors. La regidora de Benestar i Família, Núria Homs, ho explica.
3: Hi havia conflictes, no? Bueno, clar, és un lloc on hi havia unes 20 persones amb situacions complicades, no? No volem en cap cas, no? Ni ara ni mai, posar en perill la seguretat dels treballadors i les treballadores. I en aquests moments no podíem garantir la seva seguretat i no trobàvem que fos un espai que acompanyés a avançar. Tot el contrari.
2: L'alberg es va obrir el 2012, impulsat per Càritas Arxiprestal, arran d'una onada de fred que havia desbordat l'antic refugi municipal. Actualment hi havia una vintena de places ocupades, totes per homes, i la gran majoria estaven ocupades a més llarg termini. L'Ajuntament assegura que s'han buscat alternatives en funció dels perfils. 3 o 4 dels allotjats han desplegat recursos en l'àmbit familiar i 7 s'han instal·lat en pisos d'emergència de la ciutat. Tot i això, altres usuaris han quedat sense sostre.
3: Nosaltres no deixarem de fer l'atenció que estem fent a les persones que en aquests moments hi havia, però hem canviat el model d'atenció atenció i hem buscat alternatives que sí que siguin habitatge. Una seixantena de places en pisos d'emergència social i llavors doncs, treballarem amb aquestes persones, no?, en aquests espais, en aquests pisos compartits.
2: El tancament ha caigut com un gerro d'aigua freda sobre els treballadors del servei, gestionant fins ara per la Fundació Suport Social Solidari, denunciant que l'Ajuntament els havia garantit que el contracte es mantindria fins al setembre. Alejandro Zaragoza, vetllador, és un dels afectats.
4: Ens va dir que teníem pensat que la licitació que tenia la Fundació, que tenia una vamor encara fins al 31 d'agost, pràcticament a l'1 de setembre, que ja es tancava definitivament, que potser podia ser abans, però que, bueno, que en principi no havíem de patir fins al mes de setembre. Cosa al qual, que al final no, perquè han pensat ells que al final, el 31 de maig, s'ha de tancar.
2: També lamenta les formes amb què s'ha comunicat la decisió i alerten que molts usuaris quedaran desemparats i sense seguiment social o mèdic.
4: Vam tenir que callar perquè era com un secret a veus i no podíem donar-hi oficialitat. El tractar amb persones amb una vulnerabilitat social tan greu, que aquestes persones dir-los realment que això es tanca i que se'n van al carrer, que se'n van a dormir al carrer, és a dir, no hi ha dret, paguen justos per pecadors. I sí, realment, que aquesta persona necessita una ajuda, perquè estem parlant de gent que no té res.
2: Des dels partits de l'oposició rebutgen a priori la mesura, denuncien que és un retrocés en les polítiques socials i que respon a una visió electoral. Només Som Identitaris avala la decisió del govern.
0: I, per altra banda, l'associació Addimo, que treballa pels drets de les persones amb mobilitat reduïda, denuncia que en els darrers dies s'han difós opinions i judicis desafortunats que qüestionen les mancances d'accessibilitat de la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu de Codines. Laia de Déu, una codinenca.
5: Addimo assegura que el debat sobre la reforma de la plaça no hauria de convertir-se en una confrontació política ni en un espai de burla a les xarxes socials, ja que l'accessibilitat hauria de ser un dret i no un privilegi. Jaume Girbau, president de l'entitat, assegura que el comunicat neix pel to que ha agafat el debat a les xarxes socials.
6: Però no deixa de ser una manera anònima d'expressar-se, no? I de dir les coses d'una manera que quan tu tens la persona davant i la mires als ulls, a la cara, segurament que certes coses que s'estan dient per les xarxes socials no les diries cara a cara. És un tema delicat, ja no només és el Feliu, és un tema que avui en dia el tema de la discapacitat està sent com mofat, com burlat.
5: Des de l'associació remarquen que la plaça continua presentant dificultats, altrament anomenades barreres arquitectòniques, per a persones amb cadira de rodes, però també per gent gran i famílies amb carretons, especialment la sorra o alguns punts d'accés.
6: Són detalls, però que són coses que no són accessibles. Ara també hi ha un tema que a nosaltres, que ha sigut treure els aparcaments de discapacitat que hi havia davant de l'Ajuntament, però clar, com que ara es converteix en peatonal, doncs han fet els espais dintre del pàrquing tancat. Però el pàrquing tancat és molt incòmode accedir, perquè són les places que han creat, són les primeres, i s'ha de fer una maniobra gran, i gent que va amb una furgoneta amb rampa, per exemple, és pràcticament impracticable poder aparcar en aquest pàrquing.
5: En el comunicat, Addimo també demana al conjunt de grups polítics del municipi que condemnin els missatges i opinions despectives cap a les persones amb mobilitat reduïda.
0: I el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha visitat aquest cap de setmana la Fira de Sant Isidre. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
7: Així és, on la jornada va començar l'Ajuntament amb la signatura del llibre d'honor i posteriorment la comitiva es va traslladar a peu fins al recinte firal, on Rull va visitar l'estand institucional i diversos espais de la mostra.
8: És una fira, la de Sant Isidre de Cardedeu, una fira icònica, emblemàtica en el Vallès Oriental i en el conjunt del país. I quan es parla de fires d'aquestes característiques, vinculat a Sant Isidre, justament, al món de l'agricultura, es pensa molt en Ponent i es pensa molt poc en els vallesos, no? I que Cardedeu hagi trencat aquesta dinàmica, doncs, home, demostra que hi ha actitud, que hi ha propòsit i la singularitat excepcional de Cardedeu.
7: Rull ha assegurat que una fira és un aparador de l'estat d'ànim d'un país. Ha destacat que, més enllà de l'activitat comercial i d'intercanvi econòmic, aquests espais també tenen la funció clau a l'hora de projectar confiança i identitat col·lectiva.
8: En aquests moments el país està assedegat d'expressions que projectin confiança i autoestima col·lectiva. I aquesta fira justament aconsegueix aquest objectiu.
7: El president del Parlament també ha reflexionat sobre el moment que viu Catalunya i ha advertit una certa davallada de l'autoestima col·lectiva. En aquest sentit, ha defensat que la confiança en el país és un element essencial per al futur de qualsevol nació.
8: És un país, avui, que ens mirem al mirall i no ens acabem d'agradar. I hauríem de ser capaços d'entendre quins són els actius que tenim, quins són els potencials que tenim i poder-los projectar. Que Catalunya té problemes greus, complexos, sens dubte. Sens dubte, tenim problemes sobre el model de creixement econòmic, tenim problemes en l'àmbit de l'educació, tenim problemes, evidentment, significatius. Però jo el que voldria traslladar és que hi ha molts elements que ens han de fer recuperar la nostra confiança en nosaltres mateixos.
7: La jornada institucional s'ha tancat amb una visita als diferents estands de la Fira de Sant Isidre, on el president del Parlament, Josep Rull, ha compartit impressions amb els expositors, representants d'entitats i visitants. Un recorregut que ha servit per conèixer de prop l'activitat i el teixit social i econòmic que enguany han estat presents al recinte firal.
0: I un grup de voluntaris i voluntàries han participat a la primera jornada de l'Ara Parla Cardedeu, una campanya que vol convertir-se en l'enquesta popular més gran feta mai al municipi Enric.
7: Doncs sí, així és, Ona. Impulsada per la CUP, Cardedeu, la iniciativa neix amb l'objectiu de connectar amb els veïns i veïnes perquè puguin expressar la seva opinió sobre la situació política actual, tant al poble com al conjunt del país, i què és el que preocupa. Escoltem a Sara Clemente, membre de l'Assemblea de la CUP Cardedeu, i Clara Alegre, voluntària de l'enquesta popular.
9: Per començar, picant portes, literalment, com ha dit en Blai, i a més estan al carrer amb una sèrie de preguntes que tenen a veure sobre com està el país i com està també Cardedeu. Com veu el poble com a Cardedeu i com veu el poble al país, no? Doncs hem creat equips i cada dia que sortim a fer enquestes anem a un barri.
10: Des de la CUP està molt ben organitzat, s'han fet unes xerrades prèvies de formació a les persones voluntàries. Animo a tothom que vulgui també apuntar-s'hi, que segurament encara està obert i es pot anar apuntant al llarg del procés. Cada dia que quedem es farà un barri determinat i s'anirà per parelles, així mai estarem sols, trucar porta per porta i anar a preguntar les mateixes

0: Mateix el que sí que podem afirmar és que la Unitat Popular o el projecte de la Unitat Popular es presentarà a les eleccions municipals del 2027. De quina manera, amb quines candidatures, amb quines persones, amb quins lideratges, amb quines propostes, tot això és precisament el que ara volem començar a construir i que en realitat ja fa mesos que anem construint.
1: L'enquesta es desplegarà durant les properes setmanes a diferents punts del municipi amb la voluntat de recollir el màxim nombre de veus possibles i elaborar una radiografia de les inquietuds i prioritats de la ciutadania de Cardedeu.
2: Dues dotacions dels bombers i dues de la Guàrdia Urbana van intervenir ahir al migdia en un petit incendi sense conseqüències a la planta baixa de la duperia de Can Macra, a Vic.
3: L'avís es va rebre pels vols de quarts de 3 de la tarda i el foc es va poder controlar ràpidament. Va cremar l'entrada i una de les habitacions i no s'hi ha arribat a estendre les dues plantes superiors. Al cap de mitja hora després de rebre l'alerta ja es va estabilitzar. Can Macra és una de les adoberies abandonades de Vic. Es tracta, però, d'un edifici emblemàtic, perquè va ser la darrera fàbrica del sector que va tancar i ha mantingut tota l'estructura. L'any 2011, l'Ajuntament va obligar els propietaris a actuar-hi després que s'ensorrés una de les parets com a conseqüència de la pluja. Forma part del conjunt arquitectònic declarat Bé Cultural d'Interès Nacional.
2: I el centenar de treballadors que formen la plantilla de l'Elche Pasqual Agurb tornaran a protestar avui a les 6 de la tarda davant la planta per reclamar a l'empresa engegar un procés de negociació, Andreu.
3: L'última mediació feta el passat 7 de maig va acabar sense cap acord. Els preocupa el seu futur professional, ara que la companyia ha venut a la planta gurbetana de Terradelles per fer-hi mozzarella. I encara en el sector empresarial els treballadors de Girbau enceten avui dues jornades de vaga. Serà aquesta, demà i divendres, davant la falta d'acord entre la direcció i el comitè d'empresa a les negociacions del conveni col·lectiu 2026, 2027 i 2028. Segons fonts del comitè d'empresa, amb majoria de comissions obreres, les negociacions estan encallades en la clàusula de revisió salarial i la previsió d'increments anuals. Després de 8 reunions en què no s'ha pogut tancar el nou conveni, les dues parts van estar citades dilluns al Departament de Treball a l'acte de mediació.
2: I l'Ajuntament de Santa Maria d'Oló ha firmat un conveni amb la Diputació de Barcelona per poder construir-hi una passarel·la per a vianants al costat de l'accés al poble per l'avinguda Manuel López, Laia de Déu.
4: En ser una carretera propietat de la Diputació de Barcelona, l'acord amb l'ens supramunicipal era obligat per poder dur a terme qualsevol reforma en aquest punt d'entrada al nucli del poble. El projecte consisteix a construir una passarel·la elevada al marge que al costat de la carretera d'aquesta manera es podrà unir la zona de vianants existent que parteix de la Cruïlla amb el passeig Carme Vidal fins a les escales que arriben a dalt al camp de futbol. Xavi Baraut, alcalde d'Oló, en donava els detalls.
5: Bé, bàsicament, després de temps repassant projectes, repassant tot el tema d'aquest vial, doncs s'ha arribat a firmar el conveni amb Diputació per poder el tirar endavant, que va ser aquesta setmana passada, i bé, esperem que l'inici, teòricament aquest any 2026, esperen poder licitar i les obres començar de cara al 27.
4: L'Ajuntament haurà d'assumir 155.000 euros del cost total del projecte, que arribarà al 500.000 d'euros. Els 345.000 restants els assumirà la DIVA. Les obres també inclouen una segona fase per construir un pas de vianants elevat al trencant del camp de futbol.
5: Al final, aquest projecte està fet i al final es va arribar a l'acord que se'n fa càrrec Diputació totalment. Aquí el que es fa és endreçar una mica la zona de parada de bus, fer un pas marcat per allà on puguin passar els nanos i que estigués senyalitzat per tot el tema de trànsit, de que fos més segur a l'hora de creuar la carretera en aquell punt.
4: L'Ajuntament calcula que la Diputació licitarà les obres durant aquest any i que les obres es facin el 2027. Queda pendent veure si es pot allargar el vial fins als malacons.
5: S'està acabant de negociar o de parlar que no entrava en projectes i es pot acabar d'unir amb els malacons, perquè quedaven 5-10 metres per acabar-se d'unir, però és un tros complicat pel tema del mateix vial i del terreny, i per tant s'ha d'acabar de mirar, i això es va decidir que quan es fes l'obra s'acabaria de mirar si es pot acabar d'unir amb els malacons.
4: L'Ajuntament també està en converses amb la Diputació de Barcelona per fer una altra passarel·la per unir els ravals de Santa Eulàlia i la Rovirola paral·lelament a la carretera.
2: Vic es va convertir aquest cap de setmana en l'epicentre del bàsquet femení en la categoria premini. Va ser amb la disputa de la Copa Poliva que va coronar el Mataró com el millor dels 8 equips participants, Andreu Jiménez.

0: Unió Esportiva Mataros es va classificar per disputar els campionats d'Espanya de bàsquet premini que tindran lloc a Madrid el proper 21 de juny. Aquest és el premi que va aconseguir l'equip maresmenc després d'haver-se endut el triomf a la Copa Poler Batidor destinada al conjunt formats per jugadores d'entre 8 i 10 anys. L'equip dirigit per Víctor Pi es va imposar a la final al Joventut de Badalona per 5 punts de diferència, 63-58. Després de tot un cap de setmana de bàsquet al pavelló del Castell d'Emplanes de Vic, sentim a Víctor Pi.
1: Molt content per la feina de les nenes, ja no només avui o ahir, sinó durant tot l'any passat, que ja portem 2 anys i mig junts. La veritat que estic molt content. M'han explotat a les mans, han fet una Copa Poleva increïble i s'ho mereixen, són les millors.
0: És el 5è any consecutiu que aquesta competició se celebra a la pista vigatana amb un notable èxit de participació. La final va estar d'allòs més disputada i fora de la primera cistella el conjunt maratoní va anar sempre per davant el marcador. Però no va poder tancar l'enfrontament en cap moment i la penya a poc va anar retallant diferències. De fet, en el darrer període s'hi va arribar amb un avantatge de només 5 punts per al Mataró, que el va conservar fins a la botzina.
2: Els nervis del principi ens han jugat una mala passada, però bueno, som molt petites i al final el que els hi transmetem des del club, des de l'estaf, és que ho gaudeixin, que ho deixin tot i que estar aquí era un premi i bueno, ho hem fet el millor que hem sabut.
0: Més enllà del Mataró i el Joventut de Badalona, fins a 8 equips van completar la fase final de la competició celebrada a Vic. Badruna, Girona, Paidós, Asfe, Parets, Farners, Cedis, Mari Playa i Torelló van jugar els quarts de final. Amb sort diversa per cadascun d'ells. El conjunt osonenc va arribar fins a les semifinals. A la Copa Poler Batidor, però va perdre's per 53-39 contra el que acabaria sent el guanyador de la competició.
3: La llegenda del Comte Arnau de Sant Joan de les Abadeses s'adapta al format manga. Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
4: La llegenda del Comte Arnau és una història que s'ha adaptat a la majoria dels formats, ja que ha passat per la literatura, la música, el teatre, la poesia i l'oralitat popular. Des del 18 de març també té una adaptació al manga. En aquell moment, Planeta Còmic va publicar Planeta Manga Maldito, que és una obra del dibuixant i il·lustrador, colorista, historietista i professor Santi Casas. És una obra que s'alimenta dels mites, les cançons i els poemes europeus sobre els mals comptes, la cacera salvatge i molt especialment de la llegenda del Comte Arnau. La història situa el lector en una edat fosca entre el mite i la realitat, on un jove noble busca el poder que s'amaga rere la llegenda del Comte Maleït per salvar la seva terra, però aviat descobreix que tot poder té un preu. Casa s'ha documentat tirant de memòria de quan va sentir el mite de petit, però també a través de llibres i internet. Podem sentir-lo parlant de la figura del Comte Arnau.
5: És un personatge que el que pretenia era sobretot explicar com algú que per alguns està retratat allò, no? Com un gran heroi, un defensor de la terra, com s'enfrenta a l'invasor i que es dedica a construir esglésies i és tot molt meravellós i de sobte es dedica a cremar els convents, a saltar les abadeses i és allò, com pot ser aquest personatge el mateix l'un i l'altre. I l'interessant era això, no? Intentar veure quina era aquesta evolució, no? Com una persona, que això ens podem sentir identificats moltíssim, de vegades volem fer les coses bé, però o no ens deixem aconsellar bé o les nostres emocions ens obnubilen i no ens deixen pensar en claritat. Llavors jo crec que hi ha molt d'humà en el compte.
4: En algunes de les vinyetes que s'han utilitzat per fer la promoció del manga, també hi ha espais reconeixibles com el Gorg de Malatosca.
5: També volia retratar una miqueta la silueta del territori, i llavors, si els que sou d'allà segurament reconeixereu moltes coses, no solament la silueta general, no?, d'aquests pinyos quan se tansen, sinó també hi ha l'arrencada, com ben dius, al Gorg de Malatosca. Mm. És un lloc preciós. I necessitava un espai així i va ser, mira, estar al costat de Sant Jan té tot el sentit. Recorda, no és exactament igual, perquè el vaig exagerar una miqueta més, donar una miqueta més d'alçada, perquè per la història m'anava bé que fos una miqueta més dramàtic, la inspiració directa és aquesta.
4: Casas té una trajectòria molt ampla i reputada que inclou treballs per editorials com Marvel, DC, Dynamite, IDW o Planeta, a més de la seva tasca a l'Escola Joso i la seva vinculació amb Vicari Studios.
3: Ripoll amb ulls tafaners és una iniciativa de l'Ajuntament per trobar elements patrimonials amagats per la vila. Isaac, explica'ns.
4: El tràfic diari, el ritme accelerat del dia a dia i l'ús excessiu del mòbil mentre es camina pel carrer impedeix fixar-nos en els petits detalls arquitectònics i artístics que s'amaguen als racons més inesperats dels nostres pobles. L'Ajuntament de Ripoll ha impulsat Ripoll amb ulls tafaners. Han escollit 36 petits tresors de la vila que passen desapercebuts i s'han de localitzar amb l'ajuda d'una fotografia. Hi ha mosaics, fonts, bancs, relleus, escultures, rellotges de sol o murals. L'agent cívic de la vila, Jordi Raulit, és la persona que va tenir la idea i explica d'on va sorgir-li.
6: Els anys 78-79 fer una exposició a la caixa de pensions, quan hi vaig a les exposicions. I sempre he tingut el record d'aquest, aquella exposició que ens va agradar molt. I mira, passejant pel poble, ara de la feina, no? Passejant, treballant, doncs mira, em vaig fixant en petits detalls, que dic, ostres, dic, això seria bo que la gent, en vez d'anar tan estressats com anem, que si el mòbil, que si el nen a la piscina, que si el nen a això, doncs que es dediquessin a passejar una mica per Ripoll i anar descobrint tots aquests petits tresors que tenim amagats, que realment és que en tenim molts, molts, molts. Hem fet aquesta tria, realment en podríem haver trobat 200, 300, que és el que pretenem, que molta gent, a part de trobar aquestes, en trobi d'altres i digui, ostres, doncs us passo aquesta que potser no la sabeu.
4: Raulit diu que ha intentat posar-ne dels diferents barris de la vila i no només del barri vell. Per jugar, es pot recollir un fulletó i un llapis a l'oficina de turisme a l'entrada del Museu Etnogràfic i tornar-lo omplert amb les localitzacions correctes al mateix lloc. Raulit explica que no és una cosa per fer en un dia o una tarda, sinó que un dia en fas un parell i vas fent. Qui aconsegueixi trobar els 36 elements abans del 31 de juliol entrarà en el sorteig d'un lot de productes de proximitat. L'alcaldessa Sílvia Orriols també estava contenta amb la iniciativa.
7: Aquest joc que podrem participar petits i grans, la veritat és que n'hi ha que ni jo mateixa sé on són, per tant també tinc feina i és una mica això, no? En el brugit i el tràfic diari, de vegades no ens fixem en aquells detalls de façanes, de fons, que convindria que coneguéssim bé perquè som el nostre municipi i evidentment hauríem de saber tots els racons, doncs és una bona oportunitat per fixar-nos bé en tot el nostre espai.
4: Cal destacar.
3: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
8: Casa Terradellos us ofereix el temps.
3: Pep Acosta, bon dia.
9: Molt bon dia. I avui s'intensifica aquesta calor, s'intensifica aquest pic de calor que entre avui i divendres serà especialment important. Les temperatures mínimes encara són una mica agradables, encara es pot dormir bastant bé, però, clar, dia a dia anem guanyant algun grau. Molt de sol el dia d'avui, novament com ahir, com aquests últims dies, molt tranquil·litat meteorològica. L'única novetat és que a la tarda les nuvolades seran una mica més importants que les d'ahir, una mica més desenvolupades. En principi, no deixaran pluja, tot i que no es descarten quatre gotes cap a la zona de Núria o de Baiter. Si es que arribarà a caure aquestes precipitacions, aquestes gotes, seran molt minces, molt poca cosa, les pluges que puguin arribar a caure. Les temperatures màximes, molt semblants als d'ahir, o un grau més altes. Poden ser una mica més altes, es pot intensificar una mica més aquesta calor. Els vents molt febles, són vents molt febles, tenen aquesta gran estabilitat meteorològica, i poca cosa més a destacar. Només que gaudiu del dia d'avui, d'aquesta calor important que farà, i no només avui, sinó també els pròxims dies, continua aquesta bombolla d'aire càlid sobre l'hòstia. Moltes gràcies, adeu.
8: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
3: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. I, com sabeu, a protegir-vos de la calor, perquè realment les temperatures a poc aniran pujant. Nosaltres, a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca entrevistarà Manel Rodríguez, regidor d'Urbanisme de Sant Feliu de Codines, per parlar sobre el projecte de la plaça Josep Humbert Ventura. I a continuació, l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu parlarà sobre el sindicat d'habitatge amb els membres del sindicat, l'Aniol Guillamont i també la Maria Antònia. Després, com sempre, els solidaris amb la Laura Serrat. Avui parlarà amb la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manlleu, la Núria Roura. I acabarem el programa parlant sobre salut i també amb Lletra Ferits avui des de la veu amb l'Isaac Muntades. Però tot això després de publicitat. 3 minuts i tornem. Fins ara.
8: El nou FM, el nou so d'Osona.
10: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
11: Demà, una furgoneta per treballar.
10: I demà passat, un monovolum per viatjar.
11: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
10: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
11: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a ALR.cat.
10: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
11: A
12: Aquest diumenge 31 de maig passa a visitar-nos pel Mercat Setmanal de Mollà. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/moianès. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
14: Estàs preparat per aquest estiu? A Boi Galter som especialistes en tot allò relacionat amb la protecció solar per a qualsevol necessitat d'espai. Tendals, pèrgoles, escrins interiors... Anticipa't a la calor. T'assessorem i t'oferim la màxima garantia de confort i benestar per casa teva. No ho dubtis i vine a Boi Galter. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93 886 1420, a la nostra web www.boigaltes.com i també som a Instagram, boigaltes.tendals.
15: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida, número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
16: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
17: A Les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9FM.
18: El 9FM. El nou so d'Osona.
19: Territori 17.
3: Són 2:15 del matí. Anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
0: Bon dia de nou, bona.
3: Ja som dimecres, mitja setmana.
0: Ja està, ja hi som.
3: Ja hi som, ja o tenim. Sigui, les setmanes passen així.
0: Està al sac, la setmana.
3: Com portes la calor?
0: Bé, la calor, bé. Aquesta, si fos sempre aquesta calor, seria perfecta.
3: Sí, opino el mateix.
0: Més no.
3: Més no, exacte. Doncs va, Andreu, començarem repassant la portada de La Vanguardia.
0: Bé, continuem fent referència a aquest cas de corrupció que hi ha ara mateix, que esquitxa l'expresident de la Generalitat del govern espanyol, Zapatero. Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. Illa advoca per continuar la legislatura i Page insta a posar fi a l'agonia mentre Feijó pressiona els aliats parlamentaris de l'executiu. I la imatge destacada, doncs, veiem el Big Ben de fons i també el Westminster a Londres. Si aquí, ara ho comentaves, si la calor aquí la portem ja d'una forma que no l'hem acabat de rebre del tot bé, està fent tot molt més calor cap al nord d'Europa. A Anglaterra es van registrar temperatures rècords de gairebé 35 graus i és la imatge que ens porten avui importada a La Vanguardia, on es veuen a diferents persones passejant per Londres amb pantaló curt ja, com si estiguéssim en ple mig d'agost.
3: Això anava a dir que és una imatge totalment
0: d'estiu, eh?
3: I a més a Londres, que normalment sempre sol fer més fred que aquí.
0: Sí.
3: És curiós, la veritat. Doncs va, seguim per la portada del diari ara.
0: Avui hi havia nova jornada de vaga i el titular és Sindicats de Mestres i Govern acosten posicions. La conselleria puja l'oferta salarial i proposa un nou complement d'uns 40 euros per a tots els docents. Les dues parts s'emplacen a continuar negociant avui tot i que, tot i que es manté la jornada de vaga general. Per tant, veiem que s'acosta aquest acord. Com veiem al final, doncs sí que potser és una cosa de diners, segons el que ens expliquen. Per tant, a veure si el més aviat possible hi ha un acord entre departament i educació. I la imatge, doncs, la protagonista de la jornada, i Alexia Putellas, que va anunciar que deixa el Barça després de 12 temporades i bé, s'agafa entre cometes unes declaracions del seu discurs que va fer allí amb el vídeo que es va penjar a les xarxes quan anunciava aquest adéu, he estat i sempre seré una culer. La davantera del Barça anuncia que deixa el club després d'aconseguir 38 títols en 14 temporades. Sí, 14 temporades i no 11, com havia dit. Tela, eh?
3: Tela. El mateix veurem a la portada del periòdico, Andreu?
0: Sí, així és, però el titular és Indra Alaixeix Requesens com a conseller delegat. La companyia aprova el nomenament del directiu procedent de Renault com a substitut de De Los Mozos en plena reordenació de la cúpula després de l'arribada de Simón a la presidència. I a la imatge, doncs sí, Alexia Putellas, i el titular és ben clar. El Barça perd a la seva reina. La capitana Alexia Putellas deixa el club després de 14 anys convertida en un dels grans símbols de la història blaugrana. I bé, la imatge doncs es veu Alexia durant un partit al Johan Cruyff, on avui precisament serà el seu darrer partit amb la samarreta del Barça al Johan.
3: I Andreu, acabem el repàs de portades dels diaris catalans per la del Punt avui.
0: Sabadell vol aixecar el vol. Empreses i operadors de l'aeroport reclamen a Aena les inversions previstes al 2001 mentre s'hi vol impulsar un hub d'innovació aeronàutic. I la imatge doncs es veuen avionetes doncs enlairant-se en aquest mini aeroport que hi ha a una de les dues capitals del Vallès Occidental.
3: Doncs obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
0: Que continua fent referència al cas Plus Ultra, la CEPI anticipava a les empreses que anaven a rebre el rescat. El magistrat veu com indici de tràfic d'influències que Plus Ultra va celebrar la seva ajuda per avançat, però el més habitual era que les companyies sapiguessin d'antemà què li anaven a obtenir. I a la imatge doncs es veu que a Calama, que posposa la declaració de Zapatero, ja que el jutge doncs, ha acceptat aquesta proposta de Zapatero, que en teoria havia de comparèixer el jutge la setmana que ve, però finalment ho farà el 17 de juny. Veiem que tot relacionat amb el cas Plus Ultra que implica l'expresident.
3: Seguim per la portada del Mundo, Andreu.
0: Moncloa assumeix un calvari per ZP, és a dir, Zapatero. Tenim 5 tirs a la panxa. No hi ha proves clares, però el que hi ha, sí que hi ha evidències de que està rodejat, que està mal rodejat. Això és desesperant, asseguren. Alcaldes i federacions del PSOE s'uneixen a García Page, el president del Castilla-La Mancha, que sempre es mostra molt més crític amb les polítiques del seu partit. A Sánchez ens crema a tots. I a la imatge, doncs, anem fins a Cuba, on veiem doncs, aquesta provesa que hi ha, pobresa que es troba en aquest país. I el que llegim és que Cuba es troba a l'espera de Donald Trump, a veure si pot anar al rescat de l'illa, que ara mateix es troba sense subministraments i tampoc combustibles, també a causa del que va passar fa uns mesos a Venezuela. Per tant, el país Cuba que es troba en una situació crítica.
3: Doncs seguim per la portada de La Razón, Andreu.
0: Les agendes de Julito, Plan Z, Huawei i antics ministres socialistes. L'amic de Zapatero tenia anotacions de què destapaven la trama i la connexió veneçolana. Moncloa activa l'atac contra l'UDEF i es refugia en la presumpció d'innocència. I a la imatge, doncs, es veu a la Razón va comparèixer el líder del PP, Paco Núñez, que diu que Castilla-La Mancha porta 11 anys sense avançar res. Tot això en contra, tot això doncs, també en causa de les declaracions de García Page, el president de la comunitat de Castilla-La Mancha.
3: Ja acabarem el repàs de portades, com sempre, per la de l'ABC.
0: Bolaños va cessar a la jutge de Suïssa després de la petició d'ajuda per Plus Ultra. Va eliminar la plaça a Suïssa dies després de sol·licitar a l'Audiència Nacional col·laboració al Ministeri de Justícia per facilitar l'extradició del broker, el que va recórrer a l'aerolínia com a fin de rebre els crèdits. I a la imatge doncs, es veu al ministre de Justícia, Félix Bolaños.
3: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que podreu trobar avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins aquí una estona.
0: Fins aquí una estona, Ona.
18: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Passen pràcticament 7 minuts de 9:15. I avui a l'entrevista, la Laia de Déu parlarà sobre la plaça Josep Umbert Ventura, una plaça que ara sí està aprovada la seva reforma, però que alhora l'ha portat molt debat al municipi de Sant Feliu de Codines. I com dèiem, ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca i també amb el Manel Rodríguez, que és el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Feliu. Bon dia de nou, Laia.
20: Bon dia de nou, bona. Doncs sí, ja tinc aquí el Manel Rodríguez, del regidor d'Urbanisme. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Què tal, com estàs, Manel?
21: Molt bon dia a tothom, un plaer.
20: Aviam, primer de tot, crec que és una pregunta obligada. Com valores que després d'un procés tan llarg, perquè s'ha allargat força, definitivament estigui aprovada aquesta reforma de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu?
21: Demà ho valorem positivament, perquè si no, no haguéssim iniciat aquest projecte. És un punt de trobada de tot el municipi, on hi fem 1.000 activitats i on, per la composició que té actualment la plaça, la vigent, hi ha un munt de barreres arquitectòniques. Aleshores, volíem incidir-hi, volíem treballar-hi i també us aviso, no acaba aquí.
20: No acaba aquí, eh? Bueno, anem per parts, perquè... I ara què? Vull dir... Quines són les properes passes? Quan comença? Sí, què passa?
21: Després de l'aprovació definitiva pel ple, un tràmit municipal, s'havia de fer el comunicat pels diaris i els butlletins oficials.
20: Sí.
21: Aleshores, si no vaig errat, avui s'ha comunicat a l'empresa que va guanyar el concurs, doncs que ja se li ha fet el requeriment perquè presenti la documentació i el pla de seguretat. I el divendres, això sí que ja està acordat, signarem l'acte de replanteig amb la direcció facultativa.
20: Vale.
21: Aleshores, què ens faltarà? Doncs que l'empresa acabi de presentar aquest pla de seguretat i ens digui iniciem tal dia. Que esperem que sigui màxim la setmana que ve.
20: O sigui, això és ja.
21: Sí, sí.
20: Vull dir, les obres han de començar...
21: Han de començar 10 dies.
20: I sabeu una mica terminis a llarg plaç o...
21: Els terminis de licitació de... Vale? El que preveiem a nivell tècnic. L'equip redactor va estimar 5 mesos. Sí que és cert que absolutament totes les empreses que s'hi van presentar esgotaven la reducció de termini. Per tant, queda amb uns 4 mesos i una setmana.
20: Vale.
21: Per tant, si comencem al juny, estem parlant de novembre, està recepcionat.
20: I, clar, ara em parlaves també de les barreres arquitectòniques. Fa poc, Adimo va treure un comunicat al respecte a això, que va demanar que els grups municipals condemnessin, no?, aquestes faltes de respecte cap a això. Quines barreres arquitectòniques hi ha a la plaça actual?
21: A Madimo hi tenim un tracte prou constant, d'acord? Adimo és una associació de Mollet que va signar un conveni amb l'Ajuntament la legislatura passada en un compromís d'inversió del 5%. De les quanties en supressió de barreres. Aleshores, nosaltres des del primer moment hem estat en contacte, els vam demanar opinió, i aleshores, clar, quines barreres, si parléssim amb ells, et diria quina no.
20: Ja, probablement.
21: Perquè tenim canvis de nivells, tenim unes rampes que no acaben de complir amb la seva funcionalitat perquè arriba una sorra excessivament desgranada que impedeix la lliure circulació d'una cadira de rodes. No tenim... Sí, no tinc manera de dir-te quina sí. O sigui, és que n'hi ha moltes.
20: Clar, i ara tornem una mica a la plaça, però al com serà aquesta plaça, perquè, clar, estem al territori 17, des d'aquí ens escolten des de molts altres municipis. Aleshores, per aquella gent que no ho sàpiga, com serà aquesta plaça? Què canviarà de l'actual, amb sorra?
21: El gran canvi és que ara mateix tenim una... plaça, parlem de la part central, no de la placeta, eh? Una plaça amb un efecte rotonda, que està elevada, suposo que es va elevar en el seu moment, per protecció del vehicle amb les persones, i el que volem és, per tal de suprimir aquestes barreres arquitectòniques que comentàvem abans, tingui una plaça d'un únic pla. Evidentment, tindrà els pendents que necessiti pel desaiguat de les aigües pluvials. Vull dir, això no vol dir que sigui un pla horitzontal amb 0 graus. No. Tindrà els seus pendents, es planteja com una doble V baixa. Aleshores, que des del centre de la plaça desaigua cap a les línies d'arbrats i des de façanes cap a les línies d'arbrats.
20: Vale.
21: De manera que aprofitem la pròpia aigua per...
20: I, clar, l'actual projecte s'hi arriba després d'un procés de votacions que va estar obert a tota la població. Com han marcat els resultats del procés participatiu, la redacció d'aquest projecte?
21: A veure, ja fèiem una doble consulta, no? Fèiem un tema de mobilitat i un altre de l'acabat de la plaça. Si volíem que tingués sorra, si no en tingués. El que ha marcat realment la redacció del projecte ha sigut el tema de l'acabat. Per què? Perquè ara partim... La base del projecte és de la plaça Gran i de la plaça Petita.
20: Vale, de les dues.
21: Les dues. Aleshores, es va donar una opció, es va fer un estudi d'encaix, vale, de quines alternatives hi havia, que era deixar-ho igual a nivell de sorres, fet només el sorral central o pavimentar-ho tot, i després temes de mobilitat, no? Quina mobilitat preferent volien pels vehicles. Aleshores, la de l'acabat, sí que s'ha utilitzat en la redacció del projecte, perquè ens marca molt el tema de materials, de com connectem una plaça amb l'altra. Aleshores, la plaça Petita, que actualment és de sorra, amb moltes barreres i molts entrebancs.
20: Sí.
21: Si no l'heu vist, ho podeu visitar per Google Maps, que ja es veu perfectament, eh? I després, aquesta sí que passarà a ser pavimentada.
20: Vale, o sigui, se'n va la sorra.
21: D'aquí se'n va la sorra. L'altra, en canvi, ens creix una mica en perímetre.
20: Vale.
21: Incrementem l'arbrat i estarà, o sigui, serà de sorra compacta, una sorra que ens permet l'ús per tots els usuaris.
20: Sí.
21: Vale? Amb o sense disfuncions de mobilitat.
20: Sí.
21: Perquè no tothom és un tema de cadira de rodes.
20: Exacte.
21: I bàsicament aquest és l'impacte que ha tingut sobre la redacció del projecte. Si és cert que la mobilitat és un tema que ens preocupa, perquè tenim un aparcament que en el seu moment es va decidir fer al costat de l'Ajuntament, que té la seva funcionalitat, però té molta càrrega. La càrrega és que permanentment hi tenim pas de vehicles. Aleshores, aquí es van donar alternatives per plantejar una substitució de l'efecte rotonda que té ara.
20: Sí.
21: I la guanyadora de la consulta va ser de passar els vehicles per la façana nord.
20: Vale.
21: I és la que aplicarem de sortida. Això ho hem dit moltes vegades, que en cap moment hem canviat la tipologia de sòl. I, per tant, el que era vial continua sent vial.
20: Vale.
21: Per tant, en qualsevol moment pot reordenar-se.
20: Clar, i aleshores, amb tota aquesta gent contrària en aquesta reforma, què li diries? Què li diríeu des de l'Ajuntament o des de tu, Manel? Què li diries a la gent que s'ha mostrat en contra d'aquesta reforma de la plaça?
21: En quin sentit?
20: En el sentit de, al final hi ha hagut una posició molt, molt clara, no?, que no es volia tocar la plaça. Com queda al final, vull dir, perquè al final hi ha dues posicions molt clares, i hi haurà gent que seguirà contrari a la plaça per molt que es tiri endavant la reforma.
21: A veure, per personalitzar, a mi no m'agrada, i per tant el que diré és que qualsevol canvi té promotors i detractors.
20: Sí.
21: Al final, el projecte està estudiat des d'una vessant arquitectònica, des d'una vessant paisatgística, és una millora per la mobilitat de tothom, millora la seguretat en el desplaçament de persones, i com apuntava abans, quan no ens quedem aquí, el que perseguirem és com podem fer perquè s'elimini el pas de vehicles, que per mi és la peça clau que ens queda.
20: I ja per anar acabant i canviant ara una mica de tema, perquè ahir la Generalitat va anunciar una nova convocatòria del Pla de Barris. L'any passat hi vau presentar el projecte del Torrent de l'Escletxa, però no va ser un dels escollits. Des de l'Ajuntament ja heu dit que teniu intenció de tornar-lo a presentar. Heu canviat o modificat el projecte, i en quin sentit, si és així?
21: No canviarem el projecte. L'àmbit d'actuació serà el mateix. Vale? No preveiem ajustos. Sí que amb l'experiència feta i després d'haver anat a veure el comissionat de Pla de Barris i comentar amb ells els resultats, treballarem per millorar en aquells aspectes que no van ser suficients. També dir, Sant Feliu va quedar en una posició boníssima en el Pla de Barris. Van entrar 20-22 ajuntaments i estàvem al 35.
20: Mal.
21: Aleshores ja ens van dir, és un bon projecte. A partir d'aquí, clar, si els altres tenien més puntuació, van passar abans, un tema pressupostari, i no ens hi tornem a presentar. De fet, en una estona tinc reunió, perquè l'hem de treballar bé, hem de millorar el com expliquem el projecte, perquè hi ha una funcionalitat del Pla de Barris que és interessant, que determinen qui són els... o les actuacions destacades.
20: Vale.
21: Aleshores, això puntua més. Aleshores, el que hem d'aconseguir és tenir més destacades de les que vam rebre. També vam rebre unes 4 o 5, doncs...
20: Uh-huh.
21: És una diferència de puntuació de 5 punts, que amb això ja ho tindríem.
20: Ah,
21: clar, tampoc sabem quins projectes es presentaran, clar, i si tindrem unes puntuacions altíssimes. Sí,
20: això no depèn de vosaltres, ja no. Se us escapa el control. Doncs, Manel, moltíssimes gràcies per ser aquí al Territori 17 i a una codinenca per explicar-nos tot allò de la plaça, que ha portat molta cua, però també per posar-nos una mica de llum en aquesta nova convocatòria del Pla de Barris. Moltíssimes gràcies de nou.
21: A vosaltres.
3: Passen 2 minuts de 3:15. I ara l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu parlarà sobre el Sindicat d'Habitatge de Cardedeu amb l'Aniol Guillamón i Maria Antònia. Enric Rubio, endavant.
1: Doncs sí, Ona, així és. I ara els hi preguntarem el perquè de tot això, de la moció que volen portar a la sessió plenària de dijous i com estan els casos pendents de desnonament també al municipi d'aquesta crisi d'habitatge. Per fer-ho, com bé dius, parlem amb l'Aniol Guillamón i la Maria Antònia, membres del Sindicat d'Habitatge de Cardedeu, per treure'ns les claus d'aquesta problemàtica. Molt bon dia, Maria Antònia. Molt bon dia, Aniol. Com esteu?
2: Bon dia.
22: Bé, bon dia a tots.
1: Ben tornat al Territori 17 des dels estudis de Ràdio Televisió de Cardedeu. Primer de tot, m'agradaria posar una mica en situació els nostres oients. No cal ni esmentar, no?, que la crisi d'habitatge al país és dramàtica i insostenible. I com que tot arreu hi ha pobles on es nota més i on es nota menys, en el cas de Cardedeu és un dels municipis més tensionats d'aquí la nostra zona, d'alguna manera, oi que sí?
22: Sí, sí. Els lloguers estan sent inassequibles per la majoria de la població que vivim a Cardedeu.
1: I precisament per això, entre altres motius, demà, com hem dit, a la sessió plenària de Cardedeu voleu portar una moció de suport a la COSAC, és a dir, la Confederació Sindical d'Habitatges de Catalunya, oi que sí? Que de fet no és una cosa que es farà només aquí al municipi, sinó que és una cosa de forma transversal que es vol dur a terme a molts indrets del país.
22: Sí, des de la COSAC, en aquest moment és una qüestió molt determinada que es refereix simplement als pisos de la Sareb. La Sareb, no sé si tothom sap, no? És el que s'ha vingut a dir com el Banco Malo, és el que es va quedar després del 2018 molts habitatges que van venir de la recuperació dels bancs a base de que el poder es quedés en aquests pisos i, per tant, els malvenguessin i expulsessin a moltes famílies. Per tant, nosaltres, des del moviment de l'habitatge, sempre hem dit que la Sareb és nostra, amb la idea de dir que és del poble, que s'ha rescatat amb diners del poble i, per tant, tots aquests pisos haurien d'haver passat al parc públic d'habitatge, que és el que sempre estem demanant des dels sindicats d'habitatge. Llavors, en aquest moment sí que hi ha una cosa, que és que la Sareb, a nivell estatal, ha passat a la Casa 47. Feia molts mesos que ens estan dient que aquests pisos passaran a ser lloguers assequibles i que els podrà fer des de l'Estat, però nosaltres, que estem tenint contactes amb Casa 47 i amb la Generalitat, tenim unes reivindicacions concretes a fer de com volem que gestionin aquests pisos. Les reivindicacions és que ens sembla molt bé que hi ha d'haver-hi lloguers assequibles, evidentment, però que hi ha totes unes famílies, i aquí a Catalunya tenim un règim especial per la llei 24/2015, que és que les administracions tenen l'obligació de que quan hi ha una família vulnerable i té un desnonament, de donar-li un reallotjament digne. Això no s'està complint, per tant, tant la Generalitat com els ajuntaments estan incomplint una llei que tenen, que està aprovada pel Parlament, la vam presentar al moviment social i que està aprovada des del 2015, i que s'han tret, doncs, que no tenen que complir-la, i per tant l'únic que estan oferint a les persones és estar en una mesa que diuen d'emergència, que hi ha més de 3.400 famílies en espera, que hi ha gent que està esperant 3 anys aquest pis d'emergència, que per tant ens hem de plantejar hasta el nom, de què vol dir mesa d'emergència en aquest fit, i que l'únic que estan donant és 15 dies o un mes amb pensions. Això no és un reallotjament digne, com diu la llei, i que nosaltres hem vist que precisament aquests pisos de la Sareb el primer que han de fer és anar a cobrir la necessitat d'aquesta mesa d'emergència i donar definitivament amb aquests pisos, doncs, un reallotjament digne a totes les famílies que ho estan esperant o que poden ser desnonades. Aquesta és una de les reivindicacions principals que presentem en aquesta moció a diversos ajuntaments, a tots els ajuntaments en els quals hi ha algun sindicat d'habitatge. Es presentarà per tal de forçar a la Generalitat a que realment faci aquesta demanda. No? Casa 47 està tancada d'alguna manera en dir que això només anirà a lloguer assequible. Lloguer assequible vol dir que deixa a la població que cobra menys de 1.500 o 1.600 d'això, la deixa a fora de poder atendre en aquests pisos. I a més passa a estar en una bossa, diguem-ne, juntament amb gent que pot cobrar més de 2.000 o 2.500 euros i que per sorteig es donaran aquests pisos. Nosaltres entenem que primer hi ha una qüestió d'emergència aquí en el nostre país i que és per aquí per on han d'anar primer tots els pisos de la Sareb. I això és el que reivindiquem entre altres coses, a dins d'aquesta moció que avui presentarem al ple i que i demà, i que esperem doncs, que tots els grups municipals del nostre poble entenguin que hi han de fer-hi, han de votar-hi a favor i l'han de presentar i fer-hi feina a través d'aquesta moció.
1: De fet, molts dels punts que hi ha en aquesta moció són de sentit comú, no? Són aquests punts que molta ciutadania els llegiria i potser pensaria, vaja, aquest any que s'hagi de presentar això en una moció perquè són drets fonamentals, no? D'alguna manera, com és que hem de lluitar per drets fonamentals si són precisament això?
22: Si vols...
2: Sí. Bueno, és que és ben bé així. Vull dir que al final, tant la moció com crec que la majoria de feina que fem des del moviment per l'habitatge és que, bueno... Bé, és que és el que deies, són coses fonamentals per sostenir la vida i que haguem d'estar nosaltres organitzant-nos i lluitant per això, bé, demostra com la distopia del sistema en la que vivim. Però bé, que hi som per lluitar, hi serem i fins que aconseguim que les coses funcionin.
1: Ja, de fet, ja ho apuntàvem ara fa uns moments, que Cardedeu no és pas una anomalia pel que fa a la crisi d'habitatge ni molt menys, tot el contrari, de fet es troba immers en aquesta situació dramàtica. Treballeu conjuntament amb l'Ajuntament en aquesta matèria? Quina rèplica rebeu en tot cas els vostres precs? Que segur que són molts.
22: Bé, treballem, no podria dir que treballem col·laborant, encara que a vegades per ells els sembli que sí, no? Hem tingut desnonaments, no ens arriben tots al sindicat, vull dir que segurament sabem que n'hi ha molt més, i bueno, nosaltres entenem que l'Ajuntament de Cardedeu no està complint com altres ajuntaments el dret de l'habitatge que té que fer i els reallotjaments dignes que té que fer. Per tant, hi hem estat d'alguna manera en alguns moments enfrontant, perquè tenim famílies, tenim una família fa més d'un any que està esperant ser reallotjada després d'un desnonament amb un menor, i realment l'actitud de l'Ajuntament va ser donar un mes i després tu t'espaviles. Diuen que sí, però han vist la realitat, han vist que encara que diguin que sí i que des de serveis socials diu que estan buscant, doncs porten més d'un any buscant una possibilitat de que una família magrebí que parla català, que està assentadíssima en el municipi, que té ingressos, que està treballant, ni així han aconseguit ni des de l'Ajuntament ni per ell propi trobar un lloguer que els hi faci un contracte de lloguer en el poble. Per tant, jo crec que són conscients del problema que tenen, i la cosa és dir no, si nosaltres estem buscant, sí, clar, però buscar i tenir un mes, alguna vegada els hem dit, no?, que són els promotors precisament de les ocupacions, perquè les famílies o ocupen o ens haurem de començar a posar en tendes de campanya als pinatons en algun lloc, com està fent a Barcelona, i tornar al barraquisme i aquest fet. I els ajuntaments, com la Generalitat, són els responsables de que això passi. Les famílies han d'estar en algun lloc. O sigui, que criminalitzar l'ocupació, mentre hi ha pisos buits i a Cardedeu n'hi ha molts, doncs és no entendre on tenim el problema. Si no hi ha pisos buits, no hi ha possible ocupació. I si hi ha ocupació és perquè no hi ha una altra. A ningú li agrada de passar per aquest calvari, que vol dir un desnonament, no? Per tant, bueno, no tenim un feedback, diguem-ne, molt bo amb l'Ajuntament, tampoc ells diuen que sí, intenten fer formes, però no hem vist en cap moment que hi hagi una actitud activa per realment arreglar aquest problema que tenim a la nostra població.
2: De fet, i perdó, però de fet normalment és al revés. És a dir, bueno, com tenim responsables de l'Ajuntament que han dit públicament coses que no eren veritat, que eren mentida, com que han intentat com parlar malament del sindicat o de la nostra manera de treballar, criminalitzar la gent que participem com de la lluita per l'habitatge, per tant, és això. És a dir, de cara en fora diuen que sí, que són molt simpàtics, i després això, van dient mentides per engrandir el seu discurs aquest.
1: De fet, ara ho comentàveu, que el tema de l'ocupació actualment no és que sigui una necessitat només, sinó és que no hi ha cap altra opció. L'ocupació va començar bé als anys 70-80, era un moviment ideològic cultural, no?, d'alguna manera, però molt abans ens trobàvem en una situació que és on ara sembla que acabarà desembocant, perquè o tornem on som el rostro d'alguna manera, que era barraquisme, com heu dit, per poder sobreviure, no per poder viure, per poder sobreviure, o aquesta crisi ens està abocant directament a una precarietat absoluta, no?, d'alguna manera, perquè, de fet, és molt evident que si no hi ha ingressos i en habitatges buits, això deriva cap a un lloc clar i notori.
22: Doncs sí, i el que jo crec que com a moviment ens està preocupant molt és que s'està normalitzant que hi hagi això. S'està normalitzant els assentaments, s'està normalitzant que la gent hagi de viure en tendes de campanya i se les expulsi d'un lloc cap a un altre, i no estem reaccionant a això. I cada vegada s'està normalitzant més, perquè ho vivim, jo crec, totes les famílies, que els nostres joves o la gent que ha de renovar el contracte de lloguer estem patint perquè no sabem quan els renovaran, a quin preu ens faran. O sigui, s'està alimentant el rentisme d'alguna manera, s'està criminalitzant els que volem simplement un habitatge per viure, i a nivells jo crec que cada vegada més alarmants. Vull dir, amb petits sondejos que hem fet també en el poble en algun moment i en altres pobles i tal, està sent l'habitatge el número 1 de preocupació de tots els ciutadans, i en canvi no estem veient que les polítiques, o sigui, se'ns prometen, eh? Jo, la veritat és que cada vegada que sentia el senyor Illa, tindrem no sé quants habitatges, tindrem 5.000, i després passen els mesos i no n'hi ha cap, no n'hi ha cap que fet, doncs se'm posen les mans al cap de dir, tot és paper, tot en el paper funciona, però la realitat és que ni els ajuntaments ni la Generalitat està fent una qüestió activa per la necessitat greu que tenim en el nostre país d'habitatge.
1: Després, aquests pisos a la llarga acaben també en fons privats, i qui especula acaba tenint el mateix rèdit quan construeix, perquè les ajudes moltes vegades van cap a aquests constructors, no? D'alguna manera. Acaben sent un peix que es mossega la cua.
22: Sí, sí, per això també des del sindicat, amb les sessions que hi ha a l'Ajuntament de Barcelona i amb més de sòl públic, volem que aquest sòl estigui no en mans d'especulació, sinó que estigui, doncs, jo que sé, en cooperatives que estan treballant, o sigui, que realment es tracti... Jo crec que el fonamental és quan entenguin que l'habitatge és un dret social dels primers, igual que tenim l'educació i la sanitat, i amb aquest dret d'habitatge no es pot, no podem permetre que s'hagi convertit en el bé especulatiu per excel·lència. És el que dona més rèdit en aquests moments. I, per tant, la gent està creient que sí que pot fer això, que l'habitatge no és un dret social, sinó que es pot fer servir simplement per especular. I fins que no trenquem aquest bloc, el que fa és que hi hagin tants especuladors en el nostre país, doncs tindrem un problema d'habitatge digne. Cada vegada que hem intentat posar-hi, jo què sé, que estiguin obligatorietat de fer lloguers socials quan la família és vulnerable, que es regulin els pisos, ens trobem que ells tenen més força que nosaltres, que la població, i que, per tant, no van per aquí les polítiques. A vegades sí, amb lleis, però lleis que després no es compleixen.
1: I ara, Maria Antònia, ho apuntaves, eh? És molt, molt perillós normalitzar d'alguna manera, no? És habitual que no hi hagi habitatge, però no és normal que no hi hagi habitatge. Igual que és tan perillós normalitzar que no tindrem pensions, no?, que molts donem per set, i normalitzar-ho d'alguna manera. El problema de normalitzar aquests conceptes és que després no lluitem per canviar-ho, perquè com que és una cosa que hem assumit tots plegats, llavors, d'alguna manera, enquistem el problema des de la part afectada.
22: Sí, sí, i jo penso que ho tenim clar, i la població ho té clar, i d'alguna manera estem veient els docents... també pel dret a l'habitatge, estem veient els metges, estem veient, diguem-ne, els puntals socials del benestar social, que estem tots en crisi, no? I, per tant, ens estem encaminant, segurament ja ens ho estem plantejant com a tal, a una vaga general, perquè són els drets socials que tenim, que sostenen la nostra vida, les que estan en completa crisi en aquest moment.
2: Sí, i jo crec que també és una mica l'entendre i la feina que tenim ara al Sindicat d'Habitatge, però que crec que en general tothom... entendre que el problema de l'habitatge és un problema com conjunt de tota la classe treballadora, que no només t'afecta si tens un desnonament, és a dir, que no és normal que estiguem gastant-nos la majoria del nostre sou per pagar un lloguer mínimament digne, que haguem d'estar tota la vida compartint pis perquè no podem accedir, que haguem de marxar del nostre poble, tot això també ens afecta, i que tenim molt potencial per canviar-ho, perquè si un sindicat de poble petit com és el nostre sindicat ja té força com per pressionar l'Ajuntament per canviar les coses, hòstia, és que si ens organitzem tot, és que no podrem fer res, perquè som moltes, tenim molta força i perquè sabem com actuar i sabem com fer les coses bé. Per tant, bueno, això, motivar la gent, sigui la problemàtica que tinguin amb l'habitatge, que jo crec que això és tota la classe treballadora sencera, doncs organitzar-se en sindicats d'habitatge, sindicats de poble, el que convingui.
1: Tot acaba sent això, comunitat i associacionisme. És un poble que gaudim de bones xifres amb això, així que només queda dir-vos, Maria Antònia, Aniol, moltíssimes gràcies per la tasca que dueu a terme, igual que agraeixo quan venen professors, igual que agraeixo, doncs, tota la gent que lluiteu per algun bé, que no lluiteu per vosaltres, sinó que lluiteu per tots nosaltres, amb el sentit més ampli de la societat. Així que des del Sindicat d'Habitatge a Cardeu estem convençuts que seguireu fent aquesta bona feina.
22: Només dir que nosaltres esperem que com has dit, els punts que es presenten en aquesta moció són de sentit comú. Esperem que sigui aprovada per unanimitat per l'Ajuntament del nostre poble i no entendríem una posició contrària a aquestes demandes, ja que són ells els que haurien de gaudir de tenir pisos per poder oferir a la gent del poble. Val, moltes gràcies.
1: A vosaltres. Divendres portem la notícia de com ha acabat tot això.
22: Molt bé, gràcies.
2: Vagi bé.
18: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: I ara ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

La vida de Coldplay i la cançó del dia d'avui està relacionada perquè el 27 de maig del 2009 el Barça va guanyar la final de la Champions a Roma contra el Manchester United per 2-0. Amb aquest triomf el Barça va sumar el seu primer triplet i viva la vida, és l'himne icònic d'aquell equip que ho va guanyar tot amb Guardiola a la banqueta.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Ahir us explicava que el 9-9 del Vallès Oriental havia fet un reportatge explicant com estan les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga. Van fer un recorregut de 17 quilòmetres i us el vaig començar a desglossar. Continuaré parlant avui del pont del Coll d'Alemanya. Més al nord, també s'han fet moviments de terres per eixamplar la traça del ferrocarril. Mentrestant, a Camp Pelots de Canovelles, s'han construït nous murs de contenció per eixamplar la plataforma de l'R3 al tram de vies entre l'antic pas a nivell del carrer Molí de la Sal i el pont del carrer Indústria. I precisament en aquest carrer ja s'ha fet l'ampliació del pont de la via del tren per damunt del carrer, al centre de Canovelles. Més al nord es construeixen els nous murs de contenció de la plataforma i el nou viaducte de via única ja travessa per damunt del riu Congost i del passeig de la Ribera entre els termes de Canovelles, Granollers i les Franqueses. Finalment, avui acabo el repàs amb el que s'està fent a damunt del camí antic de Vic, a Can Cacalet, a les Franqueses, en què ja s'ha col·locat l'estructura del nou viaducte. Uns metres més al sud hi ha pendent l'ampliació del pont de l'R3 sobre la C532. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, feia dies que no ens veiem en aquesta secció perquè en principi anava tot bé.
3: Tot anava sobre rodes i sobre carrils, podríem dir.
2: Què ha passat avui?
3: Bé, ara mateix s'ha de dir, no, la línia R3 funciona amb normalitat. Però pel que fa al trànsit, avui hi ha jornada de protesta pel que fa als docents, això significa que és molt probable que tallin les carreteres. Ja s'ha avisat que avui a la intenció dels mestres, almenys a les nostres comarques, és anar cap a Granollers i allà és on es produiran aquests talls. Per tant, ara mateix al matí, doncs veiem que hi ha normalitat a les carreteres, però pot ser que en una estona doncs ja començarem a veure retencions a diferents punts de les carreteres a causa d'aquestes manifestacions per una nova jornada de vaga dels professors. Mm-hmm. Per tant, avui la gent que miri, que consulti abans d'anar-se'n al lloc que s'hagi de desplaçar, que consulti en quin estat es troba la carretera.
2: Per si ha de buscar una via alternativa.
3: Sí, correcte. Mm-hmm.
2: Doncs Andreu, moltes gràcies per aquesta informació de servei. I aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17 i de les nostres carreteres. Fins ara, Andreu.
3: Fins ara.

0: De seguida ens endinsarem amb la secció dels solidaris de Ràdio Vic, on avui la Laura Serrat parlarà amb Núria Roura, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manlleu. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. Com us explicàvem, feia una hora, l'associació Adimo, que treballa pels drets de les persones amb mobilitat reduïda, denuncia que en els darrers dies s'ha difós opinions i judicis desafortunats que qüestionen les mancances d'accessibilitat de la plaça Josep Humbert Ventura. Laia Déu, una codinenca.
1: Adimo assegura que el debat sobre la reforma de la plaça no hauria de convertir-se en una confrontació política ni en un espai de burla a les xarxes socials, ja que l'accessibilitat hauria de ser un dret i no un privilegi. Jaume Girbau, president de l'entitat, assegura que el comunicat neix pel to que ha agafat el debat a xarxes socials.
2: Però no deixa de ser una manera anònima d'expressar-se, no? I de dir les coses d'una manera que quan tu tens la persona davant i la mires als ulls, a la cara, segurament que certes coses que s'estan dient per les xarxes socials no les diries cara a cara. És un tema delicat, ja no només és el Feliu. És un tema que avui en dia el tema de la discapacitat està sent com mofat, com burlat.
1: Des de l'associació remarquen que la plaça continua presentant dificultats, altrament anomenades barreres arquitectòniques, per a persones amb cadira de rodes, però també per a gent gran i famílies amb carretons, especialment la sorra o alguns punts d'accés.
2: Són detalls, però que són coses que no són accessibles. Ara també hi ha un tema que a nosaltres, que ha sigut treure els aparcaments de discapacitat que hi havia davant de l'Ajuntament, però clar, com que ara es converteix en peatonal, doncs han fet els espais dintre del pàrquing tancat. Però el pàrquing tancat és molt incòmode d'accedir perquè són les places que han creat, són les primeres, i s'ha de fer una maniobra gran, i gent que va amb una furgoneta amb rampa, per exemple, és pràcticament impracticable poder aparcar en aquest pàrquing.
1: En el comunicat, Adimo també demana al conjunt de grups polítics del municipi que condemnin els missatges i opinions despectives cap a les persones amb mobilitat reduïda.
0: I també, com us explicàvem feia una hora, un grup de voluntaris i voluntàries han participat a la primera jornada L'Ara Parla Cardedeu, una campanya que vol convertir-se en l'enquesta popular més gran feta mai al municipi. Enric Rubio.
3: Doncs sí, així és, Ona. Impulsada per la CUP Cardedeu, la iniciativa neix amb l'objectiu de connectar amb els veïns i les veïnes perquè puguin expressar la seva opinió sobre la situació política actual tant al poble com al conjunt del país. Escoltem ara Clemente, membre de l'Assemblea de la CUP Cardedeu, i Clara Alegre, voluntària de l'Enquesta Popular.
4: Per començar, picant portes, literalment, com ha dit en Blai, i a més estan al carrer amb una sèrie de preguntes que tenen a veure sobre com està el país i com està també Cardedeu. Com veu el poble a Cardedeu i com veu el poble al país, no? Doncs hem creat equips i cada dia que sortim a fer enquestes anem a un barri.
5: Des de la CUP està molt ben organitzat, s'han fet unes xerrades prèvies de formació a les persones voluntàries. Animo a tothom que vulgui també apuntar-s'hi, que segurament encara està obert i es pot anar apuntant al llarg del procés. Cada dia que quedem es farà un barri determinat i s'anirà per parelles, així mai estarem sols, trucar porta per porta i anar preguntant les mateixes preguntes que partim d'un guió.
3: Des de la CUP Cardedeu asseguren que aquesta acció no està vinculada a l'àmbit electoral. Tot i això, remarquen que les opinions recollides sí que podran influir en el programa polític del grup municipal de cara a les properes eleccions.
6: Aquest és un projecte que no té res a veure amb l'àmbit electoral, queda moltíssim per les eleccions. Nosaltres el que venim a fer no és explicar coses, sinó recollir la veu, recollir les propostes, recollir les idees i recollir les inquietuds dels veïns i de les veïnes de Cardedeu.
3: Escoltàvem a Blai Taverner, de la CUP Cardedeu, que explica que, tot i desvincular aquesta iniciativa de qualsevol campanya electoral, la CUP Cardedeu ha confirmat que sí que es presentarà a les eleccions municipals de l'any vinent, com no podia ser d'una altra manera.
6: Ara mateix el que sí que podem afirmar és que la Unitat Popular, o el projecte de la Unitat Popular, es presentarà a les eleccions municipals del 2027. De quina manera, amb quines candidatures, amb quines persones, amb quins lideratges, amb quines propostes, tot això és precisament el que ara volem començar a construir i que en realitat ja fa mesos que anem construint.
3: L'enquesta es desplegarà durant les properes setmanes a diferents punts del municipi amb la voluntat de recollir el màxim nombre de veus possibles i elaborar una radiografia de les inquietuds i prioritats de la ciutadania de Cardedeu.

0: posar en perill la seguretat dels treballadors i les treballadores. I en aquests moments no podíem garantir la seva seguretat i no trobàvem que fos un espai que acompanyés a avançar. Tot el contrari.
1: L'alberg es va obrir el 2012, impulsat per Càritas Arxiprestal, arran d'una onada de fred que havia desbordat l'antic refugi municipal. Actualment hi havia una vintena de places ocupades, totes per homes, i la gran majoria estaven ocupades a més llarg termini. L'Ajuntament assegura que s'han buscat alternatives en funció dels perfils. 3 o 4 dels allotjats han desplegat recursos en l'àmbit familiar i 7 s'han instal·lat en pisos d'emergència de la ciutat. El tancament ha caigut com un gerro d'aigua freda sobre els treballadors del servei gestionant fins ara per la Fundació Suport Social Solidari. Denuncien que l'Ajuntament els havia garantit el contracte i es mantindrà fins al setembre. Alejandro Zaragoza, vetllador, és un dels afectats.
2: Ens va dir que teníem pensat que la licitació que tenia la Fundació, que tenia una demora encara fins al 31 d'agost, pràcticament a l'1 de setembre, que ja es tancava definitivament. Que potser podia ser abans, però que, bueno, que en principi no havíem de patir fins al mes de setembre. Cosa al qual, que al final no, perquè han pensat ells que al final el 31 de maig s'ha de tancar.
1: Des dels partits de l'oposició rebutgen a priori la mesura. Denuncien que és un retrocés en les polítiques socials i que respon a una visió electoral. Només Som Identitaris avala la decisió del govern.
3: Cada dimecres en aquesta hora la centrem en parlar sobre entitats socials del nostre territori i avui la Laura Serrat parla amb Núria Roura, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manlleu. Sentim-les.

0: coordinadora de serveis socials de l'Ajuntament de Manlleu per conversar sobre les necessitats socials més urgents de la comunitat i conèixer les accions en marxa. Com sempre, des de Ràdio Vic i a través de l'antena del Territori 17. Per començar, i en termes generals, quines creu que són les necessitats socials més urgents de la seva comunitat?
1: Bàsicament, a serveis socials treballem en tres àmbits. Tenim tres àmbits d'actuació, que un és la infància, l'altre seria l'etapa laboral i l'altre seria la vellesa. Sí que ara, en breu, farem el... O sigui, això ja és primícia, perquè passarà per al ple de juliol el pla d'infància i adolescència, el PLIA, que és un pla que és del 2026 fins al 2030. El que és interessant d'aquest pla és de que la metodologia que hem fet servir ha sigut molt participativa. Per què? Perquè ho hem fet recollint més de 900 qüestionaris i hem escoltat directament el que necessiten els joves. I una de les coses que ens ha cridat més l'atenció, perquè una cosa és doncs, la vulnerabilitat social, no? La prevenció en violències, que això ja ho teníem detectat, sí que el que ens ha sorprès molt ha sigut el tema que ells han denotat un malestar amb el tema de salut mental. Llavors, això és una cosa que, si no haguéssim fet aquests més de 900 qüestionaris, no haguéssim sapigut, no? I llavors, què farem? Doncs una de les actuacions que farem amb aquest pla sí que serà incorporar un psicòleg per tal d'atendre doncs, aquest malestar emocional i poder atendre aquesta salut mental dels joves que van creixent.
0: Parlem-ne amb més detall d'aquestes accions en marxa. Comentava aquests pilars importants. Quins són els projectes al seu voltant?
1: Mira, el que seria, per exemple, amb la vellesa, sí que va haver-hi com un estudi de que ens va fer Creacció, que ens va dir que en 10 anys la població gran de Manlleu es duplicaria. Davant doncs, d'aquesta dada que dius, ostres, ens trobarem amb una població molt envellida a Manlleu, quines actuacions podem dur a terme, no? Amb aquesta visió. Doncs vam fer el reglament de la gent gran i vam constituir el Consell de la Gent Gran. Perquè aquí a Manlleu el que teníem era el Consell de Serveis Socials i no era ben bé el mateix, perquè sí que denotàvem de que les persones grans, diguem, ja no es consideren persones velles, sinó que són persones grans però que tenen una autonomia durant més anys. Llavors estan més bé durant més temps i llavors no se senten tan grans. I davant d'aquesta doncs, nova situació de que et trobes demogràfica,

0: dius, ostres, com ho podem gestionar, no? I una eina va ser aquesta, constituir el Consell de la Gent Gran, doncs que la formen associacions, la formen entitats, i llavors el que ens va bé doncs, de fer aquest Consell de la Gent Gran és de que sí que ja ens hem reunit i un dels malestars que tenen, que els hi preocupa, és l'habitatge dotacional. No? Llavors sí que ens hem emplaçat, normalment els consells doncs, potser es fan, es reuneixen dos cops l'any, doncs sí que amb el Consell de la Gent Gran hem agafat una periodicitat una mica més activa i llavors doncs, la proposta és de 4 vegades l'any que ens hem de reunir. Dintre de la Setmana de la Gent Gran ja hi ha una jornada, una taula rodona, en el que ens vindran a explicar 5 mètodes d'habitatge dotacional. No? Perquè, o sigui, hi ha diferents tipologies i llavors també és veure quina tipologia es pot adaptar millor amb la gent de Manlleu, no? Perquè igual doncs, les necessitats són diferents i llavors doncs, hem de mirar aviam quin ens podria encaixar més. És un treball que hem iniciat aquest any i que anirem veient la seva evolució i que anirem traient conclusions amb la gent gran. És a dir, no fem polítiques per la gent gran, sinó que els fem partícips perquè, a més, són ells els protagonistes. I llavors sí que creiem que era important doncs, tenir en compte doncs, quines necessitats tenen i escoltar una mica doncs, quines preocupacions també. No? En el tema de la bellesa, el més destacat doncs, seria això. Llavors, també, en generalitat, doncs, hi ha diferents sistemes d'habitatge dotacional i veure, aviam, quin ens encaixa millor i anar treballant sobre aquesta línia amb la gent gran.
1: Per una altra banda, quant a immigració i comunitats internacionals del municipi, quins són els projectes que hi ha al seu voltant?
0: Dintre dels serveis socials hi ha tot el que seria el bloc de la primera acollida, que quan és una persona nouvinguda, doncs, el que es fa, el primer, és rebre'l i doncs, explicar-li doncs, què és Manlleu, llavors és orientar-lo una mica doncs, amb les activitats que es fan, sí que també es fa un curs de català, i llavors es fa aquest acompanyament, i em sembla que són com 3 mòduls de formació, i llavors sí que es fa doncs, bueno, tot el procediment de regularització, que és això, no? Doncs, l'arrelament. Llavors, si té família doncs, al país d'origen, doncs s'ajuda a tramitar el reagrupament, però llavors això ja és com uns procediments que ja venen establerts, eh? I es dona el tràmit corresponent.
1: Quines oportunitats de finançament o de col·laboració cerquen per recolzar aquestes iniciatives? En quin punt estan en quant a suport econòmic?
0: Clar, sempre el que ens trobem des dels ajuntaments és que els ajuntaments tenim, o sigui, com a competència, l'àrea bàsica de serveis socials. Què passa? Que llavors doncs, la Generalitat té unes competències que les delega als ajuntaments i llavors a través d'aquests contractes programa doncs, ens fan aquest suplement de diners per poder doncs, fer contractacions de professionals, tant de treballadors socials com d'educadors socials. Què ens passa? Doncs que tenim una demanda gran i, evidentment, sempre els recursos són insuficients. Què ens passa? Que ara, per exemple, doncs, tenim un contracte programa que es va finalitzar, ens han fet una addenda i ara s'està negociant aquest nou contracte programa que ha de venir el 2027. Sí que des dels ajuntaments, a través de les associacions i la federació, doncs anem apretant perquè s'incloguin més recursos i s'incloguin més professionals. El que passa és que aquí tenim les reticències del departament, doncs que, bueno, que tothom té les seves limitacions i llavors doncs, també és un estira i una ronça de veure aviam què podem obtenir més als ajuntaments i què ens dona la Generalitat, no, en aquest cas. Però, bueno, creiem que aquest contracte programa pot ser interessant. Sé que, bueno, ara mateix feia mitja hora estava amb la fitxa de sensellarisme, que és la que s'està tractant per al contracte programa. Almenys sí que veus que ens escolten, no?, els ajuntaments i ens tenen en compte. Vull dir que això també és un pas important i penso que és bo perquè és una manera de que directament podem dir, ei, des del territori, perquè qui més ve que la gent de l'Ajuntament coneix el territori, pots dir, doncs tu, necessito educadors de carrer, educadors socials, necessito un psicòleg. És això, el que diem, que la societat va canviant i llavors les necessitats que potser hi havia en un principi a serveis socials ara canvien, no? És, per exemple, ara tot el que és aquest benestar emocional, que potser nosaltres érem més assistencialistes, doncs ara se'ns està transformant una mica aquesta societat, no? I llavors des de serveis socials hem de tenir cura d'aquestes persones. Va canviant les inquietuds, les situacions, i llavors les necessitats també de la gent són diferents.
1: Si mirem cap al futur ara, quins són els projectes que li agradaria veure complets un cop acabi aquest mandat?
0: Doncs m'agradaria que la gent jove s'hagi sentit escoltada, que la gent jove hagi vist doncs, que l'Ajuntament ha tingut en compte les necessitats que ens han transmès, perquè de vegades és això, no? La gent jove se sent com molt desconnectada de l'administració. Un èxit per mi seria això, no? Doncs haver escoltat a la gent jove i que la gent jove se senti escoltada, que la gent amb etapa laboral pugui haver sortit d'aquest pou i es pugui haver tingut una sortida laboral i que pugui haver tingut una autonomia pròpia i que, diguem que el pas de serveis socials hagi sigut això, no? Un pas a la seva vida, i que la gent gran, bàsicament, doncs, els hi puguem donar una solució amb aquesta autonomia que volen. Perquè ara què tenim? Que la gent gran, que està sola a casa, requereix d'unes atencions. Que d'unes atencions que no han d'acabar en un centre residencial, sinó que es pot allargar aquesta autonomia. I llavors, doncs, poder donar aquesta resposta i allargar aquesta autonomia seria gratificant per l'equip de govern.
1: Núria, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i fins aviat.
0: Moltes gràcies.
2: Territori 17.
3: Moltes gràcies, Laura Serrat, des de Ràdio Vic per l'antena del Territori 17 per apropar-nos amb aquesta conversa amb la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manlleu, amb la Núria Roura. I nosaltres, després de publicitat, tindrem aquí a l'estudi en Guillem Sánchez, com sempre, a 11:15 del matí per comentar les piulades més destacades del dia. I després parlarem sobre salut des de Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'Enric Rubio, que seguirem parlant sobre els iogurts i acabarem amb el Lletra Ferits des de la veu de Sant Joan, amb l'Isaac Muntades, on avui parlarem amb en Salvador Vergés de la Casa de l'Esllavissada. 3 minuts i tornem. Fins ara.
4: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
5: Ara, a Imprinta Mater, estrenem un nou servei de copisteria des de la web. Estalvia temps. Envia els teus documents a impremtamater.com i passa-ho a recollir quan vulguis o t'ho portem a casa. Impremta Mater. Ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic.
6: A ALR tenim el vehicle que busques.
7: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
6: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
8: Aquest diumenge 31 de maig passa a visitar-nos pel Mercat Setmanal de Mollà. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/moianès. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: El 9FM 92.8.
9: A Boi Galtés trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació. T'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta. Som especialistes. No ho dubtis i vine a Boi Galtés. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.es i també som a Instagram, boigaltés.equitació.
2: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
10: Anuncia't al 9FM.
11: La màquina de casa.
10: 93-889-4949. Publicitat arroba al 9FM.cat. Anuncia't al 9FM.
11: La publicitat més eficaç.
12: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
4: El 9FM. El 9 so d'Osona.
13: Territori 17.
3: En punt ara mateix, 11:15, al Territori 17. Guillem Sánchez, bon dia.
14: Què tal, com estem?
3: No serà el teu aniversari avui, no?
14: No, jo faig anys a l'octubre.
3: I qui fa anys avui? Jo tinc una persona especial a felicitar i tu també.
14: Jo en tinc una altra, correcte. Jo he de felicitar en Nil Capdevila, que avui fa 21 anys, per tant, des d'aquí, Nil, moltes felicitats.
3: Per molts anys, Nil. I jo vull felicitar la meva sogra, Lourdes, per molts anys. Ens veiem aquest migdia per dinar juntes.
14: Veus, perfecte.
15: Molt bé.
3: És perfecte.
14: Tu tocarà fer els dos petons i ja
3: exacte,
14: està, no?
3: Exacte, exacte.
15: I què dinaràs?
3: Doncs no ho sé.
14: Uf, és un dia especial, de l'aniversari, l'àpat d'aniversari.
3: Sí,
14: atenció,
3: exacte, exacte.
14: Atenció, que dono punts, això.
3: Doncs bé, després d'aquestes felicitacions, què ens expliques, Guillem, avui?
14: Doncs mira, crec que et anava a dir, no hi ha millor manera de començar la secció que amb aquesta piulada, però sí que hi ha manera, que és felicitant a la gent, però aquesta de la Sara m'ha agradat molt, també. Ens diu avui, adoro el meu barri perquè la fornera em diu pel nom. El del bar em posa l'esmorzar sense preguntar i la dels llegums em fa dos petons quan fa dies que no em veu.
3: Ai, visca, us passa
14: barri,
3: això?
14: Visca el barri, visca el barri.
15: Visca les botigues de proximitat.
14: Visca 100%. La gent que sap qui ets quan vas a comprar i què fas.
15: Perquè això li agrada, eh? El teu ego agrada, eh? Que
14: evidentment, evidentment.
3: Guillem, i és reconfortant, eh?
14: Què posarem avui, per exemple?
15: Va, sempre.
14: En canvi, hi ha gent que encara ha estat deprimida, ens ho diu l'Adrià, que ens escriu, on puc sol·licitar una pensió de viudetat per la marxa de l'Alexia Putellas? Hi ha molta gent, eh?
3: Sí, ens ha trencat el cor, eh?
14: Molts missatges, moltes reaccions, molts comentaris, però bé, la vida són canvis i la vida s'ha d'acceptar.
15: La vida és així.
14: En Manel, en canvi, i Andreu s'ho mira d'un altre costat. També li diu, si heu de deixar de seguir el Barça o d'anar a l'estadi només perquè no hi ha X jugador o jugadora, deixeu-me dir que no sou culers. Ben lluny.
15: Estic d'acord.
3: Això és cert.
14: L'equip se li ha de donar suport sempre. Evidentment que t'agrada que hi hagi certs jugadors jugant, però...
15: Hi ha una millor jugadora que Alexia.
14: Sí?
15: Home.
14: La número
15: 14. 14. Que
14: va, aquest usuari ens fa la següent reflexió. Ens diu, a Piqué li podem criticar moltes coses, però es va retirar al Barça. Diu, Puyi i ell. Diria que són els únics. Dic, no, segur que hi ha més gent, evidentment, a part d'en Puyol i en Piqué, però...
15: Sí, per d'aquests.
14: Clar, els altres I van Piqué, acabar marxant a Aràbia, Estats Units.
15: I Piqué es va retirar a lo gran, eh? Saps què et vull dir, no?
14: Sí.
15: Gil Manzano.
14: Sé què em vols dir. Quedant-se tranquil. Va, parlant de referents, la Mireia ens confessa això, vull dir, farta de veure a Bad Bunny per tot arreu. No entenc la devoció.
15: Mira, aquí tenim una que va penjar 5... Ens va fer un reportatge.
3: Escolta, mira...
14: Era l'enviada especial de...
3: No, això m'està enfadant molt. No, és broma. Jo vaig pensar... A veure, jo vaig anar al concert i vaig dir, alguna història hauré de fer... Però ja no és perquè la gent ho vegi, perquè jo era la mateixa que lliscava quan veia història, simplement per tenir-les de record. He estat allà.
14: I perquè sàpiguen que estàs bé, que segur que hi havia gent preocupada a casa.
15: I a veure,
14: on és l'Ona, com està l'Ona.
15: El World Tour convida. Devi tirar més fotos.
14: Correcte.
3: Tot i que el missatge és al revés. Clar, és... Bueno, viure el present i tal, sabem.
14: Va, som-hi, que la Legend escrivia ahir això per xarxa. Es diu, el millor moment del dia acaba de ser ara. He respost un WhatsApp amb no tinc temps per a àudios, escriu, sisplau. I tant que sí. I tant, escriviu a la gent. No li llenceu 10 segons d'àudio si això ho podeu convertir en text, perquè si estàs
16: amb
14: si estàs en una reunió amb un programa en directe, per exemple, de la ràdio, i no et pots escoltar un àudio,
16: no,
14: què costa
16: cert.
14: Perdre, invertir 30 segons a convertir l'àudio en text?
16: I si no, dius...
14: Et truco d'aquí una estona.
16: Et truco d'aquí una estona, o després...
15: Fes-me una perduda.
16: Això estan 2.000 euros.
14: Això és molt 0-0. Sí, això és molt
16: 0-0.
14: Va, Leo ens comparteix també el seu mood vinculat, en aquest cas, amb el seu dispositiu mòbil. Ens diu... Fer servir el telèfon sense brillantor i en silenci és la meva personalitat.
15: Ja som dos.
16: Ja som tres. Ja som tres.
15: Mòbil sempre. No, jo amb vibració. Vibració.
16: Ah, vibració i brillantor al mig, jo.
15: Sí. Jo baixíssim brillantor.
16: És que si no, no m'hi veig.
14: Correcte, correcte. Va, atenció, que aquest usuari també té una notícia. Ens diu, demà començo classes de xinès. Quedeu advertits. I és una cosa que no em plantejaria mai a la vida.
15: Tinc altres prioritats a la vida, no?
14: Si hagués d'aprendre un idioma, potser xinès no seria l'idioma que triaria.
16: Jo milloraria l'anglès, però no en prendria un nou.
15: Improve.
16: O començaria l'italià, també.
14: L'italià o...
15: L'alemany.
16: L'alemany. No,
14: l'alemany segur que no. Va, bona pirada d'en Jorge, que ens diu avui... El que va inventar el paquet de tovalloletes humides, que quan en treus una en surten cinc, també hauria d'haver hagut d'inventar el caixer automàtic. Sobretot aquella primera, eh? Aquella primera que encara no té... No té la punta
16: veure,
14: treta de la d'abans i...
16: O sigui, és impossible que vulguis agafar una sola... No, no, és que se'n surten 10.
15: Però què utilitzeu, tovalloletes?
14: Jo crec que a casa sempre hi ha un paquet de tovalloletes, encara que llavors
16: jo
14: no les
16: sempre,
14: facis servir.
16: Jo sempre, sempre. Però és que per molts motius diferents, eh? No només per el típic. Tu mai?
15: Jo no utilitzo tovalloletes.
14: Jo tinc un paquet de tovalloletes humides a casa, però no sé si està encetat.
16: A l'estiu van molt bé, les tovalloletes.
15: Sí, i molt, el que a mi m'encanta quan vas al restaurant et posen aquí...
16: Oh, la de llimona, sí, sí. Increïble. Sí, increïble. Sí.
14: Va, i atenció en Guillem, que se li ha despertat la neurona que té i ens ha fet arribar per xarxes una idea de negoci interessant. Atenció, eh? Ens diu... Però com fan anuncis de preservatius efecte calor amb la que està caient? Haurien de fer-los amb efecte entretemps. T'imagines qui digués...
16: Un tipus per cada estació de l'any, eh?
15: Un sota zero.
14: Efecte entretemps. Efecto refrescante.
15: Ja, però llavors s'ha de ser la temperatura corporal.
14: Jo aquí ja no hi entro. Hòstia, aquí cadascú que faci servir el que hagi de fer servir.
16: Va,
14: i de la calor ens en parla també la mare avui, que diu... Algú pot explicar per què els gossos, que són tan llestos i sempre busquen el lloc més fresc de la casa, tinga la meva morint-se de calor, però enganxada a mi quan jo li dono calor i ell a mi, i a la punta del llit hi passa una brisa que enamora? Doncs ensenya-li. Agafa-la i la poses allà.
16: El meu gat, bueno, la meva gata, ahir estava a la terrassa, literalment estirada al sol, a les 2:30 del migdia. No us entenc,
15: posant-se els gats. Morena.
16: Sí. Posarà tan morena un gat blanc, ja t'ho dic jo.
14: Va, i l'última per acabar, la d'en Fernando, que és sincer i ens diu avui... No han aconseguit que anomenem X a Twitter i ara intenten que a Securitas li diem Verisure.
15: Oh, és veritat.
16: Oh, Verisure.
15: Verisure.
14: Porque es lo mismo, pero con un nombre diferente.
16: Sí, sí. Ahora Veritas... No, no Securitas Veritas, Direct.
14: Veritas però, per exemple, és un altre.
16: Veritas és un altre.
15: Ara que m'acaba ni un, Canal Plus ja no li diem Canal Plus, li diem Movistar.
14: Bueno, però jo crec que la referència del Plus encara,
15: sí,
14: encara és bastant
15: Movistar
14: vigent.
15: Plus.
14: Eh? Encara és bastant vigent el tema... Aquí hi hauria un debat, eh, Andreu? Sobre marques,
16: bueno,
14: i sobre...
16: I l'altre, TV3, 3CAT.
15: Ui, no, jo aquesta
14: aquí,
15: no. Jo
14: aquest... ja no hi entrem.
15: Clar. Jo aquesta no.
14: Mira,
15: no.
14: Ja estripo els papers de la secció d'avui.
15: Que me detengan.
16: I que és una mentirosa.
14: Exacte. Que me llevem preso. Vinga.
16: Va, Guillem, ens veiem demà dijous, com sempre aquí, eh? A 2:45.
14: I tant que sí.
16: Bé.
14: Vinga.
16: Adéu. I ara, al Territori 17, és moment de parlar sobre salut.
17: Ens agrada a totes, ens agrada a tots. Sempre n'hem menjat des de ben petits i agrada tant a petits com a grans. Així que avui volem saber-ne molt més, perquè no només és bo, sinó que es veu que alguna cosa beneficiosa per la salut té. Oi que sí, David? De què estem parlant, David Marsol?
18: Hola, bon dia. Doncs mireu, avui parlarem del iogurt, que des d'un punt de vista normatiu, ens diríem que és un producte làctic, un derivat làctic, que s'obté de la fermentació d'uns microorganismes específics de la llet. El Lactobacillus delbrueckii, subespècie bulgaricus, per tant, el Lactobacillus bulgaricus, i l'Streptococcus thermophilus.
17: Macos aquests, eh? Així que estaríem parlant d'un superaliment, degut a les propietats que en els darrers anys se li han atorgat, no? De fet, sempre hem sabut o hem notat que era beneficiós, però és que cada cop descobrim més coses.
18: Sí, i a més d'un superaliment, és el iogurt és un aliment molt antic. Els primers vestigis de la seva existència daten de fa 10.000 a 5.000 anys abans de Crist.
17: Hòstia, per tant, és... són paraules majors,
18: són,
17: eh?
18: Són uns quants dies, Enric. Concretament ens situem al Neolític. Per tant, podem dir que és un producte fins i tot ancestral.
17: I tant.
18: Oh,
17: i tant.
18: Segurament no amb la, amb la presència que té avui en dia, però molt semblant. És un producte que ha evolucionat, però tampoc ha evolucionat massa, més enllà dels gustos que nosaltres hi puguem posar, sí. I avui parlem en concret més del iogurt natural.
17: Sí, però el procés ve a ser el mateix.
18: Exacte. Amb molta història i evolució també al darrere. Actualment el iogurt està àmpliament reconegut com un aliment saludable i se'n consumeix àmpliament a tot el món. Tot i que el consum és més alt, en la nostra zona, a nivell europeu, és on segurament també es va desenvolupar per la realitat que tenia la societat, no? En aquelles èpoques.
17: Els reis dels làctics, una mica, no? Europa podrien ser a nivell mundial, potser?
18: Si més no, és una referència que ràpidament...
17: La ubiques, sí.
18: Exacte, és molt fàcil d'ubicar. Ara bé, i el podem catalogar també com un superaliment, com deies. Un superaliment és... En principi, és un terme, en podem trobar molts, que es fa servir per descriure aliments amb alt contingut en fitonutrients, antioxidants, vitamines, minerals, aminoàcids, essencials, àcids grassos, insaturats, fibra, etc.
17: Coses bones.
18: Coses bones que sonen.
17: Bastant de concentració, no?
18: Exacte. Cal saber que aquest és un terme, aquest superaliment que s'ha fet com el superfood, no? molt conegut, és un terme controvertit perquè des de l'1 de juliol del 2007 la comercialització de productes com a superaliments o superfoods, amb dieta en anglès, està prohibit a la Unió Europea si no va acompanyat d'especificacions mèdiques que hi donin suport científic. Per tant, bé, escolta, mira...
17: Si no, en els dònuts ho posaria, no?
18: Correcte.
17: Si ho sabem, com és el món comercial.
18: Exacte. Per tant, potser hem de fugir una miqueta d'aquestes modes i fixar-nos en la realitat de productes. Correcte. Que han existit tota la vida i que moltes societats els tenen incorporats a la seva cuina només com a aliment, però també com a complement, suplement o aliment medicina, que ja és allò que deia Hipòcrates al segle V abans de Crist, que el teu aliment sigui la teva medicina i que la teva medicina sigui el teu aliment.
17: I a més que moltes vegades estem parlant de productes que tenim davant dels nassos, a baix mateix a l'hort, o que s'hagin elaborats, que dels que hem tingut tota la vida, res inventat nou normalment amb aquests superaliments, no?
18: Exacte, i amb aquests redescobriments o aquestes redefinicions els hi tornem a rentar la cara i el producte en si és... O sigui, ho fem més mateix... per nosaltres sí, que no sí, pas sí, pel sí, producte.
17: Tornar als orígens.
18: Doncs altres aliments considerats com aquests superaliments, ens ho permeten dir en aquest petit espai que tenim aquí en família, serien, per exemple, els nabius, la quinoa, l'avocat, l'all, com hem dit, el cacau cru també, i tants d'altres que concentren aquestes, diguem, aquests nutrients, no? Aquests fitonutrients, aquests aminoàcids, aquests vitamines, minerals, oligoelements, antioxidants, totes aquestes substàncies que ens ajuden de cara a la salut.
17: I hem vist amb aquests que ens has dit que no són pas del segle XXI, precisament.
18: No, són aliments... Evidentment, bé, tot allò que s'ha anat evolucionant i que s'ha anat adaptant s'ha enriquit de tot allò que segurament l'ésser humà d'avui en dia necessita. Per tant, més enllà que de descobrir nous aliments, seria important que redescobríssim les aplicacions, sí, les utilitats generals, nutricionals i terapèutiques d'aliments que ens han acompanyat des dels inicis dels temps.
17: Coneixer el que mengem.
18: Ni més ni menys. Trobem, per exemple... els iogurts, sobretot naturals, els baixos amb greixos, i que tenen un 0%, val? Els cremosos, els líquids per beure, els orgànics, els biològics, ecològics, els pernadons, amb fruites i gelats, els ingredients bàsics i la seva fabricació pràcticament és similar.
17: Que
18: llet crua, llet crua de vaca, cabra o ovella, ja en vam parlar de que era millor, no? Era més recomanable, era més digerible els derivats de cabra i ovella, tot i que també es pot fer iogurt amb llet de búfal, d'eugues, camells i iacs. Això, evidentment, ja se'ns escapa i, per tant, nosaltres, més enllà del que seria vaca, ovella i cabra, tots aquests iogurts són com una miqueta fora de lloc perquè, pròpiament, aquests animals doncs, no són del nostre entorn. I nosaltres estem també mimetitzats a nivell digestiu també amb els aliments del nostre entorn. Què passa, Enric, quan marxem a algun lloc que no és de la nostra àrea, diguem, alimentària?
17: Ai, la penxolina corrent cap un lavabo.
18: Correcte. És a dir, una de les primeres simptomatologies que podem trobar és la típica descomposició. O sigui, per parar àcids, o sigui, per la confrontació que hi ha de l'aliment que ingereixes o els aliments que ingereixes amb la teva capacitat digestiva.
17: Sí, el que sigui per àcids o això que comentes és perquè no estem acostumats ni estem avasats, no? Perquè, evidentment, la gent d'aquests llocs no està corrent cap al
18: quart o l'any tot el dia. Exacte, és el que passaria, per exemple, amb la intolerància a la lactosa, no? És a dir, si tu no tens aquell enzim amb quantitat suficient, el cos ho veu com estrany, no ho pot digerir i automàticament, cosa dolenta fora del ventre, via rectal. Si ho trobem a nivell estomacal, patapam, doncs vòmit, i és la manera que té el cos de cridar-nos l'atenció i sobretot de protegir-se.
17: I tant. Així doncs, seria una en definitiva, seria una fermentació làctica?
18: Correcte. La fermentació làctica és el procés mitjançant el qual la llet es transforma en iogurt. És a dir, passa de l'estat líquid a aquest estat més espès, més consistent. I això és produït per l'acció d'aquests ferments que hem dit anteriorment, eh? Aquests ferments làctics, l'estreptococcus thermophilus i el lactobacillus bulgaricus, que durant la fermentació fan que el sucre de la llet, aquesta lactosa, es transformi primer en sucres simples, concretament en glucosa i galactosa, per després esdevenir àcid làctic. La formació d'aquest àcid làctic aporta certa acidesa. El pH seria un 4,5. És aquella sensació que dius, ai, el iogurt jo li haig de tirar una miqueta de sucre.
17: Aquesta culleradeta.
18: Mal fet.
17: Posa-li mel si vols posar quelcom.
18: Sí, exacte. I si no, l'acidesa aquesta és una acidesa perfectament assumible. Una altra cosa és que tenim uns paladars tan industrialment acostumats al sucre, el verinós sucre, no? Sí. Que fa que qualsevol cosa que no tingui sucre doncs la rebutgem per una qüestió purament de paladar.
17: Sí. Llavors és exponencial. Cada vegada necessites més sucre per tot.
18: Masses vegades, exacte. Sí. I amb tots els efectes que pot tenir el sucre. Doncs durant la fermentació, aquest sucre de la llet, la lactosa es transforma primer en sucres simples i concretament es divideix en el que seria la diferenciació entre glucosa i galactosa després d'esdevenir àcid làctic. Val? Aquest àcid làctic, tenim aquest 4,5 de pH, que ajuda a quallar les proteïnes, que serien les caseïnes de la llet, i a assentar la llet. Per tant, així es crea aquesta textura específica del iogurt i ja ho tindríem. Tot i que, evidentment, també hi han fermentacions amb certes plantes, eh? També hi han fermentacions de llet, quallar llet, sí, amb certes plantes. Però en aquest cas parlaríem doncs d'aquests productes, d'aquests bacteris intestinals que fa que tenen aquest procés i ens transformen la llet en iogurt.
17: Jo ho havia vist amb branques de figuera, si no m'equivoco.
18: Branques de figuera i també d'una planta que es diu herbacol.
17: Ep, mira, doncs ens ho apuntem, això. Segur que en parlem un altre dia. Perquè hem arribat al final de l'episodi i és que avui no podem seguir parlant perquè se'ns acaba el temps. Així que, David, t'emplaço d'aquí 15 dies per seguir parlant d'aquest aliment que tant ens agrada i tant més va. El iogurt.
4: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
16: Passa pràcticament 2 minuts de les 11, de 3:15 del matí, moment per a Lletra Ferits.
19: Doncs aquest matí volem parlar-vos d'un llibre que va triomfar per Sant Jordi a Sant Joan de les Abadeses, que és d'un autor santjoaní, que ara resideix a la Garrotxa, en Salvador Vergés, i que es titula La casa de l'esllavissada, que es va publicar aquest passat mes de febrer per Viena Edicions, dins de la col·lecció Narrativa. Bon dia, Salvador, i moltes gràcies per estar al Territori 17 un cop més amb nosaltres aquest matí.
20: Hola, bon dia.
19: Primer de tot, Salvador, ho hem de comentar, eh? Aquesta és la teva cinquena novel·la. No sé si ha estat la més difícil d'escriure.
20: Sí, sí, és la cinquena. No, què va, no ha estat la més difícil d'escriure. Jo ja tenia moltes ganes de... Totes les novel·les són històriques, però havia d'anar molt a l'arxiu, jo tampoc no sóc historiador i em costa. I aquesta no, són totes històriques, són fets reals que han passat, no en el mateix lloc, sinó que formen la mateixa... que el conjunt de les imatges que surten formen el fil conductor de la novel·la, però no he hagut d'anar a l'arxiu perquè són vivències viscudes i escoltades directament. I això m'ha anat molt bé, m'ha anat fantàstic perquè he descansat i ho he fet molt a gust. O sigui, diu, com dic moltes vegades, diu, aquesta novel·la, diu, ha estat amb la inspiració d'uns llibres llegits, de moltes vegades com ho feia. I, en canvi, aquesta vegada no, és amb la inspiració d'uns anys viscuts que canvia.
19: Fa molt que ja has treballat, Salvador, amb aquesta novel·la? No sé si fa molts anys ja.
20: Jo trigo uns 2-3, uns 2 i mig, però després editorial, que la llegeixen, l'altra, surten coses, passen 3 anys. D'una a l'altra sempre me'n vaig als 3 anys i aquesta vaig estar 2 i mig, voltant per aquestes cases i aquests llocs de per aquí propers a Sant Joan les Abadesses.
19: Ens comentava, Salvador, que està basada en fets històrics o reals, no? Entenc per això que també hi ha algun punt de ficció en algun moment o pràcticament tot és real? O sigui que
20: la ficció és l'unió de la trama, però les imatges que passen, tot el que va passant, són coses que si no les he vist que no les he viscut, les he escoltat directament. I la trama, sí, llavors és inventada perquè hi ha coses que han passat a l'Alta Garrotxa i llavors representa que són totes la novel·la, tot el que vas a França, doncs el Papa Seix, aquestes coses, no hi ha estat, però són coses que llavors són novel·lades, però cada imatge que passa, cada imatge és real.
19: És tan real que, de fet, la casa de les Llavissades sí que existeix, no, Salvador? Sí, on la situem i per què es diu així?
20: Vaig posar el mateix nom, perquè és a Bassaganya, que hi va haver una esllavissada molt gran. No hi ha hagut maneres de saber l'edat, eh? No, ho hem buscat per tot arreu, ho he preguntat i no hi ha maneres, però creiem que devia ser cap al 1700 o al final del 1600, alguna cosa així, però no hi ha hagut manera i es va fer una casa nova perquè l'altra va quedar subterrada, enterrada dins dels blocs, que per cert són blocs de marbre, els que han caigut d'aquesta esllavissada, que és molt gran, que es veu. Jo vaig néixer a la roca de Sant Joan i des de la roca es veu perfectament l'esllavissada encara ara es veu, i mira que fa anys, era enorme, i la casa va quedar sota, sí, sí. I d'aquí va venir la idea de fer la casa de l'esllavissada.
19: Per situar-nos ben bé, on es troba per això aquesta esllavissada, Salvador?
20: Aquesta esllavissada es troba uns 200 metres abans de l'església de Sant Martí d'Ugassa. És allà on comença el camí de Naltaga, passant per la Font del Freixe, que passes per la Portella. Hi ha dos camins, però, o sigui, es pot anar a Coll de Jou o des d'allà al camí d'Altaga. Doncs allà on neix el camí d'Altaga, que és l'ermita aquesta de Sant Martí d'Ugassa, doncs una mica abans hi ha la casa de Bassaganya, i a sobre, però al costat, queda l'esllavissada. Per això està allà la casa, perquè l'antiga, diu la història o la llegenda, això no ho podrem afirmar mai, que està sota, està enterrada, que es va morir totes les ovelles i totes les vaques, i només va quedar viu un nen i un gos, que el gos va morir allà mateix perquè sabia que el pastor estava enterrat a sota i va anar cada dia sobre aquestes roques que són enormes i va morir allà. Ja ho explico a la novel·la, tot això és al principi, que no desvetllo res. I el nen doncs, va quedar també, doncs, en aquell moment havia quedat una vaca, era el vespre, i va tornar a sortir per anar-la a buscar, i quan va arribar ja havia baixat tot, perquè havia fet una setmana de pluja molt gran, i va baixar tot l'esllavissada.
19: Ara et anava a dir, Salvador, el tema, sense fer molts spoilers ni entrar molt en detalls, però una mica, aquest és el principi que comentaves de la novel·la, però de què va la novel·la una mica, perquè els nostres oients se situïn?
20: La novel·la, jo tenia ganes de fer la casa de l'esllavissada, explicar-la, i llavors d'aquí neix tot. I llavors, doncs, la casa que es fa nova ja comença, que són només 3 pàgines, que ja es pot dir que és l'esllavissada, que cau tot i queda la casa enterrada sota. I llavors, doncs, ja salto aquests anys fins a la postguerra. I la postguerra comença que hi ha la casa nova, que allà, doncs, un dia d'una gran nevada havia de néixer una criatura que va ser bessonada. I llavors, doncs, al ser bessonada aquesta criatura, doncs, no poden, aquestes criatures, la mare no els pot alletar, i els porta en una casa veïna que també havien de tenir una nena de la mateixa edat. I allà aquella nena, curiosament, es havia mort amb el naixement, i llavors una, que és la nena, és la nena i el nen és l'hereu, aquell no el toquen, i agafen la nena i la porten a la casa veïna, però aquesta veïna que fa de vida, doncs és una mica bruixa, no és que sigui bruixa en el sentit despectiu de la paraula, sinó que és una dona intel·ligent, una dona intel·ligent, i que el que passava amb les bruixes, que sabien moltes coses, deien les coses pel seu nom, i llavors doncs ella, doncs, al ser bruixa, doncs hi havia aquella por i aquella temença, i aquí comença una mica tota la història, perquè és un punt que passaven els maquis, bueno, passaven i vivien a la zona de Sant Amant, hi havia els maquis, que tot això és històric, que s'havia mort algun, i després també era una zona de contrabando, que a l'època, doncs, es passaven els rellotges de ratera, el permanganat, que és un producte químic oxidant, i totes aquestes, no sé, els carbons dels projectors de les màquines de fer cinema, i també havien passat jueus, els passadors havien passat jueus, que eren gent que treballava en Anvers, que eren polidors de diamants, i doncs totes aquestes coses ajuntades és tot el que va fent la trama de la novel·la, i sobretot, doncs, esclar, la noia, doncs, hi surt el maqui, és un tema d'amor, que també és veritat, els maquis, hi havia el gran problema que era l'època franquista, que els capellans no els enterraven al cementiri perquè era terra sagrada, i llavors doncs, els enterraven a fora, al lateral del cementiri, que no toqués terra sagrada. I passaven doncs, coses molt curioses que estan a la novel·la, el que la llegeixi ja ho veurà, doncs, el per què passava doncs, amb aquests maquis, i això és història i és ben cert, el que passava amb aquests maquis que els enterraven a fora.
19: No desvetllarem res més, Salvador, però explica'm una mica l'acollida del llibre, ara que ja ha passat una mica de temps des de Sant Jordi, ha tingut bona acollida, no sé si les vendes ja han anat bé i fins i tot podeu dir que podreu fer alguna tradició.
20: No, molt bé. No puc dir les vendes perquè no les sé, perquè s'estaven d'un any per l'altre. No, els editorials no t'ho diuen mai fins que passen comptes. Però molt bé, molt bé. He tingut molts correus. I, esclar, doncs, el ser una novel·la que és històrica, que són fets reals, doncs, i per el que em diuen, doncs enganxa molt quan la comences a llegir, perquè són tot cases, doncs són conegudes, inclús amb moltíssimes no he canviat ni el nom. Hi ha cases que doncs em vaig interessar per cases que tenien noms curiosos, com a Can Mantega, Can Xerraviu, Can Dos Dies, i també està inspirada amb un dels maquis, està inspirada amb el Sabater, que és un tema real, que és el que va morir Sant Celoni. Va morir per la, doncs el 64, em sembla que era, doncs va morir assassinat per la Guàrdia Civil. I llavors m'he inspirat molt amb aquest senyor, que era aquest maqui, doncs, que va viure en una casa que se'n deia Can Barraca. Inclús doncs, els fills d'aquesta casa els van tancar a la presó de Figueres. I tot això és història. He pogut encara parlar amb una de les filles que és viva, una senyora gran, i he pogut saber que havien anat a parar a Figueres, però ells van patir molt perquè necessitaven culpables, el franquisme necessitava culpables i els van agafar sense cap culpa perquè els havien acollit només aquest senyor que es va presentar allà i li donaven xupluc, com aquell que diu, saps?
19: El maqui, pel que veig, és un dels personatges més importants de la novel·la, no, Salvador? Vull dir que
20: sí,
19: el desenvolupes molt, no?
20: Doncs el maqui, doncs, tota i a la zona d'aquesta nena, doncs, esclar, arriba un moment doncs, que es troben amb el maqui, no puc explicar què, però hi ha una zona d'enamorament i l'amor també. En aquella època, doncs, hi havia l'ú de l'amo i l'amor ha existit sempre i existirà sempre, i això m'ha agradat molt poder-ho explicar. I l'època de que els amos, doncs, una mica allò de terra baixa, que ara avui dia pel jovent pot semblar una cosa llunyana com a edat medieval, i doncs als anys 40 doncs, era normal i corrent que passaven aquestes coses, passaven que l'amo tenia un poder molt potent sobre les masies que ell dominava. I doncs aquí surt molt doncs, el tema de l'amo i del maqui i dels contrabandistes, doncs tot ho anem lligant tot amb la trama, i doncs del que passa al principi, doncs al final doncs, concreta, la novel·la queda totalment lligada i concretada fins al final de les coses que han anat sortint al principi que semblen deslligades quan ho comences a llegir.
19: Ens queda un minut només, Salvador, però hem de dir que això de triomfar en literatura ho porteu a la família, perquè també el teu fill, en Salvador Vergés i Tejero, que qui no el conegui és diputat al Parlament i cap de llista de Junts per aquí a la província de Girona, també es va endinsar en la literatura i va guanyar un premi l'any passat amb Mosca Morta, no? Suposo que orgullós com a pare.
20: Sí. Jo li dic que és un envejós, però li dic en broma. I va guanyar el premi, sí, va tenir una idea molt curiosa, és un relat molt bonic, i va tenir una idea i el va portar a terme i va presentar-me aquest premi de l'ara, de l'Helena Jubany, crec que es deia, i va guanyar el primer premi. I també doncs, vaig sentir molt, com si l'hagués guanyat jo, molt feliç de que l'hagués guanyat, sí.
19: Doncs moltes gràcies, Salvador Vergés, per haver estat aquest matí amb nosaltres al Territori 17, per explicar-nos una mica més doncs, els detalls d'aquesta cinquena novel·la, La casa de l'Esllavissada, que esperem que no sigui l'última i que puguem tornar a parlar amb tu ben aviat perquè ens portis doncs, a alguna altra obra que estiguis fent en aquest moment. Moltes gràcies, Salvador, per haver estat al Territori 17 amb nosaltres aquest matí.
20: Gràcies a vosaltres per pensar en mi. I content doncs, que m'hagueu entrevistat i que puguem donar una mica més de llum a la novel·la, que sempre és bonic, us ho agraeixo molt.
19: Gràcies. Perfecte, moltes gràcies, Salvador. Doncs nosaltres hem arribat fins aquí al programa d'avui. Nosaltres ens acomiadem ara i tornem demà amb un altre Territori 17 a partir de les 9 del matí amb l'Ona Fàbrega, que ja doncs, ens donarà tots els detalls amb l'informatiu demà de bon matí amb totes les novetats. Bon dia i moltes gràcies per seguir-nos un dia més al Territori 17.
1: Territori 17, un magazín del Nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
21: El Nou FM.

0: Bona nit, bon vespre o bon dia, depèn des d'on ens escolteu i des d'on comenceu avui el viatge. Soc Felip Querol i això és El viatge a l'altre, el programa on intentem mirar el món amb una altra tarana, més obert, més empàtic i, sobretot, més humà. En un món que sovint ens empenya a simplificar, etiquetar i a jutjar ràpid, aquí ens aturem, escoltem, preguntem i intentem entendre. No per estar-hi d'acord, sinó per apropar-nos-hi. Per això és una alegria, des del viatge a l'altre, saludar els companys de Ràdio Silenci, de la Garriga, que fan possible que aquest programa arribi encara més lluny i ens ajudi a ser-hi més a prop.
1: Informació, música, entreteniment. Ràdio Silenci, la que et sona la Garriga des de l'any 2000.
0: Doncs gràcies als companys de la Ràdio Silenci de la Garriga, perquè aquest programa no busca donar respostes absolutes, busca més aviat obrir preguntes, obrir mirades i, si pot ser, obrir també una mica el cor. Així que avui us proposem això, deixar de mirar des de fora i començar a mirar des de dins. Comencem.

Aquest que serà ens porta a les pistes. És un país on conviuen múltiples llengües i registres lingüístics en la vida quotidiana. El seu sistema polític reparteix el poder institucional segons les principals confessions religioses del país. Segur que això ja us sona una mica. Té una de les diàspores més extenses del món. Ha estat un dels principals punts d'acollida de població refugiada i el seu sistema bancari va ser durant dècades un centre financer rellevant a escala regional abans de diverses crisis recents. Doncs sí, teniu raó. Avui repetim i anem al Líban.

Hi ha guerres que es compten en quilòmetres conquerits, altres en silencis, en micròfons apagats, en noms que deixen de respondre al grup de WhatsApp de la redacció. El Líban, explicar la guerra també s'ha convertit en una manera de sobreviure-la. Periodistes que documenten bombardejos mentre intenten identificar si la víctima del següent atac és un company o un amic. Veus que continuen parlant encara que al darrere hi hagi funerals, hospitals i famílies esperant una ambulància que no arriba. Però enmig d'aquesta foscor també hi ha una altra realitat més visible, la de les dones que sostenen barris sencers, la de les mares que conviuen amb la idea de la resistència des de petites, la d'una generació marcada per una guerra que sembla no acabar-se mai, i també la de joves com la Yara, atrapades entre la quotidianitat i un país que viu permanentment al límit. Aquest no és només un conflicte armat, és una societat intentant mantenir la normalitat mentre tot tremola al seu voltant, i és també una batalla pel relat. Qui explica la història, qui la pot escoltar i qui ja no hi és per explicar-la.

Avui l'Energès ens porta un reportatge d'investigació que no ens deixarà indiferents, perquè sabeu com viuen les dones al Líban i quin paper tenen en el món de Hezbollah? Atenció al reportatge de l'Energès Agazadeh.

Hem sentit la Yara Jaraque, la responsable de comunicació de l'Associació de Catalunya amb el Líban, que ens ha deixat molt clar que hem de tenir en compte quan parlem del Líban, ja que molt sovint associem a aquest país, el Líban, amb la guerra, i realment és molt més que només això.

0: I ara prepareu-vos perquè se'ns encongirà el cor amb l'última entrevista d'avui. En aquest cas, es tracta de l'Elisar Kobeisi, periodista a Líban en defensa dels redactors morts per la culpa d'Israel. Escoltem-la. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres avui, Elisar Kobeisi, periodista al Líban. Ens podries explicar quina és la situació exacta ara mateix en aquest país de Líban i com esteu vivint aquest conflicte els periodistes sobre el terreny?
1: First of all, thank you for the invitation.
0: En primer lloc, gràcies per la invitació i per donar-nos el temps com a libanesos d'explicar-vos què està passant al nostre país. La situació no està gens bé. Estem en guerra. Encara ara seguim en guerra. Hi ha, diguem-ne, un alto el foc, però la gent és atacada constantment. Les cases reben atacs i tothom continua sota l'atac, fins i tot ara. Per tant, tenim una mena d'alto el foc, però no està funcionant al Líban. Com a periodistes, vam perdre la nostra amiga i companya Amal Khalil ja fa uns 10 dies, perquè va ser objectiu de les forces israelianes al sud de Líban. I la van matar malgrat que tothom avisava la Creu Roja, a la Creu Roja Internacional i a través dels mecanismes pertinents que l'Amal era periodista i que Israel estava matant una periodista. Però ningú no va poder fer res per l'Amal. L'Amal ara és morta. Va ser assassinada per les forces israelianes i la seva companya, Zeinab Faraj, és a l'hospital ara mateix. Ha sobreviscut gràcies a Déu. Ha sobreviscut
1: right now she survived, thanks God she survived, but she's not okay.
0: Després de la pèrdua de l'Amal, teniu por per la vostra pròpia vida o de ser els següents? Quin és el balanç exacte de periodistes que ha perdut la vida des que va començar l'espiral de violència?
1: Of course, any of us, we lost
0: i tant, qualsevol de nosaltres. Hem perdut uns 11 companys nostres. 11 periodistes des del 2023 han estat un objectiu directe. Estic parlant de periodistes que eren objectiu i han estat assassinats. El total de periodistes morts sense ser-ne l'objectiu directe és de 28, però n'hem perdut 11 dels nostres companys. Companys en atacs dirigits directament contra ells. Més enllà de les xifres esgarrifoses, estem parlant d'amics i companys propers. Com gestioneu aquest impacte emocional i amb quines vies o suports internacionals esteu buscant per investigar aquests atacs i exigir la justícia, tenint en compte la resposta de les autoritats locals? Realment és extremadament difícil d'expressar perquè alguns d'aquests periodistes eren amics íntims, com per exemple l'Issam Abdallah, que va ser un objectiu el 2023. L'Issam no era només un company, també era el nostre amic. No és fàcil lidiar amb això. I també hem de treballar durant molt de temps per recollir proves i intentar trobar justícia per als nostres companys amics. No és fàcil. El govern de Líban no ens està ajudant. No estan recollint les proves, no estan prenent cap mesura seriosa per fer justícia als nostres amics i companys. Per tant, estem fent tot el que podem. Estem treballant amb diverses organitzacions internacionals com Amnistia Internacional, Human Rights Watch, Reporters Sense Fronteres i també el Sindicat de Periodistes. Estem treballant tots junts per intentar trobar una mica de justícia pels nostres companys.
1: And also the Union of Journalists, we are working together, all of us, to try to find some justice for our colleagues. But
0: Però per a tots nosaltres, fa unes setmanes, l'atac a l'Amal va ser un xoc per a tothom perquè el món sencer sap que l'Amal era periodista i que va ser atacada tres vegades en el mateix escenari. La primera vegada al cotxe, sí. I vam perdre l'Amal perquè les forces israelianes no van donar permís a la Creu Roja per salvar-li la vida. Per tant, no va ser només un atac. No puc expressar com de dur es va veure la teva companya sota l'atac des de la una del migdia fins al 9 del vespre i crec que Roja no la va poder ajudar.
1: Your colleague under attack since 1 p.m. until 9 p.m. and the Red Cross cannot help her.
0: Davant d'aquesta situació tan greu i la manca de resposta de les vostres autoritats, què podem fer nosaltres com a periodistes o com a audiència internacional per donar-vos suport i ajudar a visibilitzar la vostra realitat?
1: You know, every time you tell our story, you just shed light about our stories, about the journalist who is targeted, and it is a support for the journalist. What happened,
0: Saps,
1: for
0: cada
1: example, is
0: vegada que
1: Amal said
0: expliques la nostra història,
1: RSF
0: simplement
1: reporters and
0: dones llum a
1: reporters
0: les nostres històries
1: tried
0: sobre els
1: to
0: periodistes
1: call
0: que són un
1: many
0: objectiu,
1: person in
0: i
1: France
0: això és un suport per a
1: because
0: nosaltres.
1: Amal,
0: El que va passar, per
1: I'm talking
0: exemple, amb
1: about Amal
0: Amal
1: because
0: és
1: she
0: que els
1: was the
0: reporters de
1: last
0: fronteres
1: one of our
0: van
1: colleagues
0: intentar
1: who
0: trucar a moltes
1: is
0: persones a França, i
1: targeted.
0: parlo de l'Amal
1: But
0: perquè va ser l'última de les
1: every
0: nostres
1: time the
0: companyes a ser un objectiu directe, però cada vegada que
1: international
0: els comitès
1: committees talk
0: internacionals
1: about us,
0: parlen de
1: about the
0: nosaltres,
1: journalists,
0: dels
1: about saving the
0: periodistes,
1: journalists,
0: de
1: about
0: salvar els periodistes, de
1: giving
0: fer justícia per als
1: justice for the
0: periodistes,
1: journalists,
0: és una
1: is a
0: manera
1: way
0: de
1: to support
0: donar-nos
1: us.
0: suport. Donar-nos
1: Supporting
0: suport
1: us
0: és
1: is
0: dir
1: telling
0: cada dia que
1: everybody
0: Israel
1: that
0: és un assassí
1: Israel is a
0: per als
1: killer to the
0: periodistes al
1: journalists.
0: Líban. Necessitem el vostre suport per dir al món que Israel ha tingut com a objectiu 11 periodistes en 3 anys des del 2023. Això està documentat, filmat i també investigat. Estem parlant d'investigacions internacionals que han demostrat que Israel ha atacat 11 periodistes de manera dirigida. No és una xifra fàcil. Israel és el primer assassí de periodistes a Gaza i al Líban. Si mirem les xifres de periodistes assassinats per Israel al Líban i a Gaza, descobrirem les xifres més altes des de la Segona Guerra Mundial. Per tant, parlar de nosaltres, explicar les nostres històries, explicar al món què ens està passant a nosaltres i als nostres companys, és una manera de donar-nos suport. Per tant, explicar al món que hem de fer justícia pels nostres companys és una missió, és el nostre deure. I vosaltres ens podeu donar aquest suport per fer-ho.
1: To give justice to our colleagues, it's a mission, it's our duty, and you can give us a support to do this.
0: Per què creus que els periodistes s'han convertit en un objectiu directe, i què creus que s'intenta aconseguir o ocultar amb aquests atacs a la premsa?
1: I think for us it's crystal clear and
0: crec
1: now
0: que
1: the
0: per
1: world
0: nosaltres
1: should
0: està
1: know
0: claríssim, i a hores d'ara el món hauria de saber que el periodista
1: the
0: és l'enemic d'Israel, perquè els periodistes estan documentant el que Israel està fent
1: what
0: a Palestina
1: Israel
0: i al Líban. El que fa
1: Israel,
0: Israel matant els periodistes,
1: them,
0: amenaçant-los, és posar un límit als periodistes per informar, per explicar la història, per explicar a tothom el que està passant a Gaza i al Líban. Per tant, som el seu enemic, perquè no volen que la veritat sigui filmada i coneguda. És per això que a cap periodista internacional se li va permetre anar a Gaza. Per això van matar l'Issam i van atacar també el seu company abans de la guerra al Líban. Estem parlant del 2023.
1: Per
0: tant, nosaltres simplement som l'enemic d'Israel, perquè Israel no vol que ningú expliqui la història, la veritat, i simplement publiqui el que està passant als nostres països. Com valores el paper i la cobertura que fan els mitjans de comunicació internacionals sobre el conflicte al Líban? Creus que us permeten explicar la vostra realitat de manera justa, o us trobeu amb algun tipus de censura o biaix?
1: Yes, of course, because what you're getting is, unfortunately, you don't speak Arabic, so you need to take
0: sí, és clar, i tant,
1: through,
0: per descomptat,
1: foreign media.
0: Perquè
1: so
0: el que us arriba
1: media,
0: és, malauradament, com que no parleu àrab, el que heu de rebre és la informació a través dels mitjans estrangers. I els mitjans estrangers tenen la seva manera i el seu angle d'explicar la història. Els mitjans estrangers parlen principalment des del punt de vista occidental sobre aquesta guerra. És a dir, potser es posen de part d'Israel, però per a ells no és una guerra en contra del Líban. Però per nosaltres és una guerra en contra del Líban, no al Líban. És una guerra contra el Líban. I hi ha una gran diferència entre una guerra al Líban i una guerra contra el Líban. Aquest és el motiu principal, perquè els mitjans estrangers, quan parlem o parlen de mitjans estrangers, no són justos amb la nostra història. No coneixen els antecedents del nostre conflicte amb Israel. No saben el que Israel està fent ara al sud del Líban, sobre la línia groga que estan creant, sobre com estan bombardejant cases de nens, patrimoni, periodistes, civils i nadons. Així que no es pot veure que aquesta part de la història als mitjans estrangers.
1: And so you cannot see this part of the story in the media, in the foreign media. I can see and I know many foreign media like is the Spanish one, some in France and other media.
0: Puc
1: They are
0: veure i conec molts mitjans estrangers,
1: having
0: com l'Espanyol,
1: like me,
0: algun
1: for
0: de França i
1: example, a
0: altres
1: Lebanese
0: mitjans,
1: guest who is talking
0: que
1: about what is going
0: conviden,
1: on
0: com
1: in
0: ara el meu
1: Lebanon,
0: cas, una
1: some
0: convidada
1: media in
0: libanesa,
1: France
0: que
1: also,
0: parla
1: for
0: del que
1: example,
0: està
1: you know
0: passant al
1: there is a
0: Líban.
1: censorship in
0: Alguns mitjans de
1: France.
0: França
1: No
0: també.
1: one in
0: Però, per
1: it's
0: exemple,
1: not easy
0: saps
1: to go
0: que
1: to
0: hi ha
1: this speech
0: censura a
1: in France.
0: França? No és fàcil
1: You will
0: portar
1: be
0: aquest
1: attacked
0: discurs
1: like
0: a França.
1: anti-Semitic and
0: Seràs
1: everything can
0: atacat
1: happen.
0: per
1: Every
0: ser
1: time that you say Israel
0: antisemita
1: is
0: i
1: killing
0: de tot.
1: us,
0: Cada
1: so now
0: vegada que
1: I'm
0: dius
1: anti-Semitic and
0: Israel ens està
1: there is
0: matant,
1: big
0: aleshores
1: difference
0: et
1: between them.
0: converteixes en
1: We are saying
0: antisemita. I hi
1: the
0: ha una gran
1: Israeli forces
0: diferència
1: are
0: entre les
1: killing
0: dues
1: us.
0: coses.
1: And this is the
0: Estem
1: truth.
0: dient que les
1: Most of the
0: forces
1: foreign
0: israelianes ens estan matant.
1: media
0: I
1: doesn't
0: aquesta
1: accept
0: és la
1: this story.
0: veritat.
1: For example,
0: La majoria
1: I
0: dels
1: can
0: mitjans
1: say it
0: estrangers
1: outside,
0: no
1: out loud. I
0: accepten
1: was
0: aquesta
1: invited to
0: història.
1: DW
0: Per exemple, ho
1: panel
0: puc dir ben alt.
1: one day
0: Un dia em van
1: last
0: convidar a
1: year.
0: una taula rodona de la
1: Simply
0: Deutsche
1: they
0: Welle,
1: checked my
0: l'any
1: profile
0: passat,
1: and
0: i simplement van
1: they see
0: revisar el meu
1: that
0: perfil i van
1: I'm
0: veure
1: talking
0: que
1: about
0: parlava del dret
1: the
0: dels
1: rights of
0: palestins
1: Palestinian
0: a ser a la
1: people
0: seva
1: to be
0: terra,
1: in
0: a
1: their
0: lluitar
1: land,
0: pels seus
1: fight
0: drets
1: for
0: a la seva
1: their
0: terra, i que
1: and rights
0: deia
1: in their land.
0: que els
1: I was
0: israelians
1: saying
0: són
1: that
0: uns
1: the IDF
0: assassins.
1: killers,
0: Simplement vaig
1: they
0: cancel·lar la meva
1: simply cancelled
0: participació
1: my
0: i
1: panel.
0: només van dir ets
1: And they just said
0: antisemita.
1: you are
0: I jo vaig dir,
1: anti-Semitic, and I said,
0: simplement,
1: just
0: dona'm
1: give
0: una
1: me
0: sola
1: one
0: prova
1: proof
0: que
1: that
0: sóc
1: I'm
0: antisemita.
1: anti-Semitic. And
0: I
1: the
0: l'únic
1: only
0: motiu,
1: reason,
0: sí, l'únic
1: yes, the
0: motiu
1: only
0: és
1: reason
0: que
1: that
0: dono
1: I'm
0: suport
1: supporting the
0: al dret dels
1: Palestinian and the
0: palestins i
1: Lebanese
0: dels
1: right to
0: libanesos a
1: self-defense.
0: defensar-se.
1: So for
0: Per a
1: me,
0: mi,
1: if you're
0: si em prens
1: taking
0: la
1: my
0: casa,
1: house, I have the
0: tinc
1: right to
0: dret
1: defend
0: a
1: myself, and this
0: defensar-me.
1: is what
0: I
1: we're
0: això és
1: going
0: el que
1: through.
0: està passant ara.
1: For
0: Per a
1: me,
0: mi,
1: if
0: si
1: I'm a
0: sóc
1: journalist,
0: periodista i
1: I'm
0: em
1: being
0: colpegen
1: attacked
0: i
1: and
0: em
1: killed,
0: maten, he sentit, Israel és un
1: simple,
0: assassí.
1: Israel is a
0: No
1: killer.
0: estic aquí per
1: For me,
0: edulcorar el que
1: I'm
0: diré.
1: not
0: Ho diré ben
1: to
0: alt. Israel és un
1: sugarcoat what
0: assassí.
1: I'm
0: Aquesta
1: saying.
0: és
1: I'm
0: la
1: saying
0: meva
1: out loud.
0: terra.
1: Israel
0: Aquest
1: is
0: és
1: a
0: el meu
1: killer. This
0: país.
1: is my land. This is
0: Defensaré
1: my
0: els meus
1: country.
0: companys i els
1: I
0: meus
1: will
0: amics
1: defend my
0: i
1: colleagues and
0: continuaré
1: my
0: explicant
1: friends.
0: la història al món perquè he de dir
1: I will
0: alguna
1: keep
0: cosa, ja que el
1: telling
0: món
1: the story
0: està
1: for
0: fent
1: good
0: un
1: and
0: esforç ara
1: because
0: mateix, la major part
1: I
0: d'ell,
1: should say
0: per
1: something
0: entendre aquest
1: because the world
0: conflicte
1: is
0: entre
1: doing an
0: nosaltres i
1: effort right
0: Israel.
1: now,
0: No és com
1: most
0: el 2006 i
1: of
0: abans.
1: them, to
0: Estem
1: understand this
0: intentant
1: conflict
0: trobar aquest
1: between
0: camí.
1: us and Israel.
0: Malauradament,
1: It's not
0: reben
1: like
0: la informació
1: 2006
0: dels mitjans
1: and
0: de
1: before.
0: comunicació molt
1: They
0: coneguts
1: are trying
0: mundialment
1: to
0: que estan
1: confirm this way.
0: esbiaixats. Estan esbiaixats i són
1: Unfortunately,
0: pro-Israel la
1: they
0: major
1: are
0: part del temps.
1: taking the
0: És per
1: information
0: això
1: from
0: que el que no podem fer és rebre aquesta informació d'una manera justa i amb justícia. Però el que estic dient ara és que agraeixo aquesta entrevista amb tu i moltes entrevistes amb diferents companys de diferents països que estan fent aquest esforç perquè les nostres històries s'escoltin de nosaltres mateixes i no que qualsevol els hagi d'explicar.
1: I appreciate this interview with you. Many interviews with different colleagues in different countries. They are making this effort to hurt our stories from our from ourselves, not just to tell anyone to tell it.
0: Després de tant de temps cobrint aquest conflicte, com t'afecta a nivell personal i anímic conviure diàriament amb el fet de viure la por perquè cada nou periodista mort pugui ser un dels teus amics més propers?
1: It was like two years of war. It was a lot of
0: Van ser com dos o tres anys, dos
1: really
0: anys de guerra
1: information
0: complicats. Va ser moltíssima informació, informació
1: But,
0: molt dolenta de la qual havíem de parlar, però he de dir que
1: say,
0: cada vegada que
1: I
0: sentia parlar d'un periodista que
1: attack,
0: havia estat objectiu d'un atac,
1: simplement
0: mirava si era un dels meus amics o no. Perquè
1: Because
0: no és fàcil. Vull dir, perdre un company
1: anymore.
0: és una cosa
1: a
0: i perdre un company i un amic
1: you,
0: és realment molt diferent i molt més dur.
1: Also,
0: Així que
1: really
0: quan ens
1: harder.
0: vam assabentar que
1: so
0: l'Issam
1: when
0: Amalà havia estat assassinat al sud del
1: Donald
0: Líban el 2023, va ser una de les coses més difícils que he hagut de documentar i de parlar-ne, perquè no era només un company, també era el nostre amic. I cada vegada que sento parlar d'un atac dirigit contra un periodista, hi ha la possibilitat que sigui un dels teus amics d'una víctima, que sigui un amic teu d'aquest atac. Així que cada vegada és realment dur. I cada vegada que parles de civils, que parles de nens, no hi ha un sol moment menys dur quan es parla del que és Israel, que està fent al Líban. Cada dia és una història dura. Cada dia, quan parles d'una família sota els ensorraments d'una casa i Israel no permet a la Creu Roja anar-hi a salvar-los, és una història dura. Estem vivint cada dia la història més dura perquè Israel no deixa de matar-nos. Matar els nostres companys, els nostres col·laboradors, els nostres amics, la nostra família. Així que cada dia és dur mentre Israel ens té com a objectiu i ens està matant de fet.
1: Every day is a hard day while Israel is targeting us and killing us, actually.
0: Per acabar la nostra conversa, hi ha algun missatge final que vulguis transmetre als professionals de la informació que ens escolten des d'Espanya o des d'algun altre punt del món i algun desig de futur que vulguis expressar?
1: I really appreciate the
0: Realment
1: effort
0: agraeixo
1: to
0: molt el
1: listen
0: vostre
1: to the
0: esforç per
1: stories
0: escoltar
1: about
0: aquestes històries sobre nosaltres,
1: to
0: per
1: transport us,
0: intentar
1: and
0: donar-nos
1: I will
0: suport i
1: just get back
0: simplement
1: to you
0: em tornaré a
1: when
0: posar
1: we
0: en
1: need
0: contacte amb
1: international
0: vosaltres quan
1: support
0: necessitem suport
1: from our
0: internacional des
1: colleagues
0: d'Espanya
1: internationally
0: o per part dels
1: because
0: nostres companys a nivell
1: we are
0: internacional, perquè vull dir, al
1: at the
0: cap i a
1: end
0: la
1: we are all
0: fi,
1: journalists
0: tots
1: and
0: som
1: the supporting
0: periodistes i donar suport a la
1: our
0: nostra
1: communities
0: comunitat és molt important des de qualsevol lloc del món.
1: the importance
0: Per tant,
1: from
0: sí que em
1: everywhere
0: posaré en contacte amb vosaltres perquè
1: so yeah, I will get back to
0: necessitarem
1: you because
0: el
1: we need
0: vostre
1: your support.
0: suport.
1: Thank you for giving
0: Gràcies
1: me
0: per
1: the chance
0: donar-me
1: to express
0: l'oportunitat d'expressar-me
1: myself
0: i de
1: and to talk
0: parlar-vos
1: to you
0: sobre
1: about
0: el
1: Lebanon
0: Líban
1: about
0: i
1: how
0: sobre
1: our
0: com
1: losing
0: estem
1: colleagues have been
0: perdent
1: targeted
0: companys i amics a
1: attacks.
0: causa d'atacs dirigits
1: And I
0: i
1: hope
0: espero que en algun dia
1: we will get
0: aconseguim
1: justice
0: justícia per a
1: one
0: ells.
1: day for them.
0: Aquesta és la
1: This
0: meva
1: is
0: esperança, així espero.
1: I hope so.
0: Amb aquestes paraules d'esperança, tanquem aquesta colpidora entrevista amb l'Elisar Kobeisi, periodista al Líban. El seu testimoni és un reflex punyent de la crua realitat al Líban, on els periodistes es juguen la vida i pateixen la pèrdua contínua de companys i amics íntims en atacs directes. Recollim la seva crida per trencar el biaix mediàtic i la censura per explicar la veritat i ens unim a la seva petició de solidaritat internacional, especialment cap als professionals de la informació d'Espanya, per exigir que algun dia es faci justícia. Moltes gràcies, Elisar, per la teva immensa valentia i per haver compartit el teu relat amb nosaltres, tot el nostre escalf i suport cap a tu i cap als teus companys. Una abraçada.

Colpidores les paraules de l'Alisar Kobeisi, periodista al Líban, que ha perdut alguns dels seus companys de premsa a mans de l'exèrcit israelià. Des d'aquí, tot el nostre suport. Avui hem pogut sentir amb més profunditat la realitat del que està vivint el Líban. Ho hem fet a través del reportatge de la Nargués Agazadeh i de les nostres entrevistades, la Yara Haraque, responsable de comunicació de l'Associació de Catalunya amb el Líban, i també amb les colpidores paraules que acabem de sentir fa uns moments de la periodista libanesa Elisar Kobeisi. Des d'aquí, moltes gràcies a totes dues per la vostra col·laboració.

I arriba el moment de donar-vos les pistes del pròxim programa, que serà el dimarts dia 9 de juny. La primera és: la recol·lecció de perles va ser el principal motor econòmic a finals dels anys 60. La segona: hi ha un edifici d'oficines imprès en 3D. La falconeria és una tradició mil·lenària. També hem de dir que té una màquina expenedora que no ven refrescos, sinó lingots d'or. El metro funciona sense conductors. Si està construït la primera mesquita del món impresa en 3D, hi ha un restaurant amb l'estructura impresa en 3D més gran del món, reconeguda pel rècord Guinness. És un dels seus símbols nacionals és un ocell capaç de viatjar amb passaport propi i seure a classe business en avions. Per una altra banda, té una illa artificial visible des de l'espai en forma de palmera, i amb això ja ho sabeu. En alguns centres comercials pots esquivar mentre a fora hi ha més de 40 graus. Pots esquivar la calor. Hi ha un cos de policia que utilitza supercotxes com Lamborghini o Ferrari. També hi ha una cursa de camells que va substituir els genets infantils per robots. Té el marc de fotos més gran del món, però amb gent caminant a dins. Té una part important de la ciutat que es va aixecar en ple desert en menys de 50 anys. El cafè tradicional sovint es perfuma amb cardamom i es serveix com a símbol d'hospitalitat. Hi ha un falcó gegant il·luminat amb més de 50.000 llums. Té edificis on l'aire condicionat arriba també a les parades d'autobús. I durant dècades la pesca i el comerç marítim van ser molt més importants que el petroli. Doncs amb totes aquestes pistes ja teniu la destinació del proper programa, ja sabeu on és. Dit això, només ens queda donar-vos les gràcies per escoltar-nos i per ser-hi. Que vagi tot molt bé, moltíssimes gràcies.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Som al maig, i només dir-ne el nom ja sembla que s'obri una finestra. Maig és aquell mes que arriba sense fer gaire soroll, però que de mica en mica ho omple tot. Els arbres deixen de ser promesa i es converteixen en ombra. Els balcons esclaten. Els camps canvien de color gairebé d'un dia per l'altre. I fins i tot la gent camina diferent, com si el cos recordés alguna alegria antiga. Diem que és el mes de les flors. I no és només una manera de parlar. Les flors són el llenguatge del maig. Surten per tot arreu amb una mena de desvergonya preciosa. Roselles a les vores dels camins, glisines penjades als portals, geranis als finestrals, margarides obrint-se pas entre les esquerdes. La natura sembla escriure poemes sense necessitat de tinta.
1: Potser per això, des de fa segles, el maig també és el mes de la paraula florida, el mes dels jocs florals. Aquella tradició antiga i tossuda que converteix la poesia en una festa pública. Una idea gairebé revolucionària. Aturar-se a escoltar versos en un món que sempre corre. Els jocs florals no són només premis ni cerimònies. Són una manera de dir que la llengua importa, que les paraules tenen pes, música i memòria, que un poema pot explicar un país millor que molts discursos i que, de vegades, una metàfora pot salvar més coses que una consigna.
2: Hi ha qui pensa que la poesia és llunyana, difícil, reservada a uns quants. Però la veritat és una altra. La poesia viu en frases que diem sense adonar-nos-en. En un àvia regant les plantes al vespre, en l'olor de terra humida després de la pluja, en algú que espera un missatge que no arriba, en el silenci d'una plaça quan cau el sol. El maig ens recorda això, que encara som capaços de mirar. I mentre siguem capaços de mirar de debò, encara hi haurà flors i encara hi haurà paraules. Potser aquesta és la feina secreta d'aquest mes, fer-nos una mica més sensibles, una mica més humans. I entre tanta pressa, entre tant soroll, no està gens malament que existeixi un mes que ens obligui, ni que sigui per un instant, aixecar el cap i contemplar el món com floreix.

0: al Mirador.
1: Com que aquest programa el dediquem a les flors, parlarem de dues flors molt conegudes en el món de les arts, el narcís i la camèlia. En aquest cas, relacionarem aquestes dues flors amb literatura i música. Començarem amb el mite de Narcís, que recull el poeta llatí Ovidi a la seva obra Les Metamorfosis.

0: L'en David Tiresias donava sempre respostes infal·libles a la gent que venia a consultar-lo. La primera a provar la veritat i l'eficàcia dels seus oracles va ser la blavosa Liríope, que el riu Safis havia violat enllaçant-la en el seu corrent sinuós i empresonant-la en les seves aigües. La bellíssima ninfa va quedar embarassada i del seu ventre va venir al món un nen, que ja en aquell moment era capaç de despertar passions. Li va posar el nom de Narcís. En ser-li consultat si el nen viuria molts anys fins a una vellesa avançada, l'endeví va vaticinar: si no s'arriba a conèixer. Durant molt de temps va semblar que les paraules del vident no tenien sentit, però van demostrar que eren encertades el desenllaç, els esdeveniments, la manera com va morir i la singularitat de la seva burgeria. Un dia el va veure la ninfa de veu sonora, que no ha après a callar quan li parla ni a parlar la primera, Eco, la del ressò. Eco, aleshores encara tenia cos i no era només una veu, però la boca només li servia, com ara, per repetir tot el que li deien les darreres paraules.
1: Era així per voluntat de Juno, perquè sempre que podia sorprendre les ninfes en braços del seu Júpiter, cosa que passava sovint, ella, amb astúcia, l'entretenia amb una conversa interminable i donava a les ninfes temps de fugir. Quan Juno va adonar-se'n, li va dir: perdràs el control d'aquesta llengua amb què m'has enganyat i faràs un ús molt limitat de la veu. El que va passar va confirmar l'amenaça. Eco només repeteix les darreres paraules i reprodueix els mots que sent. Així doncs, quan Eco va veure Narcís vagarejant pels camps solitaris i es va sentir encesa d'amor, va començar a seguir-li els passos d'amagat. El noi, que per atzar s'havia separat de la colla dels seus fidels companys, digué: hi ha algú per aquí? Eco li contesta: per aquí. Ell, sorprès, crida: vine. En no veure ningú atensar-se, va dir: per què fuges de mi? I va rebre com a resposta les mateixes paraules que havia dit. Eco va córrer a llançar els braços al voltant del seu coll, com tantes vegades havia desitjat. Ell, fugir, li digué: treu-me aquests braços del coll, m'estimo més morir. En veure refusada, s'amaga en el bosc, oculta, avergonyida. El seu amor, però, continua viu i creix amb el dolor de sentir-se desdanyada. El neguit fa que tota la substància del cos s'envaneixi en l'aire. Només li resten la veu i els ossos. La veu roman. Diuen que els ossos van acabar transformats en pedres. Des d'aleshores s'amaga dins els boscos i mai no se la veu a cap muntanya. Només se la sent. La veu és l'única cosa d'ella que encara té vida.
2: Narcís havia jugat amb els sentiments d'Eco. Així ho havia fet també amb altres nimfes. Va ser aleshores que algú, desdanyat, va aixecar els braços als cels i va dir: tant de bo ell també estimi així i no pugui posseir mai l'objecte del seu amor. La deessa de Ramut va accedir a aquesta pregària tan justa. Hi havia una font límpida d'aigües resplendents com la plata, que ni els pastors ni les cabres que pasturaven a la muntanya no havien tocat mai. Aquí és on Narcís va estirar-se un dia, fatigat per la cacera i per la calor de l'estiu, i atret per la bellesa de l'indret i per la font. Quan va voler apaivagar la set, va sentir créixer dins seu una altra mena de set. Mentre bevia, va quedar corprès per la imatge que veia i va enamorar-se d'una il·lusió sense cos. Ajegut a terra, contempla els seus ulls, com dos astres, els seus cabells, les seves galtes sense pèl, el seu coll d'ivori, la gràcia de la boca. Ell desitja ell mateix, sense saber-ho. Li agrada, i és ell qui li agrada. Quan vol tenir-lo, es vol tenir el mateix. El foc que vol encendre és el mateix que el crema. Quantes vegades fa petons, sense reeixir-ne a la font enganyadora.
0: No podent arrencar-lo d'allà, contempla una imatge enganyadora i se sent morir per uns ulls que són els seus. El noi diu: M'agrada i puc veure'l, però no puc atènyer aquest noi que veig i que tant m'agrada i el que fa encara més gran el meu patir. És que només s'interposa entre nosaltres una mica d'aigua. Aquest noi sóc jo. Me n'he adonat. Ja no m'enganya la meva imatge. M'abruso d'amor per mi mateix i encenc el foc que em crema per dins. Tant de bo pogués separar-me del meu cos. No em sap greu de morir, perquè la mort m'alliberarà dels patiments. Quan Eco el va veure en aquell estat, es va entristir. I cada vegada que el pobre noi deixava escapar un «ai», ella repetia «ai», amb la seva veu ressonadora. Les darreres paraules de Narcís foren «ai, noi, tant estimat per re». L'indret li va repetir els mots un per un. Va dir «adeu», i Eco li va respondre amb un «adeu». Va deixar caure el cap esgotat de molt herba verda i la mort va tancar aquells ulls. Les nàiades, les seves germanes, el van plorar. Eco va repetir els seus plors. Ja preparaven la pira, les torxes que es branden, els funerals i el fèretre, però el cos no apareixia en cap banda. En lloc del cos, trobaren una flor groga al mig, envoltada de pètals blancs. La flor de Narcís.
1: Per cert, la música que sentim de fons és el Lamento de la Ninfa, de Claudio Monteverdi. Estem al segle XVII. És un madrigal escènic per soprano solista. La peça descriu una jove ninfa que vaga pels boscos expressant la seva ràbia, tristesa i dolor per haver estat abandonada. Destaca aquesta música per la seva intensitat emocional i dramatisme, on reflecteix el patiment de la protagonista sobre un baix obstinat, un baix continu. La peça està escrita per soprano solista, però en aquest cas la sentim interpretada per un quartet vocal d'homes amb la veu del contratenor solista Doran Schleifer.

0: I ara parlarem de l'altra flor, la camèlia. Llegirem fragments de dues obres relacionades amb aquesta flor. La dama de les camèlies, d'Alexandre Dumas, fill, i la novel·la El carrer de les camèlies, de Mercè Rodoreda.
1: Marguerite assistia a totes les estrenes i passava totes les nits en algun espectacle o al Bade. Sempre que representava una obra nova, era segur veure-la allà, amb tres coses que no l'abandonaven mai i que ocupaven sempre l'ampit del seu pal de platea: els seus bessons, una bossa de bombons i un ram de camèlies. Durant 25 dies del mes, les camèlies eren blanques i durant 5 vermelles. Mai ha aconseguit saber-se la raó d'aquesta varietat de colors, que indico sense poder explicar, i que els habituals dels teatres on ell anava amb més freqüència, el mateix que els seus amics, havien notat igual que jo. Mai havien vist Marguerite amb altres flors que no fossin camèlies. Tant és així que a casa de la senyora Borjon, el seu florista, van acabar per anomenar-la la dama de les camèlies, i amb tal sobrenom es va quedar. Jo sabia més, com tots els que a París es mouen en certs ambients, que Marguerite havia estat la volguda dels joves més elegants, que ho deia obertament, i que ells mateixos se'n vanagloriaven, cosa que demostrava que amants i volguda estaven contents uns dels altres. Tanmateix, des de feia uns 3 anys, i arran de viatge a Wagneres, es deia que no vivia més com un vell duc estranger, enormement ric, i que havia intentat apartar-la el més possible de la seva vida passada, a la qual cosa que ella sembla que va accedir de bon grat.
0: I parlant de la camèlia, fem un petit parèntesi i deixem-nos portar per una música inspirada en aquesta obra que acabem de llegir, La Traviata, de Giuseppe Verdi. Escoltarem concretament l'ària Addio del passato, del tercer acte, interpretada per la soprano russa Anna Nebretko.

0: El senyor Jaume i la senyora Magdalena tenien dues cosines que eren germanes bessones i encara que fossin una mica més enllà dels 30 anys, eren conquistadores i presumides i tenien els colzes bonics. L'una es deia Maria Cinta i l'altra es deia Raquel. La que es deia Maria Cinta tenia un amic molt ric i cotxe, un cotxe negre de color avellana per dintre. Anava sempre al Liceu. La que es deia Raquel tenia un amic més pobre. Costava molt saber quina era l'una i quina era l'altra, però a l'últim les vaig saber destriar perquè una vestia cridaner i l'altra no tant. I per les joies, la Maria Cinta només duia brillants. La Raquel, un collaret de perles petites amb una perla més grossa que penjava al mig.
1: Em vaig posar malalta. Tot per culpa d'haver-me escapat de casa per anar al Liceu. Ja lluny de casa, vaig preguntar a una vella que seia al carrer fent mitja com s'anava al Liceu. I la vella em va dir que tiré sempre avall. Vaig arribar a un passeig ample amb arbres a banda i banda. De seguida vaig sentir l'olor que baixava de les branques, fresca. Els dies que havia tingut tanta febre, amb una mena d'ulls que se m'havien fet per dintre, veia el pit blau i les plomes grises dels que guardaven l'entrada, i el bec dels ocells d'or que feien de llum i el vermell dels velluts, i aquell home geperut i vell entre senyors mudats i amb mitges, que cantava i cantava sense parar, i els ocells d'or, les plomes, les pitreres blaves i els velluts vermells que es barrejaven amb la febre i es desfeien com les coses que veiem una mica abans de dormir-nos. Fins que, a poc, entre boires que s'aprimaven, s'anava acostant, com si fos de foc i d'aigua, una creu de brillants.
2: Una vegada a la setmana, la Maria Cinta em feia venir a buscar i jo passava el dia a casa seva perquè deien que havia de veure món. La Maria Cinta vivia al Passeig de Gràcia i des de la seva terrassa es veia el jardí d'un palau amb palmeres de fulla de ventall i botes de rajola blanca i blava i, més lluny, unes quantes palmeres escanyolides de la Diagonal. Em va fer banyar. La Maria Cinta va fer venir la cambrera perquè em fregués l'esquena i li va explicar que m'havia escapat de casa per anar a sentir cantar i que l'òpera que jo havia anat a veure ella l'havia vist almenys 50 vegades i que no hi havia res a fer, que sempre

plorava quan el vell dels picarols passava lluny amb la seva filla morta a dins d'un sac. I deixant-nos transportar per aquest ambient operístic del Liceu, acabarem aquesta sessió amb els compassos finals del famós brindis de la Traviata.

0: L'escó.
1: Avui, en aquest escó, i perquè el maig és temps de flors, us parlarem dels jocs florals. Per aquest motiu ens acompanya Josep Cot i Marquès, que d'aquest tema en sap una estona. Abans de començar l'entrevista, però, parlarem una mica dels orígens dels jocs florals.

0: Els Jocs Florals van ser uns concursos literaris molt importants de la Renaixença, un moviment que volia recuperar la llengua i la cultura catalanes. Van ser restaurats l'any 1859 per Víctor Balaguer i Antoni de Bofarull. Els primers Jocs Florals moderns es van celebrar a la sala del Consell de Cent de Barcelona. El certamen es basava en el lema Pàtria, Fe i Amor i tenia tres premis principals: la flor natural, dedicada a l'amor, l'englantina d'or, relacionada amb la pàtria i el patriotisme, i la viola d'or i plata, vinculada a la fe i la religió. Aquests premis simbolitzaven els grans ideals de la Renaixença: l'amor per la llengua i la poesia catalana, la fe cristiana i el sentiment de país. A més, hi havia premis especials donats per institucions o particulars. I quan un poeta aconseguia guanyar tres premis ordinaris, era anomenat Mestre en Gai Saber, que era el màxim reconeixement literari dels Jocs Florals.
1: Les flors també connectaven els Jocs Florals amb la tradició medieval dels trobadors, perquè a l'edat mitjana ja s'utilitzaven flors com a recompensa poètica. Així, la Renaixença recuperava el passat medieval català per reforçar la identitat cultural i literària del país. Per cert, estem escoltant de fons Les flors de maig, de Josep Anselm Clavé. A l'impuls de la Renaixença, Clavé va compondre les primeres cançons en català, la més coneguda de les quals és Les flors de maig. La cançó data del 1858 i, juntament amb L'opom de flors, seran les més populars entre les melodies de Clavé. Eren interpretades per cors d'homes. I és que en la Renaixença, les flors es van convertir en un símbol de bellesa, inspiració poètica i renaixement cultural.

0: Ara sí, donem la paraula a Josep Cot, membre actiu dels Amics del Museu de Sant Feliu. En Josep és mestre jubilat, autor, juntament amb Antoni Gimeno, del llibre Tornar al bosc, les feines dels buscarols. I dins del museu està treballant a l'Arxiu Valdelló, juntament amb altres voluntaris.
1: Bona tarda, Josep, i benvingut al programa. Hem fet un petit resum de què són els Jocs Florals en general, però tu, que estàs ben documentat, ens podries explicar una mica els Jocs Florals que van tenir lloc a mitjans del segle XX al nostre poble?
2: Bé, doncs, de les notícies dels Jocs Florals d'aquí Sant Feliu només en tenim notícia a través dels mitjans d'informació d'aquell moment, bàsicament dels escrits. Llavors trobem que l'any 1931, a La Vanguardia, ja ens surt un escrit on parla de que es convoquen els primers Jocs Florals aquí a Sant Feliu de Codines. En aquest cas, els Jocs estan presidits per una eminència que tots coneixem, que és l'Àngel Guimerà. Hi havia també, entre altres, en el jurat, en Farners, en Campmany, en Permanyer, sí. Un jurat de categoria.
1: De categoria, i tant.
2: La majoria d'ells estaven relacionats a Sant Feliu perquè hi estiuejaven. I aleshores d'aquí va venir aquesta promoció de poder fer els Jocs Florals, que de fet va organitzar el Cercle de la Pau, que era una organització d'aquí a Sant Feliu. Aquests Jocs Florals, després, quan ja s'han realitzat, trobem una altra notícia a La Vanguardia. Aquests Jocs Florals es celebren durant la Festa Major de l'any 1901. I a La Vanguardia del setembre, doncs, surt aquesta notícia que ara us llegeixo, no? El certamen literario fue una fiesta solemne, solo deslucida algo por una fuerte aguacero y pedrisco que cayó a la hora precisa en que debía de empezar aquel. Después de un discurso del señor alcalde don Enrique Humbert, muy bien pensado y adecuado el acto, de otro del señor Puig i Domènech, secretario de la agrupación catalanista, y del señor Guimerá, presidente del jurado calificador, el señor Mas, notario de la población y secretario del mismo, leyó la reseña y dio a conocer los nombres de los autores premiados, que fueron Flor Natural, adjudicada a la poesía, que lleva por título Del campo, y por lema, Cops de ploma, resultando ser su autor don José Paradeda y Sala, de Sant Sadurní d'Anoia, que obtuvo hace poco también la flor natural en el certamen de Manresa, el cual eligió para reina de las fiestas a la señora doña Joaquina de Gifreda, de que pasó a ocupar el trono entre los aplausos de la concurrencia y los acordes de la banda de Albuera, que amenizó la fiesta. Vamos a transcribir, a continuación, sembla que hi havia una transcripció de la poesia d'aquest senyor, ¿no? Los premios otorgados eran de mucho valor material y artístico, y las poesías leídas fueron premiadas con largos aplausos. Terminó la fiesta con un discurso pronunciado por Antonio Campmany, de enérgicos tonos catalanistas, que fue escuchado con gran atención y aplaudido calurosamente, separándose la concurrencia cantando la estrofa Los Segadors. En aquest cas, és la notícia que tenim. O sigui, així com dels anys 47 sí que tenim un llibre i un recull de tots els premis, en aquest cas l'únic que sabem és això. Aquest recull és s'ha pogut fer gràcies a una feinada ingent que va fer en Francesc Garriga, amb altres del museu, que va resseguir tots els diaris de l'època traient les notícies de Sant Feliu.
3: Sí, sí. I després, és veritat que els Jocs Florals anteriors hi va assistir-hi a mossèn Cinto, oi?
2: Eren precisament en aquests del 1901.
3: Del 1901,
2: sí, sí, sí.
3: Oi?
2: El 1901 mossèn Cinto tenia molta relació amb els de Can Ullà.
3: Sí.
2: I havia passat llargues temporades. I aleshores, a principi es pensava que havia format part del jurat, però resulta que no. Segons ens diu la notícia, mossèn Cinto hi va assistir I,
3: com a convidat. Sí.
2: Com a convidat. Eh?
3: I després va cantar l'Orfeó. Aquí va haver-hi una barreja, oi? Entre sí. Orfeó català, uns quants
2: les
3: sembla.
2: Les notícies parlen per una part de l'Orfeó català i per l'altra part de l'Orfeó Feliuai. I no sabem ben bé quin dels dos orfeons cantaven, però segurament eren els dos. Sabem que l'Orfeó català va venir en una, a principis...
3: d'aquest, en una altra ocasió.
2: En, aquesta, en aquest temps, quan la Poncella també acabava... No la Poncella, l'Orfeó Feliuai acabava de formar i tenim notícia de que va estar aquí. Per tant, podria ser que coincidís amb aquestes
3: dades. Aquesta. Bé, i a més li varen cantar l'emigrant...
2: Sí, la presència, diu el mateix diari, ens explica, diu... La presència en la fiesta de mossèn Jacinto Verdaguer, presbítero, hizo que en su obsequio cantara el Orfeó la composición del mismo l'emigrant i que un niño recitara su oda a Barcelona.
3: Que encara hi deuen ser, perquè és llarga, aquesta.
2: Sí, ja, és que Déu-n'hi-do. Sí. Tanta paciència.
3: Sí,
2: molt bé. D'altres jocs florals que tenim notícies són els del 1933. Uh-huh. En aquest cas, el president del jurat era en Joan Llongueras, que també era un poeta, musicòleg, bueno, i músic. I d'aquests, l'única notícia que tenim és que en La Vanguardia també, i en altres diaris com, la, com el de la Veu de Catalunya, no? Ens parla, diu, els Jocs Florals de Sant Feliu de Codines en commemoració del centenari de la Renaixença Catalana, organitzat per la delegació de Palestra. Que no sabem, jo almenys no sé a què es refereix, no? Una delegació, per tant, segurament era un grup...
3: Venia de Barcelona, promocionat pels estiuejants, vés a saber.
2: Exacte. Eh? I aquesta és la... O sigui, aquí en aquest cas ens parla una mica de la convocatòria. I això és el que sabem dels Jocs Florals de Sant Feliu. Aquests, per últim, bueno, potser els que tots en tenim notícies són els de l'any 1947, que realment és una cosa excepcional. Uh-huh. En una època en què el català estava totalment prohibit, aquí es van fer uns Jocs Florals i el seu president, mossèn Baldelló, va fer el discurs totalment en català. Després li respon en castellà. El curiós és que dels tres categories, a la segona categoria... va guanyar, la primera és dedicada a l'amor, la Englantina dedicada a la pàtria, no? Sí. I en aquest de la pàtria va guanyar un que té per títol Espanya, Junque i Martillo.
1: Caram.
2: Vale? Està tot dit, no? El de l'amor era en català. Vull dir que, a veure, penso que té un gran valor que en aquell moment... i amb aquelles circumstàncies es poguessin fer uns Jocs Florals. I això només va poder ser sota el mantell de l'Església i d'una sèrie de persones, del senyor Ribalta i de gent doncs molt ben col·locada.
3: Perquè després del 47 ja
2: desapareixen els Jocs Florals. Totalment. Que suposo que ara amb l'època escolar i amb la...
3: Sí, bé, després ja la manera
2: torna a canviar. No,
1: ja és el concurs de Sant Jordi, normalment. Ara fan els certàmens de Sant Jordi.
3: Perquè d'aquí els Jocs Florals es feien sempre per la Festa Major, oi?
2: Sí, en principi sembla que sí. Es convocaven el mes de maig i es donaven els premis per la Festa Major.
3: També s'entén, com que hi havia els estiuejants i es trobaven, i les trobades ja era per anar organitzant, i això era quan es podien veure. També.
1: Tot i que normalment que eren al maig, no? Els Jocs Florals acostumaven a ser sempre al maig.
3: La primera setmana de maig, sempre.
2: En aquell maig els convocaven.
1: Bé, és el que diu.
2: Preparant.
1: És el que diu, el setembre devia haver més gent aquí, hi havia la flor i nata aquí.
4: Estiuets llarg, aquell, no? De
1: aquell estiuets de 3 mesos, que ara ja no existeix.
2: I que
3: ens ha deixat tan bé, Sant Feliu.
2: Sí.
1: Pels aires, els aires sants de Sant Feliu.
3: Sí, els aires i ells, que van portar uns aires culturals que...
1: Sí.
2: Bueno, de fet, vam tenir sort en aquest aspecte.
3: Mare de Déu,
2: que quan érem jovenets els hi teníem una certa mania a la colònia, no?
3: I tant.
2: Però...
1: També van portar coses bones.
2: Exacte, van portar més de bones que dolentes, jo penso.
3: Bé, i tenien mania ja, potser, els fills o els nets d'aquests, també.
2: Sí,
3: era una altra cosa.
2: Una altra època.
3: Sí.
4: A banda dels Jocs Florals, com dèiem que ets en el grup de persones que treballen amb l'Arxiu Baldelló, ens en pots fer 5 cèntims de què és que hi ha en l'Arxiu Baldelló?
2: Bueno, i tant. A veure, actualment penso que en el museu hi ha 2 fons molt importants. Un és el de mossèn Baldelló i l'altre és el de Martí Garriga, amb qüestions diferents. Però, clar, el de mossèn Baldelló, quan va morir, els parents seus que van heretar materials seus no sabien què fer-ne i es van posar en contacte amb el museu i ens han fet fet en dues entregues una sèrie de documents, des de fotografies, cartes i tota una sèrie de material que tenia ell. José Maldalló era un gran col·leccionista de goig. El que passa que durant la guerra, en el 36, quan la revolta del 36, ell vivia, tenia el pis, la vivenda, just a la plaça de Sant Jaume, a la cantonada del carrer del Bisbe amb llibreteria. Uh-huh. I es veu que li van entrar i li van tirar tot i va anar amb una foguera al mig de la plaça de Sant Jaume. Uh-huh. Que, per cert, algun amic seu, abans que s'apagués la foguera, va voler-ne rescatar uns quants d'aquests goigs. El mossèn Baldelló li va agafar el 18 de juliol aquí a Sant Feliu. Oh. Ell estava des de l'any 33 per problemes de salut, uh-huh. li havien recomanat passar una temporada, i llavors Sant Feliu era el sanatori de Barcelona, sí. i de Catalunya, de tota la part de Barcelona. I aleshores es va instal·lar a casa a Can Valent, al carrer de Barcelona. I era veí meu també, sí, i veí dels Hidrocorderes, sí. I bueno, i era un home doncs molt afable i molt fàcil de tractar. Jo sempre m'he arrepentit que quan moltes vegades venia a parlar amb el meu pare i s'instal·laven allà fora, i el meu pare deia, mira, que no sé què, jo sempre tenia ganes de marxar, perquè em fotien uns rotllos. I ara normal, penso, ostres, el que em vas deixar perdre, sí, no? Sí, ja. Llavors, a veure, per exemple, una de les feines que hem fet ha sigut catalogar tots els goigs amb la Rosa Maria Paré, uh-huh. i assessorats per la Josefina Roma, que era una professora de la universitat. Doncs vam anar classificant tots els goigs i també vam fer una extracció dels goigs escrits per mossèn Baldelló. Uh-huh. Segons havíem parlat de 300 goigs amb lletra i música feta per ell. Bé, almenys la música. Uh-huh. Nosaltres en vam poder catalogar 200, si s'han perdut o no ho sabem. També es va fer un intent de fer un recull d'aquests goigs d'ell i es va fer un treball per gent de la universitat, amb explicacions i tal, i estudis sobre les lletres i les músiques, però que està acabat, però no s'ha pogut editar, perquè és un treball massa, massa gran i, per altra part, poc popular. És més per això. A part d'això, hi ha una important col·lecció de documentació sobre orgues. Era un estudiós dels orgues. I el que estem fent ara és mirar de posar-hi ordre.
3: Ell era organista.
2: Ell era organista, sí, sí, i tant, i tant. Bueno, i a més, aquí a Sant Feliu també va ser dels que va donar aire, perquè va promocionar tota la cultura, sobretot amb la música, amb el pare de la Gemma, amb els Hidrocorderes. Es va formar una escola cantòrum, que en deien aquí a Sant Feliu, que es veu que era del millor que hi havia en aquell moment. I amb molts aspectes va donar aquesta empenta. No?
3: Bé, ara hem d'acabar aquí, però agraïm la teva col·laboració, per la teva claredat d'explicació, i esperem que en un altre programa podem parlar extensament d'aquesta figura tan important a nivell musical i cultural del segle XX, que és mossèn Baldelló, i també la seva relació amb Sant Feliu.
2: Quan
3: doncs vulgueu. Vinga, ara sí. Ara moltes gràcies per tot.
2: A vosaltres.
3: I tanquem la paradeta.
5: Aquest programa ha estat possible gràcies al tècnic de so Robert Garrigós i a Gemma Corderes, Jordi Giné i Esther Paracolls de Mots pel 21. Esperem que hàgiu passat una estona ben agradable. Avui ens acomiadarem amb una cançó de Chabela Vargas dedicada a un gran poeta, Federico García Lorca, i una de les seves obres més importants, Yerma. La cançó és El cielo tiene jardines.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins el PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
3: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad.
2: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del partit al carrer Ferrat de Madrid per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez i altres càrrecs per presumptament haver desestabilitzat procediments judicials que afectaven tant el PSOE com el govern espanyol. Sánchez també ha tornat a donar tot el suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en el cas Plus Ultra. És dimecres 27 de maig de 2026 i tenim més titulars. Desenes de milers de docents surten al carrer en una nova jornada de vaga general de l'educació. Sònia Kerr.
4: La protesta més multitudinària ha reunit prop de 10.000 persones a Barcelona, però també hi ha hagut concentracions a Girona, Salt, Torredembarra, Tarragona, Lleida o Granollers. El sector està pendent d'una nova reunió amb la conselleria aquesta mateixa tarda.
2: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
4: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
5: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa.
2: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys.
4: Tenen per objectiu evitar riscos a mig milió de persones vulnerables i enguany, per primer cop, s'incorporen una cinquantena de petits comerços.
2: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
4: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violinista Pablo Ferrandez o la soprano Nadine Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solter.
2: Als esports, Alexia Putellas s'acomiada del Barça després de 14 temporades. Joan Barberà.
6: La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça és una icona i referent i marxarà a jugar a l'estranger.
7: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat, i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central i interior gironí i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula, tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, aclareixen que no es tracta d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
4: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'organització, Ana María Fuentes, per fer suposades factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, anomenada la SEPI.
2: Doncs, davant d'aquesta operació de la Guàrdia Civil, a la seu del PSOE, totes les mirades estaven aquest matí posades en Pedro Sánchez. El president del govern espanyol ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE creu que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb la màxima contundència, com ha fet sempre, diu, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit i que un cop llegit l'escrit contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino, bon dia.
9: Bon dia, Marta. Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
3: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
9: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
3: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso, de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
9: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
2: Les reaccions polítiques s'han deixat sentir des de primera hora del matí. Al Congrés dels Diputats, el Partit Popular ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
4: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
10: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más.
4: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
11: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
4: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
1: Notícies en xarxa.
2: Nova jornada de vaga del sector de l'educació avui a tot Catalunya per seguir reclamant millores laborals i salarials. El Departament d'Educació xifra en un 25% el seguiment de l'aturada a les aules, mentre que els sindicats l'eleven fins al 60%.
4: Les protestes arreu del territori es preveuen que es mantinguin fins que s'acabi la reunió d'aquesta tarda, una trobada que serà clau per mirar de desencallar aquest conflicte.
2: A Barcelona, 7.200, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons els sindicats, han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general d'aquest tercer trimestre. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames com avall les ràtios i amunt els salaris, i lluitant també estem educant. I moltes referències a la calor a les aules. La protesta s'allarga amb tallers per nens, actuació dels falcons, taules rodones i un dinar popular amb la intenció d'allargar fins a la reunió d'aquesta tarda. Els sindicats encara en la trobada amb optimisme, però conscients que les propostes d'educació són encara insuficients. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Ignasi Fernández, de professors de secundària. secundària.
13: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris per poder arribar a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí.
14: Aquesta proposta no correspon al nivell de clam que tinc aquí al darrere ni aquestes veus que criden. Per tant, el que ha de fer el departament és, ara que vol negociar, negociar.
12: El sindicat d'estudiants i la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat també els docents que mantenen les mobilitzacions territorials dels propers dies si aquesta tarda no es pot arribar a una entesa que apropi posicions.
2: Unes protestes que avui han tornat a afectar la mobilitat amb talls a l'APC, a Salt, Torredembarra i el Granollers i també de la 2 a Lleida. A Salt els manifestants han accedit fins i tot a la via pel Voral en sentit França i han acabat tallant l'autopista en tots els sentits de la marxa. Girona FM, Pau Villafañe.
15: Els sindicats USTEC, professors de secundària, la Intersindical i CGT s'han desplaçat a les 9 del matí per l'avinguda dels Països Catalans des del Pont del Dimoni de Girona per arribar a 11:15 al pavelló municipal de Salt. Posteriorment, alguns manifestants han accedit a l'autopista pel Voral en sentit França després d'acordar-ho amb els Mossos i l'han acabat tallant en els dos sentits de la marxa. Una jornada marcada per la calor i una manifestació que ha comptat amb 1.500 docents, segons la policia municipal, i 6.000 segons els sindicats. Emma Riera és portaveu de l'Assemblea de Docents de Girona.
16: Falta concretar nombre de docents, falta concretar les millores salarials que estem reclamant, no com a més, sinó com a allò que hem perdut, la pèrdua doncs, salarial. És això. A més, hi ha hagut també moltes retallades amb el tema dels estadis, per tant, i demanem sobretot que hi hagi un augment salarial per tothom, no amb complements, que és el que s'estava negociant.
15: Els participants han tornat a protestar en contra dels acords signats pel departament i exigint una millora salarial, menys burocràcia i la reducció de les ràtios a les aules.
2: La protesta a les comarques de Tarragona ha tingut dos epicentres, un al centre de la capital, on s'han manifestat 700 persones, i l'altre a Torredembarra. En aquest punt, un miler de persones han accedit també a la P7 i l'han tallat en tots els sentits. Ona la Torre, Josep Sánchez, bon dia.
17: Bon dia, doncs es manté aquest tall a l'autopista P7, aquí a Torredembarra, a causa d'aquesta mobilització dels docents. Aquí es concentren professores i professors vinguts de diferents punts de les comarques tarragonines i del Penedès, en una acció que ha començat al voltant de les 10 del matí a la zona esportiva de Torredembarra, on hi ha hagut la concentració prèvia. Cap a les 11 del matí ha quedat tallada l'autopista en els dos sentits i la intenció és mantenir-ho com a mínim fins a les 6 de la tarda. Entre els manifestants, hi ha un to festiu en aquesta manifestació, també un to reivindicatiu, evidentment, i s'espera que accions com les d'avui ajudin a que hi hagi un acord amb el departament. Gerard Torres és professor a l'Institut Torredembarra.
18: Alumnes, famílies, departament, tothom vol un acord i que els docents estiguin reconeguts de la seva feina i que tinguem els recursos necessaris per poder atendre el nostre alumnat com es mereix l'escola pública i per això estem. Defensem l'escola pública.
17: Els docents han instal·lat parasols, carpes, taules i cadires al mig de l'autopista. Ara mateix hi havia una actuació musical, també s'està fent una paella i a la tarda també es preveu que hi hagin dues taules rodones.
2: El govern obre la porta a que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat d'aquest procés pot fer variar els terminis del contracte programa que tot just s'ha aprovat per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata, bon dia.
19: Bon dia. La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
5: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complex, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
19: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria de portar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
2: I anem ara fins a Gavà, al Baix Llobregat, perquè aquest matí s'hi ha presentat el pla d'impuls de l'ecobarri Roca City Gavà-Viladecans, que s'ha fet dins de la fàbrica Roca. Un projecte que ha de transformar els terrenys d'aquesta històrica fàbrica en un nou barri. Gavà Televisió, Marc Ferrer.
20: El projecte abasta una superfície de 32 hectàrees, 6 de les quals a Gavà i la resta a Viladecans. El 40% del sostre edificable es destinarà a habitatge amb la construcció de més de 2.700 pisos, amb un 40% d'habitatges protegits, la meitat dels quals destinats a lloguer. El 60% de la superfície es destinarà a l'activitat econòmica i usos mixtos, amb edificis d'oficines per a empreses vinculades a Roca, indústria 4.0, innovació, coworking i espais per a startups. També hi haurà un centre de coneixement i es crearan noves infraestructures de mobilitat com un nou pont per damunt de les vies del tren. Així valora la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, aquest projecte.
21: És un projecte que mostra precisament la voluntat que té el govern de transformació dels espais urbans, de reaprofitar i construir espais pensats per la nostra ciutadania, climàticament sostenibles i adaptats.
20: A la presentació també hi ha assistit l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, la de Viladecans, Olga Morales, així com el vicepresident de l'àrea de polítiques urbanístiques de l'àrea metropolitana de Barcelona, Damià Calvet.

0: La primera por humanidad, porque había personas en riesgo que necesitaban auxilio y nosotros no miramos hacia otro lado. Lo segundo por responsabilidad, porque había compatriotas españoles a bordo. Y lo tercero por legalidad internacional, porque España es parte del reglamento sanitario internacional.
1: Des de les files del Partit Popular han criticat la gestió que el govern va fer de l'antivirus perquè consideren que va improvisar i asseguren que això demostra que l'executiu espanyol no està preparat per afrontar una eventual nova pandèmia 6 anys després, diuen, de l'esclat de la Covid.
2: I ja coneixem els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama, realitzat conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes de Montbui. S'ha dut a terme amb 84 pacients de tot Catalunya. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
3: Després de l'anàlisi científic d'indicadors de nivell de vida i símptomes de les dones tractades abans i després de la teràpia, els resultats mostren beneficis evidents, però no obstant, també revelen que els efectes positius desapareixen amb el temps si es deixa el tractament i, per tant, caldria apostar per un manteniment i una regularitat del tractament. Així ho ha explicat la investigadora en cap de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, Natàlia García Giral.
4: En principi, ha anat tot molt bé. Com a conclusió de tot és que la balneoteràpia va molt, molt bé per lo que és la sintomatologia derivada d'aquest tractament hormonal, però que s'ha de continuar d'una manera sostinguda amb sessions de continuïtat per intentar aviam si podem aconseguir que aquesta millora sigui persistent en el temps.
3: El següent pas és publicar els resultats oficialment en una revista científica per després assolir l'objectiu real de la investigació, aconseguir que la balneoteràpia sigui reconeguda com a recurs de salut clínicament prescriptible i no com a teràpia alternativa o com a simple prescripció social.
2: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys i enguany per primera vegada s'hi incorporen una 50ena de petits comerços.
1: Tot plegat per reduir els riscos a les 500.000 de persones vulnerables que l'AMB calcula que hi ha al conjunt dels municipis de l'àrea metropolitana.
2: Ràdio Sant Feliu, Conxa Estevez.
5: Sant Feliu de Llobregat ha acollit la presentació de la nova xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que aquest estiu creix un 31% respecte a l'any passat. Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
6: Els microrefugis, aquesta proposta pel comerç local, el canvi que suposa, per una banda, és que s'identificaran, que a l'entrada tindran una enganxina per veure que és un microrefugi, que és una cosa simbòlica, però creiem que ajuda a la gent a entendre que existeix aquesta xarxa i que aquell comerç dona aquesta possibilitat. L'altra diferència és que, com a àrea metropolitana, els oferim una petita formació de com han d'actuar durant aquests períodes d'onada de calor.
5: També s'ha presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses, amb impactes directes sobre una part important de la població.
7: Notícies en xarxa.
2: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta mateixa droga. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
9: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
8: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
2: I preocupació al Maresme per una nova trobada neonazi. Enguany Santa Susana tornarà a acollir el festival Chaos in the Sun. Serà el 29 i 30 d'aquest mateix mes. L'Ajuntament s'excusa amb el fet que és un acte privat i que té tots els permisos de la Generalitat. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
10: Torna a la trobada europea neonazi a Santa Susana els propers 29 i 30 de maig. Serà el quart any consecutiu que es fa el festival Chaos in the Sun, amb participació de grups de música neonazis al municipi de l'Alt Maresme. El cartell reuneix conjunts coneguts per la seva trajectòria musical racista i vinculada a l'extrema dreta europea. Si toca música rock, que vol dir música rock anticomunista,

0: protagonista i del gènere oi, vinculada en part al moviment esquin. Es farà en una masia privada situada a les afores de la població. L'Ajuntament de Santa Susana insisteix que tenen les mans lligades i que no poden prohibir-lo en tractar-se d'un acte privat. En canvi, la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme s'hi ha mostrat en contra frontalment.
1: Fem una crida clara a l'Ajuntament de Santa Susana i a la Generalitat perquè actuïn i no permetin la celebració d'aquest festival que, com diem, és públic. I aquesta situació no és abstracta ni simbòlica. En edicions anteriors hi ha hagut agressions a veïns i veïnes dels pobles del voltant.
0: Asseguren, a més, que aquests dies molts veïns no gosen sortir del carrer per por, ni tampoc d'altres municipis com Calella.
2: I és moment per a la cultura.
3: Su, no vas dormir, cantemos aquí, Lorenzo.
2: Avui molt musical, ja que us parlem del Festival de Torroella de Montgrí, que defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost, les veus del grup Cantoria, que estem escoltant, també el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra, entre molts altres artistes, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Té tots els detalls en David Navarro. Bon dia.
4: Bon dia. L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
5: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
4: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui amb un nom propi molt destacat, el d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça després de 14 temporades.
6: Bon dia, Marta. La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista, amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça, és una icona, és un referent i marxarà a jugar a l'estranger. Alexia es va formar primer al Centre d'Esports Sabadell, llavors va fitxar per l'Espanyol, va debutar a primera divisió amb el conjunt blanc i blau i posteriorment, el 2012, va arribar al Barça.
7: És complicat perquè mai és el... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir, però després de com ha anat la temporada, són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida, però com bueno, deia en el vídeo, parlar amb l'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
6: I Marta Corredera va coincidir amb Alexia, l'Espanyol i el Barça.
8: L'Alexia és llegenda, és història. Òbviament, sense ella no s'entendrien tots els èxits del futbol femení espanyol ni del Barça en particular. És una de les jugadores que ha aconseguit canviar el paradigma del futbol femení, ho ha canviat pràcticament tot. A nivell individual, òbviament, amb les dues pilotes d'or, amb tots els premis i reconeixements que ha aconseguit al llarg de tots aquests anys, però també a nivell col·lectiu, pel que significa ella pels equips, en quant a maduresa, en quant a lideratge i en quant a futbol. No hi haurà una altra com ella. Per mi és irrepetible.
6: I Xavi Llorenç va ser l'entrenador que va fitxar Alexia pel Barça i una persona molt important en la trajectòria de la jugadora de Mollet.
9: Alexia, què ha significat? Pues significa tot. Crec que és el primer referent nacional que tenim, però referent. Quan vam començar amb tot això no pensàvem guanyar ni tantes Champions ni tantes pilotes d'or jugadores d'aquí, tant les de l'Alexia com les de l'Aitana. Un premi a la feina feta, a tot el compromís que ha agafat i bueno, només donar-li les gràcies per tot el que ha fet i endavant, que això continua.
6: Avui Alexis jugarà l'últim partit amb el Barça a l'estadi Johan Cruyff. Serà a les 7 de la tarda contra la Reial la Societat. En futbol masculí, l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més a la segona federació. El Terrassa ha anunciat el primer fitxatge. Es tracta del porter Álvaro Pacheco, que jugava al Reus Redis. En hoquei sobre patins, el noi a Freixenet ha anunciat que Aleix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei Lliga Masculina.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Tots els marroquís roben.
12: Ens treuen treball.
13: Com a trans, et veuen com un monstre.
14: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
15: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
16: Una soledat, la gent gran.
17: Són gent que roben.
18: Paràcid. Marimacho.
19: Existir solo.
20: Puto mono.
21: Terrorista.
20: Ve a menjar plàtans.
18: Monstre.
22: Tot això és odi. Aturem-lo.
23: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
10: Nutrició amb Laura Crosas.
24: Menjar de tàper. El tàper és un invent dels anys 40 per Earl Tupper. Consisteix en un recipient de vidre o de diferents tipus de plàstic que serveix per emportar de manera còmoda i segura el menjar a la feina, universitat, escola, platja, pícnic o allà on es vulgui. De fet, és un producte d'allò més utilitzat a la vida moderna per totes les facilitats que ofereix a qui l'utilitza i es solen trobar apilats als armaris de la cuina de gairebé totes les llars. Ara bé, cal tenir en compte certs aspectes per tal d'evitar monotonia, excés de consum d'aliments ultraprocessats o per seguretat alimentària. Menjar de tàper, en cas de ser necessari perquè no es pot fer a casa, és una opció saludable, ecològica i econòmica, perquè uses les teves matèries primes i són reutilitzables, evitant els plàstics d'un sol ús. Si planifiques durant 10-15 minuts a la setmana el que t'enduràs, t'asseguraràs que siguin més variats i de temporada, evitant la monotonia, complets i sense dèficits nutricionals, més equilibrats i sense abusar d'entrepans, pastes, arrossos o restes d'altres dies i econòmics perquè la compra serà més acurada. Podeu deixar plats cuinats un dia a la setmana per estalviar temps. Són preferibles els envasos de vidre, tot i que pesen una mica més, però que són més fàcils de rentar i conservar. És important no trencar la cadena de fred, des de l'elaboració fins al consum, per evitar que els aliments no es facin malbé. És millor no posar-los encara calents a la nevera per evitar canvis bruscs de temperatura i a l'hora de descongelar-los, fer-ho a la nevera o al microones. També és important que durant el seu transport no estigui exposat a altes temperatures. Un cop acabat l'àpat, és millor rentar el tàper o passar-hi aigua al moment per evitar les restes de menjar que poden ser font de bacteris i males olors. Per preparar els menús, podeu fixar-vos amb les proporcions del plat saludable i assegurar el 25% d'aliments proteics, el 25% de cereals integrals o tubercles i el 50% de verdures i hortalisses. I per postres, prioritzar la fruita o el iogurt natural o vegetal sense sucre. Les amanides i els guisats seran uns bons aliats del tàper i sempre podeu portar les salses a part per afegir-les a l'últim moment. Si ets dels que habitualment t'endús tàper, cuida la cadena de fred i la higiene, la presència de tots els nutrients essencials, sorprèn-te amb nous plats, gaudeix i respecta el teu temps de menjar.
10: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dimarts 26 de maig del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que el projecte de parelles lingüístiques uneix veïns i nouvinguts a Sant Feliu a través de la conversa informal. Els Mossos desmantellen una plantació de marihuana a Caldes. El Festival d'Arts Escèniques El Ganxo omplirà Sant Feliu de circ, dansa i teatre de carrer aquest dissabte.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que el foment de la llengua catalana a través de l'ús quotidià i la conversa ha centrat una nova edició del projecte de parelles lingüístiques a Sant Feliu de Codines. El programa, que posa en contacte veïns voluntaris que parlen català amb persones no vingudes que volen aprendre o practicar, ha tancat el seu recorregut de 5 mesos, des del passat mes de gener fins a aquest maig. L'Àlex Balaguer ha estat un dels mentors voluntaris d'aquesta edició i explica com va decidir sumar-se a la iniciativa.
2: Doncs bé, jo a finals de l'any passat, del 2025, vaig veure anunciat per xarxes socials que l'Ajuntament penjava que feien això de les parelles lingüístiques i que buscaven voluntaris. Llavors jo sabia de companyes de feina que ho havien fet a altres pobles i em vaig animar i vaig escriure un correu electrònic i llavors em van contestar i em van citar, em sembla que era el gener, per allà començar tot el procés on ens van reunir tots. I ens van ajuntar en parelles i llavors ja va començar aquí tot el tinglado.
0: L'organització del projecte s'encarrega de creuar els diferents perfils per formar parelles. En el cas de l'Àlex va ser amb Tiago, un noi d'origen brasiler que ja fa 8 anys que viu a Catalunya. El funcionament de les trobades és senzill, tot i que des de l'organització recomanen fer un mínim de 10 hores en total, cada parella decideix el grau d'implicació, fet que genera flexibilitat i s'adapta a la disponibilitat de cada parella. L'objectiu no és impartir lliçons de gramàtica, sinó normalitzar el català oral a través del dia a dia i de converses informals com les que es poden tenir prenent un cafè.
2: L'objectiu és que els aprenents, que ells mateixos són voluntaris, o sigui que tenen ganes d'aprendre o de perfeccionar el seu català parlat, aprenguin bàsicament des de la xerrada, des de parlar. No es tracta de classes de català, ni res semblant, sinó que amb el dia a dia doncs vagin parlant català i amb tu el 100% de temps que estiguin amb tu ho facin. Perquè es troben que a vegades amb l'entorn de la feina familiar o el que sigui, no parlen tant català, llavors s'aprofita aquesta ocasió per parlar-ne. Perquè tal com està el català, doncs avui en dia és necessari.
0: Més enllà de l'aprenentatge idiomàtic, els participants destaquen el valor cultural i social de l'experiència, que permet intercanviar vivències i coneixements de diverses realitats. Per ser voluntari o mentor del projecte, l'únic requisit és parlar català, tenir ganes de compartir i fomentar la llengua i disposar d'una estona per conversar. L'Àlex considera que aquestes iniciatives ciutadanes són clau per assegurar el futur de l'idioma i per trencar el costum de canviar automàticament de llengua davant dels nouvinguts.
2: Jo crec que cada vegada estic intentant parlar català més als nouvinguts perquè aprenguin això i hem de canviar aquest xip. I llavors el projecte aquest de parelles lingüístiques jo crec que és molt important, tant per la gent que ve de fora que realment vol aprendre el català, com nosaltres, els catalans que no volem que es perdi la llengua, doncs fomentar-la d'aquesta manera. Em quedo amb que coneixes una altra persona, això que t'explicava abans de que t'obre la ment, de que aprens la seva cultura d'on ve, i de que veus realment que molta gent vol aprendre català. Llavors, no només fas un company com a parella lingüística, sinó que inclús jo sé de gent que han fet amistat i al cap dels anys segueixen quedant. I jo crec que això és bonic perquè integra l'altra persona i és maco, no?, de fer una nova amistat, sí, o almenys un nou conegut o una nova coneguda i a sobre aprendre català.
0: La cloenda d'aquest primer tram ha sigut per engegar un de nou amb noves parelles lingüístiques, amb ganes d'aprendre la llengua i de fomentar l'ús diari del català. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana d'interior en una casa aïllada de Caldes de Montbui i han detingut a dos homes de 28 i 44 anys i a una dona de 47 anys com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, de defraudació de fluid elèctric, pertinença a organització criminal i danys patrimonials el passat dijous 21 de maig. La investigació policial es va iniciar arran d'un avís de la companyia de subministrament elèctric que va alertar de la presència d'un consum anormal d'electricitat en un domicili de la Vila Termal. Després de les indagacions policials, els agents van dur a terme tres registres simultanis en immobles relacionats amb el cas. En el primer escorcoll realitzat a l'habitatge de Caldes de Montbui, la policia va localitzar 597 plantes de marihuana, així com els diferents estris i material tècnic necessaris pel cultiu intensiu d'aquesta substància. Paral·lelament, els altres dos registres fets en domicilis de Sabadell i Sentmenat van permetre trobar documentació i diversos elements vinculats a la investigació. Sant Feliu de Codines es prepara per acollir una nova cita amb la cultura escènica de carrer. I és que aquest dissabte 30 de maig el municipi celebrarà la 8a edició del Festival d'Arts Escèniques al Ganxo. La programació d'enguany aposta per una gran varietat de disciplines, com el circ, la dansa, el teatre i el clown. Les seves organitzadores, Emma Bassas i Judit Vidal, destaquen el caràcter transversal de l'edició.
3: Una edició que ens sembla que és com bastant completa en quant a diferents tipus d'arts escèniques, en realitat, i amb un plat de tarda bastant potent, crec, no?
4: Sí, el Ganxo ens agrada que el públic pugui veure pues això, diferents tipus d'arts escèniques, no? Des del circ, clown, dansa, què més tenim aquesta edició? Bueno, varietat d'arts escèniques.
3: I és un any molt participatiu, pensem, que les activitats de matí sempre les enfoquem com més a primera infància o més públic familiar.
4: Sí, més petitons.
3: Tot i que, evidentment, tot el dia és per tots els públics.
0: Un dels principals reptes de l'organització és la configuració del recorregut a causa de les característiques urbanístiques de Sant Feliu, que compta amb pocs espais amplis i grans. Per aquest motiu, el festival ha anat consolidant un nucli centralitzat que té l'epicentre a Can Xifreda i l'esplanada del Gurugú, unes zones que ofereixen ombra per fer front a la calor i que tenen la capacitat necessària per encabir l'augment d'espectadors. L'Emma i la Judit posen en relleu com el festival ha anat creixent dins el sector.
3: Va entrar a les companyies i ens van arribar moltes propostes molt interessants i llavors és molt xulo veure com al principi que la nostra feina era buscar, ara les coses arriben i podem triar entre un munt de propostes molt interessants.
4: Sí, no fem convocatòria oberta nosaltres, sinó que com que ens dediquem també en el món del teatre i anem a veure fires i estem també amb altres llocs on hi ha companyies, també veiem doncs, molts espectacles i el Ganxo ja ressona, el que diu la Judit, i llavors entre que veiem o ens envien o això, doncs anem triant. Ara és més difícil,
3: sí,
4: eh?
3: Sí, perquè hi ha molta oferta, en realitat.
4: Sí, molts espectacles i molt xulos tots.
0: I és que les organitzadores volen mantenir el festival en una dimensió propera, gestionada amb el suport de voluntaris locals i formant part d'una xarxa de col·laboració amb altres esdeveniments del sector. Pel que fa al cartell d'enguany, el festival compta amb propostes de funambulisme amb Cia Las Córcoles, el circ de Hula Hops de l'anglesa Amelia de la companyia Breaking Broken i clowns guardonats com Dudo Arnalot, a més d'una zona de food trucks. L'objectiu final es manté intacte, oferir un dia de cultura compartida a l'espai públic.
3: Que s'endugui...
4: S'enamori, no?,
3: sí,
4: de l'art.
3: Que s'enamori de l'art, sí, sí, que s'endugui aquesta màgia que té passar un dia de cultura envoltat de comunitat.
4: Sí, tot gratuït, que camines, veus espectacles en espais pues, que potser no són,
3: sí,
4: convencionals, no?
3: Compartir el dia de sí, festa cultural, al final, que gaudeixin.
0: Així que si voleu gaudir de tots els espectacles per tots els públics durant el dissabte 30 de maig, només heu de treure el cap pels carrers de Sant Feliu. De ben segur que us trobareu amb propostes d'allò més interessants. L'Oficina d'Atenció Ciutadana Mòbil farà parada dimecres 27 de maig a Bigues i Riells del Fai, un servei itinerant que s'instal·larà al municipi amb l'objectiu de descentralitzar l'administració i facilitar els tràmits i les gestions burocràtiques a les veïnes evitant desplaçaments innecessaris. L'Oficina Mòbil oferirà atenció personalitzada en dues ubicacions diferents de manera consecutiva al llarg de tot el matí. La primera parada es farà a Riells del Fai, concretament a la plaça de l'Església, on el servei estarà operatiu des de 2:15 fins a les 11 del matí, i posteriorment la unitat es traslladarà al nucli de Bigues i s'ubicarà a la plaça de Miquel Bosch, on continuarà prestant servei des de 11:45 del matí fins a 1:00 del migdia. Entre les principals gestions que es podran realitzar hi ha la tramitació d'IDCAT certificats, el suport a l'ús de plataformes digitals de l'administració o la resolució de dubtes relacionats amb serveis, ajuts i procediments que depenguin de la Generalitat. El PSC de Sant Feliu de Codines va organitzar aquest passat divendres a la tarda una nova edició de la Festa de la Rosa al municipi. La formació ha preparat una xocolatada i jocs inflables destinats als nens i nenes de Sant Feliu. Laia Jordana és la regidora socialista a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines.
5: Bueno, la vida social i cultural del poble és una cosa que nosaltres tenim com a prioritat. Llavors, mínim una vegada a l'any pensem que s'ha de fer alguna activitat perquè bueno, és un poble que necessita que mirem més cap als infants i que hi hagi més activitats infantils. Ara només hi ha per Setmana Santa o per Festa Major i hi ha casals, hi ha escola, hi ha parques, però no hi ha activitats especialment pels nens, més enllà de les que a vegades organitza l'Ajuntament.
0: A banda de generar un espai de joc pels infants, la festa també ha estat un punt de trobada de persones del partit. A l'acte s'hi ha sumat el diputat del PSC al Parlament de Catalunya, Guillem Sánchez, a més de regidors del partit de municipis de les Rodalies i el diputat codinenc al Congrés, Arnau Ramírez. I com us explicàvem ahir, moviments ecologistes i el sector de la pagesia de la Catalunya Central arrufen el nas i encenen el debat contra el pla de renovables del govern. Diumenge 24 de maig, una tractorada a Vic va donar el tret de sortida a una onada de protestes. L'objectiu era avisar que la transició energètica està posant en perill el futur de l'activitat agrícola i la sobirania alimentària del territori. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
6: Eix en lluita, la xarxa de col·lectius del Lluçanès, el Moianès, el Bages i Osona va organitzar ahir diumenge a la tarda una tractorada. És la primera mobilització del grup que busquen constituir-se, organitzant-se per fer un front comú contra el Plàter, el pla que vol implementar energies renovables al país. El portaveu de la plataforma, la Júlia Viguer, deixa clar que no estan en contra de les energies netes i denunciar Boble.
7: Això s'ha fet d'esquenes a la ciutadania, a la població, perquè s'ha decidit des dels despatxos de Barcelona, des dels territoris no hi hem tingut res a dir i, per tant, aquest pla no mira per les nets del territori ni per la gent que hi habitem, sinó que mira totalment per aquestes grans energètiques, no? Perquè els contractes seran privats entre aquestes energètiques i els pagesos que són propietaris de les terres.
6: I des de Revolta Pagesa, un dels col·lectius que s'ha sumat a l'eix en lluita, avisaven que el Lluçanès i el Moianès seran les comarques que més notaran el pla. Ho explicava un dels seus membres, en Jaume Prat.
8: Per tant, llavors, el Lluçanès, Moianès, aquestes comarques que les terres no són tan fèrtils, són qui acaba perjudicant més fort. Llavors, també tenim molt clar que aquestes comarques també acabaran rebent per baix a l'àrea metropolitana de Barcelona, que és qui realment serà el consumidor gros de l'energia renovable.
6: Els col·lectius denuncien que aquest pla s'ha fet sense tenir en compte la gent que viu del camp i reivindiquen que a les ciutats hi ha moltes teulades buides on col·locar plaques. Per tot plegat, ja han anunciat que hi continuaran fent front amb noves accions i xerrades.
0: En el cas del Moianès, municipis com Moià i Castellterçol o Calders acumulen moltes zones prioritàries, però és Santa Maria d'Oló el que destaca per tenir moltes zones susceptibles a ser ocupades per panells fotovoltaics.
6: Però tot i que el mapa especifica que un 20% del terme municipal d'Oló és apte per posar-hi placa, el municipi només està obligat a omplir per la nova llei del Plàter un 1% d'aquestes terres designades prioritàries. Això seria entorn als 115 hectàrees de les 6.621 que té el terme municipal d'Oló. Xavi Baraut és l'alcalde del poble.
9: A veure, l'estudi que ha fet Generalitat de tot el territori que hi ha Oló, més o menys han considerat que un 20% és apte per poder-hi posar plaques, però per assolir l'objectiu que ells es marquen de cara al 2050, d'aquest 20%, que s'omplís un 1% del 20%, és a dir, estem parlant d'unes 115 hectàrees, seria suficient per cobrir el que se'ns demana amb l'objectiu que tenen del plater.
6: Ara els ajuntaments poden presentar al·legacions sobre algunes de les zones designades com a prioritàries, tot i que l'última paraula la tindrà el Departament de Territori. En tot cas, un cop el pla estigui en marxa, un cop la quota del terreny que es demana a cada municipi estigui completa, en el cas d'Olor, les 115 hectàrees que comentàvem abans, els ajuntaments hauran de valorar si donen permís per continuar ampliant el nombre de camps de plaques fotovoltaiques que es proposin a cada un dels municipis. A la vegada, qualsevol proposta ha de ser acceptada per als propietaris del terreny. Laura Juncadella és regidora d'Urbanisme d'Olor.
10: En absolut, vull dir, tothom ha d'estar molt tranquil perquè, el que dèiem, no? Aquí es marquen les zones, aleshores, quan algú vulgui posar alguna plaques o algun parc fotovoltaic, doncs aquesta persona es posa en contacte amb el propietari i, en tot cas, el propietari és el que diu si sí o si no. Que tu tinguis, bueno, que estigui marcat al teu territori no vol dir que t'hi vagin a posar allà sense permís teu.
6: A Santa Maria d'Oló, la majoria de terrenys designats prioritaris són a terrenys de camps de conreu i bosc situats a tocar de l'eix transversal, però també se'n troben a la zona entre Sant Joan d'Oló i l'Estany, seguint el camí de Sant Jaume. La controvèrsia ve perquè moltes de les camps de conreu de la Catalunya central s'han situat en aquestes zones designades prioritàries i ha aixecat controvèrsia i l'oposició d'agricultors del territori.
0: I per acabar el programa d'avui us deixem amb el desè episodi del Pas a Pas, on descobrireu una ruta per Malanyeu.

0: Catalunya és una terra farcida de paratges espectaculars que ens ofereix quilòmetres i quilòmetres de rutes per descobrir entorns únics.
1: Avui, al Pas a Pas, farem una ruta circular per als imponents cingles del petit poble de Malanyeu, el Berguedà.
0: Calceu-vos les botes, apugeu el volum de la ràdio i acompanyeu-nos en aquesta nova ruta amb la Colla dels Dimecres i en Josep Montbrú.
1: Repassem les dades de l'excursió d'avui. Títol de la ruta.
0: Cingles de Malanyeu. Distància.
1: 9 quilòmetres i 200 metres.
0: Desnivell acumulat.
1: 504 metres.
0: Temps aproximat en moviment.
1: 3 hores i 30 minuts.
0: Temps aproximat total.
1: 5 hores i 15 minuts.
0: Això fa un total de temps badant de
1: 1 hora i 45 minuts. Avui, a la Colla dels Dimecres, us portem una ruta per pujar al poble de Malanyeu, al Berguedà, en 999 metres d'altitud.
0: Arribem a Malanyeu, un petit poble que forma part del municipi de la Nau de Berguedà. Des d'on arrenquem, Josep?
2: Deixem els cotxes al costat mateix de l'edifici de les escoles. Seguim per la carretera uns quants metres enrere, fins que veiem un camí que fa entrada al bosc. És un corriol.
0: I tenim marques del PR que ens aniran acompanyant tot el camí.
1: Anem seguint per senders ben visibles i arribem a una zona de la Masia i a la font de Coma-rodona.
0: Ara el camí comença a pujar de forma progressiva fins a arribar al cingle.
1: Els cingles són esplèndids miradors que, a mesura que anem guanyant alçada, ens permeten anar descobrint noves muntanyes a la nostra visió.
0: En aquest paisatge podem observar el riu Llobregat, la xemeneia de la central tèrmica de les mines de Cercs, el cingle de Vallcebre, el Pedraforca i, a tocar, el Serrat Voltó i el seu company, el Puig Llançada, més a l'horitzó.
1: Més endavant s'arriba al Grau de la Llet.
0: Abandonem les marques de pintura i seguim fites de pedra per un corriol ben definit fins a arribar al cim del Reu, que es troba a 1.257 metres d'altitud.
1: A dalt hi trobem un pal de ferro i una senyera.
0: Aquí tenim les mateixes vistes esmentades, més el pantà de la Baells.
1: A la llunyania, les inconfusibles agulles de la muntanya de Montserrat.
0: Desfem part del camí fins a trobar un trencall a la dreta marcat amb fites.
1: Anem baixant fins a arribar a la collada de Sant Isidre, on trobem una senzilla creu de ferro clavada a la roca. És el trist pic d'en Ramon.
0: Ara seguim baixant per sota bosc sense camí definit, però de bon fer, fins a arribar a la pista asfaltada que va a Malanyeu i a la Nou de Berguedà.
1: Travessem la via en direcció a la bonica Masia dels Plans i seguim endavant, sortint del bosc per arribar de nou al nostre aparcament i a l'entrada de Malanyeu.
0: I, per tant, final de la ruta. Ens trobem a la propera. El guió d'aquesta ruta és de Josep Montbrú, Guillem Soler i Gemma Permanyer i ha estat locutada per Guillem Soler i Gemma Permanyer.

I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, nova setmana i noves històries musicals per compartir a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament 55 minuts. Històries d'aquí, però històries també de l'altre costat, és a dir, de travessar fronteres i d'escoltar algunes novetats interessants que ens arriben des d'altres indrets del món. Comencem a casa nostra, comencem amb un quintet de pop-rock tarragoní. Ells es diuen Sodi, és una de les propostes amb més projecció del moment, amb un primer disc sota el braç que es diu Havia de ser així, format per 11 cançons, entre les quals hi ha aquesta que escoltarem per començar avui aquest estrenes. Es diu Marieta, és el nou de Sodi des del seu primer disc, Havia de ser així.

Marieta, aquesta és una de les cançons que trobarem amb Havia de ser així, el primer disc d'aquests tarragonins que es diuen Sodi i que ens han obert doncs aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, fem un viatge, en aquest cas anem fins al Canadà per escoltar el cantant i compositor canadenc Alex Samson. La cançó es diu How Lucky Am I?

How Lucky Am I? Aquesta és la nova cançó d'Alex Samson. Així ens ha acompanyat aquest cantant i compositor canadenc, també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Yung Rajola, és rapper i artista lleidatà, i amb el seu nou disc, anomenat El món no està fet per als romàntics, hi trobem una peça com aquesta, que escoltarem ara mateix, Cowboy de mitjanit.

Cowboy de mitjanit, aquesta és una de les noves cançons de Yung Rajola, aquest raper i artista lleidatà, per al seu nou disc, El món no està fet per als romàntics. Seguim viatjant, ara anem fins a Gran Bretanya. El cantant i compositor britànic Blair Davy ens acompanyarà en els propers minuts amb la seva nova cançó. Es diu So What?

So What, aquesta és la nova cançó de Blair Davey. És aquest cantant britànic que ens acompanya també en aquestes estrenes amb la seva nova cançó. Parlant de noves cançons, tenim ara mateix el més nou del trio d'Aigua Freda, Els Catarres. La cançó es diu Diumenge sense drama, així publica aquest nou senzill just abans de començar la seva gira d'estiu amb 50 concerts. Diumenge sense drama, el més nou dels Catarres. Ja

0: que vindran.
1: Diumenge, sense drama. Aquesta és la nova cançó de Els Catarres. Abans, just abans de que comenci la seva gira d'estiu, com us deia, amb 50 concerts. De Els Catarres, els Buffalo Traffic Jam, aquest grup nord-americà, i amb la seva nova cançó, Pictures of You.

Pictures of You, aquesta és la cançó dels Buffalo Traffic Jam, aquest grup nord-americà que ens acompanya també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Seguim endavant i ara mateix anem a compartir el més nou de Loa. Ella és una artista emergent catalana, Loa és escrita amb dues os, i ens presenta la cançó Somriu, una cançó molt personal sobre la pressió en la indústria musical. Ella és compositora, cantant, actriu i model, i així l'escoltem ara mateix. Somriu és la cançó de Loa.

Somriu, així ens ha acompanyat ara mateix la nova cançó de Loa, amb dues os. Aquesta és la seva cançó d'aquesta artista emergent catalana. Anem seguint. Es diu Delta. És mig britànic i també mig grec. La seva cançó es diu Daydream.

Es diu Delta, és la seva cançó que ens ha acompanyat ara mateix en aquestes estrenes. Daydream, una altra de les interessants novetats de la setmana. Tornem a Catalunya, anem fins a la Bisbal d'Empordà per escoltar a Miquel Abres, nova cançó que es diu El meu país és l'Empordà.

La cançó es diu Hit the Wall, és la més nova de Gracie Abrams, aquesta cantant i compositora nord-americana que també ens ha volgut acompanyar en aquestes estrenes. Històries que així van seguint, acompanyant-te, siguis on siguis, i ara mateix tornem a Catalunya per escoltar els quatre amics de Granollers sota el nom de Savannah i amb la seva nova cançó, Jo també, alguna vegada. Ells fan música sincera, fresca i també delicada. Els escoltem, Savannah i Jo també, alguna vegada.

Es diuen Savannah, aquesta és la cançó Jo també, alguna vegada, una altra de les novetats d'aquesta setmana. Es diu Martin Garrix, és DJ holandès i amb la col·laboració de Ed Sheeran junts ens presenten aquesta anomenada Repeat.

La cançó es diu Repeat It i és una de les noves de Martin Garrix, el DJ holandès, amb la col·laboració del cantant britànic Ed Sheeran. Aquesta col·laboració junts que ha portat com a fruit aquesta peça que hem escoltat. Es diu Sara Roy, és cantant i compositora que va formar part del grup de música infantil Macedònia del 2012 al 2017, nascuda a Manresa. Ens arriba ara mateix amb la seva nova cançó sota el braç, El balcó amb geranis.

0: El balcó amb geranis. Aquesta és la nova cançó de Sara Roy, aquesta cantant i compositora nascuda a Manresa i que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim endavant. Es diu Top Lou. És una cantant sueca. Nova cançó que té aquests dies i que ara escoltarem. I'm Your Girl, Right?
1: I'm

I'm Your Girl Right, aquesta és la cançó més nova de Top Lou, aquesta cantant sueca. Seguim, es diu Soc un bohemio, és l'àlies del jove barceloní Artur Vinyes. La cançó que escoltarem és Un lloc.

Un lloc, aquesta és la nova cançó de Soc un bohemio, l'àlies del jove barceloní Artur Vinyes, que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes. Es diu Tucker Whitmore, és nord-americà, i ara l'escoltem amb el seu nou èxit, Sunburn.

Sunburn, aquesta és la nova cançó de Tucker Wetmore, aquest cantant i compositor nord-americà que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes, que ja arriba a la seva part final. Avui acabarem a Catalunya, a casa nostra, amb la barcelonina Txell. La seva cançó Passen els anys posarà el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana. Així doncs, acomiadem aquestes estrenes. Gràcies per ser-hi una setmana més i us esperem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Estem pendents d'aquesta reunió entre els sindicats i educació, una reunió per intentar desencallar aquest conflicte. Ahir es van apostar posicions després que el departament presentés una proposta d'increment salarial lineal. Tot plegat avui que desenes de milers de docents han sortit al carrer en una nova jornada de vaga. Allà hi ha la nostra companya de TV, Andrea Martínez. Bona tarda, Andrea.
3: Bona tarda. Els sindicats tenien previst reunir-se a 3:45 de la tarda i a hores d'ara encara continuen fent temps perquè comenci la reunió amb la consellera. Després de la tarda d'ahir, diuen, estan més a prop d'arribar a un acord i és que Educació va plantejar per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals, que ha servit per acostar posicions, però que els sindicats continuen considerant insuficient i volen que sigui almenys de 60 euros. Això és el que principalment demanen avui, juntament amb ampliar plantilles a uns 6.400 professionals nous, lluny de les 1.800 places que va aprovar ahir el Consell Executiu. Recordem també que la reunió coincideix tot just amb la vaga general convocada avui a Catalunya i que aquest matí ha tallat els carrers de Barcelona i avui continua encara tallada l'APC fins que acabi aquesta reunió. Aquí a la conselleria estarem pendents de com avança.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Andrea, ja ho sentíem. Estarem pendents, la nostra companya és allà per anar-nos donant l'actualitat. I més qüestions. El jutge demana informació de la campanya del PSC de les passades eleccions al Parlament el 2024. La interlocutòria a què ha tingut accés al diari Ara, el jutge Pedraz, sol·licita, entre d'altres, documentació íntegra que el PSC va presentar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes relativa a la campanya publicitària de les últimes eleccions del 12 de maig de 2024. Reclama, per exemple, estats comptables, contractes, factures o despeses, així com propaganda. Més qüestions. Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona a les eleccions municipals de l'any vinent. La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar la candidatura. Calvo fa un pas després que fa uns dies el president del grup de Junts a Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser cap de llista als comicis de l'any vinent, al mes de maig. I Endesa invertirà aquest estiu 38 milions d'euros a la protecció de la xarxa elèctrica en entorns forestals. És un 40% més que l'any passat. La companyia reforçarà les tasques de prevenció amb drons, càmeres termogràfiques, brigades de tala i també helicòpters per al manteniment d'aquestes línies elèctriques.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Som pendents a la reunió entre els sindicats d'educació per intentar desencallar el conflicte, una trobada que, per cert, ha començat gairebé una hora més tard. Ahir es van acostar posicions després que el departament presentés una proposta d'increment lineal. Tot plegat avui, quan hi ha hagut aquesta vaga, milers de docents han sortit al carrer. Els docents han decidit aixecar el tall de l'autopista Salt, el Gironès, que han iniciat aquest matí. Unes 1.200 persones han saltat per un voral de l'autopista quan passaven 10 minuts, concretament de les 11. De moment, altres vies tallades, us dèiem aquesta AP7 a Salt, Torredembarra i Granollers, que de moment s'ha desencallat aquest tall, un tema que segurament té a veure amb aquesta negociació. I la Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferrà de Madrid a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. El president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat a descartar avançar eleccions, recordem que estan previstes per l'any vinent. Hi ha hagut reaccions. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols.
3: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oigan, usted, estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
2: I des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma de finançament irregular justificarien un avançament electoral.
4: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
2: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga l'exconseller i diputat d'Esquerra Republicana al Parlament, Joan Ignasi Elena, per la presumpta participació en un delicte de prevaricació administrativa relacionat amb contractacions públiques a l'Ajuntament d'Altafulla. La sala veu indicis i també imputa l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Darrer punt, Òscar, serà la seu de la gala dels restaurants de la Guia Michelin d'Espanya 2027, que se celebrarà el proper 24 de novembre al Palau de Congressos de la ciutat aragonesa. D'aquesta manera, Òscar pren relleu a Màlaga a la celebració d'aquest esdeveniment anual que reuneix el talent gastronòmic espanyol.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els docents han aixecat cap a les 5 de la tarda tots els talls que mantenien des del matí diferents punts de la P7 i la 2 en el marc d'una nova jornada de vaga per reclamar millores salarials i laborals. Els primers en anunciar la fi de la protesta han estat els que estaven a la P7 al Pas de Sal, el Gironès, i després han seguit els de Torredembarra a la mateixa via i els de Lleida a la 2. Els últims en aixecar els talls han estat els docents que tallaven la P7 a Granollers. El Departament d'Educació xifra en un 28% el seguiment de l'aturada a les aules fins a les 5 de la tarda i els sindicats ho eleven al 60%. El PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i ha refermat la seva voluntat de col·laborar amb la justícia. Així ho ha defensat el partit en un comunicat després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Els socialistes remarquen que la resolució judicial no conté cap afirmació que vinculi la campanya dels comicis del 12M amb els fets investigats. La formació assegura que tota la documentació relativa a la campanya està dipositada a la Sindicatura de Comptes. I la Generalitat obre la porta a que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
3: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
2: I l'Iran assegura a través de la televisió estatal que el país ja té l'esborrany del memoràndum d'entesa amb els Estats Units i que estableix el trànsit marítim comercial a través de l'estret d'Hormuz i que aixeca el bloqueig naval. Teheran i Washington fa dies que negocien un acord que l'administració Trump havia anunciat com a imminent durant el cap de setmana, l'objectiu del qual és posar fi a l'actual crisi econòmica mundial que va desencadenar precisament aquest bloqueig. I Tàrrega torna a apostar per una nova edició de la ruta de tapes Tapeja per Tàrrega, una iniciativa gastronòmica que busca dinamitzar bars i restaurants locals al mes de juny. A la proposta convida els ciutadans a gaudir de la gastronomia local en un ambient distès i també molt proper.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Nova negociació aquesta hora in extremis entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per desencallar el conflicte que avui ha portat de nou els docents al carrer. Jordi Fortià.
3: Hi ha hagut talls a la 2 a Lleida i l'AP7 a Girona, Torredembarra i Granollers. A Barcelona, 7.200 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general del tercer trimestre.
4: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
5: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen a l'abast. És que és impossible.
2: Investiguen suposats pagaments del PSOE a Leire Díez per frenar processos judicials contra el partit.
3: L'UCO entra a la seu del PSOE per una nova derivada del cas Leire i el jutge imputa la gerent del PSOE, Ana Fuertes, l'exsecretari d'Organització, Santos Cerdán, i altres càrrecs. Des del Vaticà, Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins el PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
6: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro, total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso, de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente para cambiar esa posición.
2: L'Audiència Nacional requereix al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
3: El PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i referma la seva col·laboració amb la justícia.
2: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
3: En entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
7: Quan acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complex, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marc.
2: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
3: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantòria, el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espaiter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Montse Faura és la directora del festival.
8: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
2: I en esports, Toni Castro, Alexia Putellas està jugant el seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades.
9: La migcampista de Mollet, amb més de 500 partits amb la samarreta blaugrana, s'acomiada al Johan Cruyff en un partit contra la Reial Societat que tot just acaba de començar. El Barça de bàsquet ha fet oficial que Xavi Pascual farà efectiva la clàusula de rescissió i, per tant, no continuarà la temporada vinent com a entrenador. I en waterpolo, ben pendent de dues cites, a 8:45 comença l'anada de la gran final catalana de l'Eurocup femenina, un Catalunya Atlètic Barceloneta, i a 9:00 arrenca la final de la divisió d'honor femenina Sant Andreu Mataró.
10: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Lluny d'anar baixant la temperatura, aquest dimecres encara està fent més calor i, de fet, en aquests moments encara l'ambient és completament estiuenc. Entre els 25 i 34 graus i tot plegat, amb quatre núvols molt poc importants que s'han arribat a formar al Pirineu, ben poc destacables. Atenció a aquesta propera matinada i al matí del dijous amb les temperatures, que tindrem en algunes raconades, sobretot del nord de l'Alt Empordà. Una nit que es presenta tòrrida, com es comenta a meteorologia, unes temperatures que no baixen dels 25 graus de mínima. I això ja serà preludi d'un dijous que acabarà sent molt calorós. Més que avui, el prelitoral barceloní, cas del Vallès, el Penedès, l'interior del Baix Llobregat, també l'interior de Girona i les comarques de Ponent, de 34 a 39 graus, al igual que la Vall de l'Ebre. I demà, a diferència d'avui, a la tarda, algun xàfec a l'Alt Pirineu, sobretot al de Lleida, arribant fins a l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès i el nord d'Osona. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Després d'una jornada complicada a causa d'aquestes manifestacions que han tallat una via tan important com l'autopista AP7 en diversos punts de la xarxa viària, ara sembla que torna a la normalitat. És a dir, per exemple, l'AP7 ja no presenta cap tall a causa d'aquestes manifestacions. Tots aquests problemes que ha provocat aquestes protestes ja van a la baixa. I, de fet, ara parlem d'aturades més habituals, però que hi són. De fet, hem de dir que l'àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes van molt carregades. És el cas de la Ronda de Dalt, sobretot en sentit Besòs, o la Ronda Litoral en sentit Llobregat. La Ronda Litoral, per exemple, va molt plena en sentit Llobregat a causa d'un accident que s'ha produït a la zona de Ciutat Vella. De la resta de la xarxa viària, per exemple, a l'extrem nord, destaquem una jornada més, la C58 i la C33, molt carregades d'entrada a Barcelona. L'AP7, a la zona del Vallès, millora, bàsicament aturades puntuals, tram de Santa Perpètua a Barberà, en sentit sud. En canvi, a l'extrem sud, l'autovia A2 també va carregada, zona de Cornellà, Sant Joan d'Espí, en totes dues direccions. Per tant, podríem dir que han tornat les retencions habituals a l'àrea metropolitana de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Nova negociació a aquesta hora in extremis entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per desencallar el conflicte que avui ha portat de nou els docents al carrer.
4: Nova jornada de vaga educativa avui a tota Catalunya. El Departament d'Educació xifra en un 29% el seguiment de l'aturada a les aules i els sindicats l'eleven fins al 60%. Hi ha hagut talls a la 2 a Lleida i a la P7 a Girona, Torredembarra i Granollers. A aquesta hora ja s'han aixecat tots els talls. Els darrers han estat a Granollers i Barcelona.
0: Un dels primers talls en aixecar-se ha estat el de la P7 a Girona. Televisió de Girona, Marc Guibas.
5: El tall de la P7, que 4.000 docents gironins havien iniciat a les 12 del migdia, s'ha aixecat poc abans de les 5, a l'espera que finalitzés la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats. Una reunió que ha començat més tard del previst, ja que estava pactada a les 3 de la tarda i les dues parts no s'han assegut fins a un quart de 5. Aquest matí, aproximadament 2.000 persones han sortit de Girona camí cap a Salt, on l'esperava una gran multitud, en una nova jornada de vagues d'educació. Els mestres creuen que el complement de 40 euros proposat pel departament és insuficient i exigeixen l'augment de sou d'entre 400 i 500 euros mensuals. D'altra banda, els 1.800 treballadors que Educació pretén incorporar queden lluny dels 6.400 sol·licitats pels sindicats.
0: En qualsevol cas, anem a veure quina és l'última hora d'aquesta negociació que continua i que sembla que les dues parts comencen a estar més a prop d'un acord. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
6: Bona tarda. Els sindicats tot just acaben de tornar a entrar a reunir-se amb la consellera després del segon recés d'aquesta sisena jornada de reunions i de negociacions. I és que la conselleria es plantejava avui que el complement transversal per a tots els docents i professionals fos d'uns 47 euros. Ahir els situaven 40, els sindicats en demanaven 60 i avui ho han aterrat en 47 euros, una xifra que els sindicats ara entren a reclamar que sigui una miqueta superior a aquesta xifra i que, a més, explica la conselleria que aquests 46, 47 euros aproximats fins al 2029 consolidats, també se li sumaria uns altres 75. Tot plegat faria una suma d'uns 122 euros aproximats, una xifra que els sindicats, ara en el recés, també ens explicaven que pretenien doblar, és a dir, situar en uns 240 euros. Això pel que fa al complement nou que va presentar ahir la conselleria, i és que hi ha una altra demanda, un altre complement que es va signar mesos abans amb UGT i Comissions Obreres, que planteja un increment del 30% del complement específic autonòmic. Ara han tornat a entrar en aquesta reunió per demanar aquest increment en el salari, arribar entre tots dos a bon port, i és que ja sembla que comença a entendre's aquesta negociació, una negociació que avui tot just coincideix amb l'aturada general a tota Catalunya.
0: Moltíssimes gràcies, Andrea. Efectivament, a Barcelona, per exemple, 7.200, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons els sindicats, han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general del tercer trimestre. Esther Vinguell.
7: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El sindicat d'estudiants i també la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Mas Casanovas de Barcelona.
8: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
9: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen a l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
8: Bueno, sí, un any, que es tiren un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
7: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular del dia, la Guàrdia Civil, ha entrat aquest matí a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, aclareixen que no es tracta d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
4: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'organització, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'organització, Ana María Fuentes, per fer suposades factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI.
0: I l'Audiència Nacional també requereix al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
4: Així ho indica el jutge Santiago Pedraz en l'ordre que ha remès a l'UCO. En el document, el magistrat reclama tota la documentació interna i comptable relativa a aquests comicis celebrats el 12 de maig del 2024 amb Salvador Illa com a candidat a la presidència. La petició inclou els papers presentats davant la Sindicatura de Comptes a Catalunya i el Tribunal de Comptes sobre contractes, factures, despeses de propaganda, publicitat i serveis electorals durant el període oficial de campanya, comprès entre el 26 d'abril i el 10 de maig. Per la seva banda, el PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i referma la seva col·laboració amb la justícia.
0: I enmig d'aquest setge judicial, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE ha promès que actuarà amb màxima contundència si es detecta cap nou comportament irregular dins del partit i que, un cop llegit l'escrit contra l'expresident Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino.
10: Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
11: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
10: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
11: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro, total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido, bueno, pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente para cambiar esa posición.
10: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
0: Ara bé, les reaccions polítiques s'han produït des de primera hora del matí al Congrés, on el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
4: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
12: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más.
4: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre el finançament irregular justificarien un avançament electoral.
13: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediremos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
4: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
0: A Catalunya, el govern obre la porta a que la recaptació total de l'IRPF sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte programa aprovat per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata.
14: La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
15: Quan acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
14: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria d'aportar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
0: I en clau local, Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona en les eleccions municipals de l'any que ve.
4: La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar la candidatura. Calvo fa el pas després que fa uns dies el president del grup de Junts per Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser el cap de llista dels comicis del maig.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau policial, desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. Carina Bellbé.
16: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
17: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida de...

0: Tina amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
1: El que volem és estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona, que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
0: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
2: I primer dia del Saló Fira Gran a l'Hospitalet de Llobregat. Fins divendres vinent hi ha programades 300 activitats adreçades a potenciar una bellesa activa.
3: El Saló, que obre aquest dimecres l'edició número 27, també centrarà la mirada en els cuidadors no professionals de la gent gran dependent. Juli Simón és el director del Saló.
4: Poco amb aquell cuidador gran que cuida una altra persona gran. O sigui, hem augmentat l'esperança de vida i cada vegada hi ha més persones entre 70 i 80 anys que li toca a cuidar persones entre 95 i 105 anys.
3: El periodista Luis del Olmo tancarà el Saló divendres vinent.
2: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Serà del 31 de juliol al 28 d'agost. David Navarro.
5: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
6: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
5: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
2: I Pablo Alborán, l'exambusto o Niña Pastori seran els caps de cartell dels Sons del Món 2026 a Roses. El festival comptarà amb una trentena d'espectacles amb noms destacats de l'escena estatal i catalana. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
7: Pablo Alborán, Niña Pastori i l'exambusto aterren aquest estiu a Roses amb els Sons del Món. El festival ha presentat la programació de la 19a edició, que se celebrarà del 25 de juliol al 21 d'agost, entre la Ciutadella i diversos cellers de la Déu Empordà. El cantant Pablo Alborán serà l'encarregat d'obrir el festival amb l'únic concert que farà aquest estiu a Catalunya. El cartell també inclou artistes com Rosana, Sergi Dalma, Joan Dausà o Niña Pastori, així com actuacions especials amb unions inèdites com l'exambusto i Gossos, o els Amics de les Arts amb Blaumut i Ramon Miravet. Ens ho explica el director del festival Sons del Món, Xavi Pasqual.
8: Hi ha artistes que repeteixen, que he dit el cas de Sergio Dalma, Joan Dausà, Good Save the Queen. Clar, que repeteixin per nosaltres és un orgull, perquè com a festival hem aconseguit que quan aquests artistes surten a la carretera novament i hagin de triar a on presenten el seu disc dels festivals que tenim a la Costa Brava, trien Sons del Món.
7: El Sons del Món també programarà concerts als cellers de l'Empordà i activitats al Village de la Ciutadella amb música, podcast i festes temàtiques.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Alexia Putellas està jugant el seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades. Ara mateix, el Johan Cruyff, al minut 20 de partit, Barça 1, Real Societat 0, amb gol de Clàudia Pina. Aquest matí, la jugadora de Mollet, Alexia Putellas, amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça, ha viscut un acte emotiu al Camp Nou.
3: És complicat perquè mai és que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir, però després de com ha anat la temporada, són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos al mig, és normal, és la decisió més important de la meva vida, però com deia en el vídeo, parlant l'exigència que tinc a mi mateixa amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo,

0: ha estat doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
1: Encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més defensant la samarreta del conjunt blanc i blau. I els companys de la Ràdio Municipal de Terrassa han conversat amb els pares dels agarencs Marc Pubill i Dani Olmo, que han estat seleccionats per jugar al Mundial de Futbol d'aquest estiu amb la selecció espanyola. Escoltem Nasi Pubill, pare del defensa de l'Atlètic de Madrid.
2: Si hi ha algun somni que esté allà dalt, sempre que s'hi pensa i tal, de vegades penses en jugar a primera divisió, que ja és algo espectacular, però avui se n'ha fet un de molt bèstia, la veritat és que sí.
1: El Barça de bàsquet ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la temporada vinent com a entrenador. L'entrenador, el tècnic de Gavà, ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescissió present al contracte que els unia fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posarà fi a la segona etapa com a tècnic del Barça de bàsquet, que va començar el novembre del 2025, després de la destitució de Joan Peñarroya. Demà, a 11:45, oferirà una roda de premsa als mitjans. En waterpolo, jornada històrica, perquè a partir de 9:15 del vespre es disputa l'anada de la gran final catalana de l'Eurocup femenina. El Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta s'enfrontaran per aconseguir un títol històric per a tots dos conjunts, el primer d'europeu. Els dos equips barcelonins tenen la cita més important de la seva història a la piscina Sant Jordi i 7 dies després als banys de Sant Sebastià, que decidiran el nou campió de l'Eurocup femenina. I a les 9 arrenca la gran final de la divisió d'honor femenina, que enfronta el Sant Andreu i el Mataró. La final és el millor de 3 i el primer enfrontament es jugarà a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu. Les mataronines busquen guanyar el títol dues temporades després. I Lali, per acabar, un apunt de bàsquet, perquè la jugadora argentina Juana Camilion és el nou fitxatge de l'Espart Girona.
3: Moltíssimes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
4: Notícies en Xarxa, edició vespre.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Tots els marroquins roben.
7: Ens treuen treball.
8: Com a trans, et veuen com un monstre.
9: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
10: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
11: Una soledat, la gent gran.
12: Són gent que roben.
13: Paràsit. Marimatxo.
14: Però existir solo.
15: Terroristes.
16: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
17: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
18: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
19: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
20: Us agraden els gats? El poema que ara sentirem parla d'un gat molt especial. És artista, toca el piano i balla. El sentim.
21: Hola, sóc l'Aina Riquet Picón. Vaig a tercer de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu El Gustau i ho ha escrit Gianni Rodari i Albert Jané. He escollit aquest poema perquè m'agraden els gats. El Gustau. El Gustau, un gat artista, és un doble pianista que toca el piano a quatre grapes. No com Chopin, molt abans, que tocava a dues mans. Com que és un piano de cua, sembla molt apropiat que l'artista tingui cua. Una cua de veritat i no una cua de frac. El Gustau, balla que balla, amb molta gràcia i mesura per les tecles del piano, ara ho fa tot xano xano. I sobre la partitura. I quan la nit arriba, toca per a ell tot sol una cançó de Bressol i s'adorm sobre el teclat.
20: Gràcies, Aina, per llegir aquest poema tan bonic. Com a tu, a nosaltres, els embaladits, també ens agraden els gats. Miau! Fins al proper embaladits. Adeu!
21: Adeu, embaladits!
22: No, ens agraden els gats!
18: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
5: La xarxa de comunicació local.
7: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dimecres 27 de maig del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que èxit en la jornada de vaga d'educació a Caldes i Sant Feliu en una jornada de mobilitzacions i talls a la P7. 200 persones es manifesten a Mollà per no perdre dues línies a l'escola i l'Institut del Poble. Els helicòpters d'emergència van fer 24 aterratges a Sant Feliu el 2025.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui explicant-vos que nova jornada de vaga als centres educatius de tot Catalunya per reclamar millores laborals i denunciar la manca de recursos. Una aturada que s'ha fet notar especialment al Vallès Oriental amb protestes i talls a les principals carreteres. Ràtios elevades, manca de personal per l'escola inclusiva o la pèrdua de poder adquisitiu des del 2010 són només alguns dels motius pels quals els docents han tornat a sortir al carrer. Els sindicats majoritaris avisen que no acceptaran un acord de mínims. Tot i això, sembla que a poc es van desencallant les negociacions amb el departament. De fet, aquest dimarts, la mateixa comunitat educativa del Vallès Oriental va impedir la inauguració del Congrés de Ciutats Educadores que començava a Granollers. Escoltem a Iñaki Talens, mestre.
2: Mira, ens trobem en Granollers, que aquí ens hem reunit a la zona del Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental, fent-lo coincidir en les jornades que hi ha de ciutats internacionals educadores a Granollers, i ara ens dirigim cap a l'AP7 a tallar l'autopista. Sí que és veritat que ahir va haver un punt d'inflexió a les meses de negociació, tot i que el que proposava el Departament d'Educació és molt insuficient, sí que és veritat que han comprat el marc de negociació dels sindicats. I avui era molt important poder exercir aquesta pressió des de tots els territoris. Així que, bé, nosaltres seguirem endavant fins que el departament faci una proposta amb Carallús i estem a l'expectativa del que pugui passar aquesta tarda.
0: Un malestar que avui ha col·lapsat al Vallès Oriental. Després d'una arrencada tranquil·la al matí, centenars de mestres s'han desplaçat des de Granollers fins a l'AP7. L'autopista ha quedat completament tallada en tots dos sentits des de 11:45 del migdia fins a prop de 5:15 de la tarda, provocant retencions de més de 5 quilòmetres. Una acció contundent farcida de consignes i l'actuació de músics com Joan Garriga, que s'ha allargat a l'espera d'una reunió amb el departament. Una cita programada a les 3 de la tarda, però que s'ha acabat endarrerint fins a 5:15, ja que la conselleria estava reunida contra rellotge amb Economia per tancar una proposta per la taula de diàleg. Escoltem a Lídia Gasull, professora.
3: Hi ha una sensació general de que això és un pols, de que cal mantenir la vaga, que no hem d'afluixar, perquè és una mica aquest joc de si afluixem, no? Si ens rendim, doncs ja no avançarà gens la cosa. Nosaltres fa molt temps que diem una frase, que no és pas nostra, que es diu, no? Departament ben fum, i clar, sents moltes paraules que no te les creus, perquè són paraules buides de... que sonen molt bé, però que no hi ha un contingut real, perquè quan mires el contingut real no respon per a res a les necessitats de més mans a les escoles i de canviar una mica el paradigma, no? A l'escola fan falta més mestres, això per una banda, però després és que també fa falta personal sanitari, fan falta integradores socials, psicopedagogues, logopedes, i tot això sostingut de manera pública. Volem una educació pública excel·lent i no passable o bona. La volem perquè és un projecte de país. El que està passant també amb el col·lectiu docent és que hi ha una organització més enllà dels sindicats, que jo crec que és això la nostra força en aquest moment i no defallir en aquest sentit. I és aquí on també diferents moviments que hi ha ara a nivell social, no? Som els mestres, sanitat, els trens, tot el que hi ha a nivell públic, ho veiem perillar, no? Veiem com una voluntat de no cuidar-ho prou, de no cuidar-ho només el suficient, no? I clar, no volem una escola suficient, volem una escola excel·lent.
0: Pel que fa a les dades de seguiment, la jornada tanca amb la distància habitual. El departament xifra el seguiment en un 8,43% sobre el total de la plantilla, mentre que els sindicats l'eleven fins a més del 60%. A casa nostra, l'afectació pràcticament ha sigut total, de serveis mínims. A l'Institut Escola de Caldes, la vaga ha tingut un seguiment del 63% i a l'Escola Jaume Balmes de Sant Feliu de Codines, el seguiment ha estat d'un 70%. En ambdós casos, no ha anat tot l'alumnat a classe en la jornada d'avui. I continuem parlant d'educació, perquè unes 200 persones es reuneixen a la plaça del Cap de Mollà per mostrar el seu descontentament per la decisió del Departament d'Educació de voler treure dues línies de tercer de primària i primer d'ESO. Ens ho explica en Jordi Givert.
4: Professorat i famílies de Mollà i la comarca s'han organitzat per defensar l'educació pública, tot i que admeten que el Departament d'Educació no està fent res il·legal. Alerten que en cas de perdre aquestes línies, les ràtios màximes sí que es poden veure afectades a mig curs a causa de la matrícula viva. És a dir, els alumnes que arriben al centre a mig curs. També els sorprèn que des del departament mantinguin discursos de reducció de ràtios a les aules quan a la pràctica tanquen aquestes classes. Maria Valls és membre de l'AFA, de l'Escola Josep Orriols Roca, i professora de l'Institut Moianès.
5: I sobretot aquest any, que portem tot l'any sentint el departament fer publicitat i esbombant el gran pacte d'estat per la qualitat de l'educació, dient que de cara al 27-28 les ràtios baixaran a primària fins a 20 i a secundària fins a 25, no entenem i trobem que no té cap sentit que aquest curs treguin línies que ja existeixen, fent que l'escola perdi recursos docents quan, en teoria, segons el pacte aquest que han signat, el 2027-28 haurien d'haver-hi ràtios de 20 alumnes a primària i 25 alumnes a secundària.
4: Els concentrats van fer un taller de pancartes i reclamen que es mantinguin dues línies que el Departament d'Educació té intenció de treure de cara al curs que ve. Es tracta d'una línia de tercer de primària de l'Escola Josep Orriols i una altra de primer d'ESO, aquesta, a l'Institut Moianès. En el cas de primària, les famílies lamenten que si tanca una línia de la pública, algunes famílies es veuran forçades a portar el fill a l'escola concertada.
5: És que de seguida que et vinguin dos alumnes nouvinguts ja estaràs superant la ràtio de les aules. En el cas de primària et podran dir, bueno, hi ha una altra escola on te poden anar, no? Però entrem en el mateix debat que l'any passat, no? L'oferta en aquest poble és d'una escola pública i una concertada. Llavors, si la pública està plena, estàs obligant a la gent que arriba a anar a la concertada i potser no és del seu agrat.
4: En el cas de l'escola primària, de moment hi ha 27 infants preinscrits al curs que ve que haurien d'anar en una sola classe. I en el cas de secundària són 59 alumnes que s'haurien de repartir entre dues aules.
5: Que és la ràtio tope que no permetria que hi hagués cap tipus de matrícula viva. I en aquest cas no entenem, no s'entén de quina manera s'ha pres la decisió de passar de dues línies a una línia amb el mateix context que hi havia l'any passat, no? Vull dir, tenim els mateixos alumnes, el mateix alumnat NESE, les mateixes necessitats i de cop passaran de ser dues classes a ser una, no? Vull dir, aquesta part no s'entén a banda de la màxima ràtio, no? Que generarà una aula molt massificada, no? I amb necessitats de suport.
4: No és la primera vegada que Mollà es troba en una situació similar. Sense anar més lluny, a finals del curs passat, el departament ja va voler treure dues línies d'infantil al poble. Aleshores, la mobilització ciutadana ho va frenar.
0: Cada vegada és més freqüent que s'utilitzi l'helicòpter per serveis mèdics i casos d'emergència. Només l'any 2025 a Sant Feliu de Codines es van registrar 24 aterratges i en el que portem d'any se n'han registrat 5, entre SEM i bombers. A Sant Feliu els punts habituals d'aterratge són la zona de darrere del centre cívic, el camp de futbol o l'espai de calistènia, tot i que l'emplaçament depèn sempre del tipus d'emergència. Però com funciona aquest protocol? Què fa activar l'helicòpter? Hi ha dos tipus de protocol, el de prioritat 0 i el de prioritat 1 i 2. En el primer cas, el de prioritat 0 són aquells que requereixen una emergència vital extrema, ja sigui aturades cardiorrespiratòries, ictus o accidents molt greus. En aquests casos, l'objectiu és arribar en menys de 10-15 minuts. En el segon cas, els de prioritat 1 i 2 són urgències greus o menys greus, és a dir, situacions que no necessàriament comporten la mort, però que sí requereixen assistència mèdica ràpida. Aquí el temps d'arribada depèn de la zona, però es calcula que en zones rurals el temps d'arribada pot arribar a superar els 20 minuts. De fet, el darrer cas que hem conegut ha sigut aquest mateix dimarts al vespre, quan un ciclista va patir un accident al camí de les Elies. Durant l'operatiu hi van participar dues dotacions terrestres i l'helicòpter dels GRAE. L'home d'uns 55 anys va ser traslladat finalment amb l'helicòpter amb llitera fins al camp de futbol, on van poder fer la transferència a l'ambulància. I ara continuem informant, però d'una notícia trista, perquè ha mort el calderí Jaume Guarch Busquets, persona molt vinculada al món de la cultura i molt estimada a la Vila Termal. De professió rellotger i joier, tenia la botiga anomenada Joieria Guarch al carrer del Forn. És que més enllà del seu ofici tenia moltes grans passions, entre elles la vida social al poble i especialment al teatre. Vinculat històricament al Centre Ateneu Democràtic, del qual era membre de la Junta, i és que a més, ell també va ser un dels impulsors del TACAM, el concurs de teatre amateur. Tenia moltes altres passions, com ja hem dit, com la fotografia, i es dedicava a recórrer els racons de Caldes i fotografiar-los. Per recordar la seva figura i fer-li un petit homenatge, us deixem amb un fragment d'una entrevista que li va fer al diari El Calderí fa 3 mesos.
6: Jo ja de petit, el meu pare i el meu oncle ja estaven posats dins del món del teatre. Jo es podia dir que quasi vaig néixer a un teatre i allà vaig anar fent cosetes. Vull dir, més que res, el que més m'agradava era fer l'escenografia, el que abans en deien tramolles, o sigui, fer de tramolla i això. Com a actor no m'agradava gaire, algun cop havia d'haver hagut de sortir, però no és el que m'agradés més. I a partir d'aquí vaig continuar. Llavors va ser quan en Carles Costes, que estava aquí al centre, em va introduir dintre del TACAM i així he anat fent coses. El món del teatre amateur és apassionant. Coneixes molts grups, coneixes molta gent molt maca, veus el voluntariat que hi ha, la gent que hi deixa hores i hores, com treballen en equip, vull dir, veus els mateixos actors transportant escenografia, acabada l'obra, els mateixos actors que han actuat ajuden els escenògrafes a desmuntar, a carregar. És un món a part. Dintre del concurs el que promocionem és el teatre amateur del país, diríem. Encara que també han vingut uns de fora, però el que promocionem és el teatre amateur del país. Pensem que molts dels actors que ara estan a primera fila han sortit del teatre amateur. Per tant, és que és una eina molt important dintre de la nació perquè mou molta gent i això ajuda a conviure i a treballar bé. El teatre amateur, per mi, està poc subvencionat o gens subvencionat per la quantitat de gent que mou i per la quantitat d'hores que s'hi dediquen. I el teatre amateur és... no sé, si tu vas a veure una obra professional, pots exigir perquè has pagat un preu. El teatre amateur no pots exigir perquè encara que la qualitat no sigui tan alta com la del teatre professional, la voluntat que s'hi ha posat sí que és molt més gran. Aquesta iniciativa va sortir, doncs, ara estem al 34 edició, però com que en tinc 2 perons, o el de quan es va enfonsar això i el de la pandèmia, jo diria que ve d'uns 45 anys enrere. Va ser una iniciativa doncs, que llavors estaven a la Junta, que era el senyor Carles Costes i el Jordi Aymerich. Ells van començar aquest concurs, al cap d'uns 6 o 7 anys m'hi van introduir a mi i de mica en mica m'ha anat passant tot el pes a mi fins que ja m'he convertit en el responsable del concurs. Bé, nosaltres llancem una convocatòria al concurs, a diversos medis, els grups presenten propostes, generalment sobre unes 60-70 cada any, depèn de l'any. A partir d'aquí, quan ens arriben totes les propostes, un equip de 2, 3, 4 persones, depèn, repassem les obres i fem la tria. La selecció, diríem. La selecció depèn de moltes coses. Primera, de la qualitat de l'obra. Segona, de què volem un concurs variat, o sigui, no portarem un concurs només d'obres clàssiques. Tercera, també busquem novetats, coses que no s'han vist, com aquest any hi ha 2 obres que són totalment inèdites, i així valorem tot, fem una selecció, arribem a acords amb els grups, a vegades alguna obra que ha seleccionat no pot venir perquè per dates. O sigui, quan fem la selecció no triem només 8 obres, en triem 10 o 12 o 14, perquè sempre hi poden haver problemes de dates i això. I a partir d'aquí, un que tenen la selecció feta, tot endavant. En el teatre hi va haver una obra que, per cert, va ser la de la pandèmia, que vam haver de parar mig concurs, però l'última obra que es va fer, per mi és el millor que mai ha vingut, una obra que llavors va anar al Teatre Romea pel mateix grup, que era, es deia, ara no me recordo com es deia, però que va impressionar. Vull dir, la votació popular és que va ser brutal. Sobre 10 em sembla que va sortir un 9,9 o alguna cosa així, impressionant. I llavors també hi ha hagut altres obres en què, no sé, t'has sentit vull dir, t'has emocionat tu quan la veies en directe i això que ja l'havies vista. I va haver una obra que era, es deia 1714, que van portar els companys de Puigcerdà, que l'acaben amb un vers que és de la campana honorata, que va ser una cosa impressionant. Hasta quan vam fer la cloenda i l'entrega de premis, els vam demanar que ens tornessin a fer davant de tothom aquest vers, perquè era un vers que començava un actor, anaven sortint actors, i posava la pell de gallina.
0: I acabem el programa d'avui amb la secció que tots esteu esperant, que és la secció de la ràdio L'Escola, que fan els alumnes de l'escola Jaume Balmes. Us deixem amb un nou episodi.

Hola, sóc l'Alba de primer. Aquesta és l'última setmana del mes de maig i la dita és quan s'acaba el maig pots anar a pescar, que si feina fas, profita en trauràs

0: Bon dia, tornem a ser aquí. Som la Lara i la Martina de segona.
1: Us volem explicar les activitats que passaran aquesta setmana a l'escola.
0: Dilluns 25 és festa.
1: Dimarts 26 els de tercer fan la cantada codinenca. Dimecres 27 els visita a l'escriptor Enric la Reula, perquè els de cinquè s'han llegit el seu llibre Contes per un món millor.
0: Divendres 29 és la col·lenda de l'èxit.
1: Que passeu una bona setmana.

0: Bon dia a tothom. Som l'Elvis
1: i la Leire de tercer B.
0: Aquesta setmana fan anys a l'escola
2: el Jordi i l'Esquiel de quart A,
0: el Glau d'I3B,
2: el Leo de sisè A,
0: l'Àxel d'I4B,
2: la Renata de sisè B
0: i l'Aina de segon B.

0: Eruga.
1: Bon dia, ja tornem a ser aquí amb la cançó de la setmana.
2: I avui escoltarem Les nits no moren mai, del grup Doctor Prats.
1: Doctor Prats és un grup català molt conegut per les seves cançons alegres i plenes de ritme.
2: Sí, barallem els com el que pop, ska i la música festival. Idees per ballar i passar-ho bé.
1: Aquesta cançó parla de les nits especials amb els amics. Aquells moments que no volen que s'acabin mai.
2: Per això que diu que les nits no moren mai, perquè els records i les emocions continuen amb nosaltres.
1: És una cançó plena d'energia i bon rotllo. I ara gaudir de les nits no moren mai, de Doctor Prats.

0: Bon dia a tothom. Aquesta setmana parlarem d'alguns dies internacionals molt interessants del mes de maig.
1: Sí, preparats? Viatjarem entre tortugues, hamburgueses, herois de la pau i un tema molt important per la seguretat dels infants.
2: Comencem amb el dia 25 de maig, Dia Internacional dels Nens Desapareguts. Aquest dia ens recorda la importància de la seguretat infantil. Què podem fer si ens perdem?
1: Jo ho sé. Buscar un adult de confiança, com un policia, un mestre o una persona que treballi en una botiga.
2: Exacte. I també és important saber el nom complet i algun telèfon de contacte.
0: El mateix dia també celebrem una jornada molt més animal, el Dia Mundial de la Tortuga. Tindràs un
1: cor bategant. M'encanten les tortugues. Van a poc, però són animals fascinants i necessiten la nostra ajuda. Moltes tortugues marines es troben en perill per la contaminació dels oceans.
2: Ara saltem al dia 28 de maig, el Dia Internacional de l'Hamburguesa. Quina gana! Però atenció, no només parlem de menjar hamburgueses.
1: També podem aprendre a fer-ne de saludables, amb enciam, tomàquet o fins i tot hamburgueses vegetals. I acabem amb el 29 de maig, Dia Internacional del Personal de Pau de l'ONU. Són persones que treballen per ajudar a mantenir la pau en llocs on hi ha conflictes.
0: Fan una feina molt important, però protegir persones, ajudar comunitats i promoure la convivència.
3: Adeu, fins la setmana vinent! Guiaré i sempre et podré ajudar.

0: amics i amigues. Ara us direm la paraula d'aquesta setmana, que és amical.
1: I què significa aquesta paraula?
0: Amical és una paraula que fa referència a l'amistat o a una relació amistosa i agradable.
1: Ah, o sigui, jo podria dir a una altra persona, vols ser el meu amical?
0: Sí, però sona una mica estrany. També es pot fer servir per parlar d'una persona amable o amigable.
1: Ah, d'acord. Llavors, si algú comparteix l'entrepà amb mi, és molt amical, no?
0: Exacte, sobretot si és un entrepà de xocolata.
1: O si et deixa copiar els deures.
0: Això ja no és tan amical, això és salvar vides.
1: I tu, Jos, com li diries si vols que sigui el teu amical?
2: Com li diria jo? Li demanaria algun favor, si us plau, però sempre, sempre, després li tornaria, eh que sí?
0: Doncs jo li diria, vols ser el meu amical i convidar-me a esmorzar?
1: Això és aprofitar-se una mica, eh?
0: Bé, ho intento.
1: Doncs fins aquí la prova d'aquesta setmana.
0: Esperem que sigueu molt amicals amb tothom.
1: I recordeu, un somriure sempre és una bona manera de començar una amistat.
0: Fins la setmana que ve.

I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Però se t'ha tota l'esquena.
1: Tota l'esquena.
2: Jo em vaig desconcentrar durant l'examen. No podia parar de mirar-li el clatell. Si es fa una cua, al cap de l'hostell li surt, perquè està tatuat el clatell.
0: Què?
1: És com una pista del que pots trobar si es treu la roba.
0: Però per què s'ho ha fet?
2: És un ave fènix que neix de les cendres. Vol dir que pot renéixer. És una forma de dir, fins aquí, ja no sóc la mateixa. El problema és que li queda molt malament. Si fos un tatuatge més bonic i més petit, encara. Però té un ocell enorme a l'esquena, Sam. El tatuatge és molt gros.
0: I la deixen entrar al col·le?
2: Clar.
1: Si va vestida, es veu molt poc.
0: Està molt loca, eh?
2: Busca-la, va penjar una foto.
1: Tens Instagram?
0: L'he tornat a obrir.
1: Quan?
0: Fa un temps.
2: Busca-la.
1: Des de quan? Anita, tu sabies que tornava a tenir Instagram?
2: Hm.
1: Doncs no me n'havia enterat.
0: No has penjat res, i jo tampoc. Només he mirat fotos. No l'he mirat molt. Però què fa?
2: Està molt boja, Sam.
0: Que això és enorme. Li ocupa l'esquena sencera.
2: Ja t'ho he dit, és molt gros. I a més, hi ha xíssim.
0: Però què fa?
2: És fort, eh?
0: És un tatuatge molt feo. Per què es fa això?
2: No ho sé.

0: Vincles, espai de criança. Avui tenim una tertúlia amb tres adolescents. Ja els trobàvem a faltar.
1: Bona nit a tothom. Bona nit, Aida.
2: Hola, Mònica, estimada.
1: Bona nit al Robert, que és el primer cop que el tenim aquí de tècnic. Bona nit, Robert.
3: Bona nit.
1: I, sobretot, bona nit als nostres tres convidats, que ens fa moltíssima il·lusió. Com deia l'Aida, ara us els presentarem. Trobàvem a faltar aquestes tertúlies
2: amb gent jove, que ens dona energia, i pensàvem, ai, tenim ganes de tornar a parlar amb adolescents. I bé, i aquí estan.
1: Avui tenim la sort de compartir aquesta estona amb la Clàudia Mir.
4: Hola, bona nit.
1: Bona nit, Clàudia. Amb l'Albert Serrats.
5: Bones.
1: Hola, Albert. I amb l'Adrià Capdevila.
6: Bona nit.
1: Els tres són estudiants. Si no m'equivoco, la Clàudia i l'Albert estan acabant quart de l'ESO.
4: Sí.
1: I l'Adrià està fent primer de batxi.
5: Sí.
1: Sí, molt bé. Veïns de Sant Feliu, els dos primers, i l'Adrià, veí de Caldes. Però molt benvingut.
5: Merci.
1: I que els tres formen part de Xalles 82. I els hem convidat perquè ja fa temps que des de Vincles, com dèiem, no teníem converses amb adolescents, ens venia de gust, ens fa molta il·lusió. I com els vam poder veure fa poc en aquesta obra de teatre que ara hem pogut sentir un trosset, doncs hem pensat en convidar-los.
2: Doncs sí, una mica per començar així, què explicaríeu de vosaltres mateixos, mateixa? Qui comença? Va, Clàudia.
4: Va, començo jo. Bueno, jo em dic Clàudia. Tinc 16 anys, com ja heu dit, sóc estudiant, i això, doncs, el món del teatre és una cosa que m'apassiona. Crec que és molt guai, i més específicament el nostre grup de Sant Feliu, crec que té dos parts molt importants, que és doncs, aquesta estima al teatre, que ens fa doncs, aprendre molt i créixer en aquest món artístic, però també crec que creem un grup molt guai i compartim temps amb gent que és molt divertida i que ens ho passem molt bé, llavors crec que creem aquesta família que és molt guai, és molt gratificant.
1: Ai, que xulo. Clàudia, a part del teatre, què més fas tu fora de l'institut?
4: Jo també, bueno, m'agrada molt la part artística i ballo. Ballo moltes hores a Santa Eulàlia i això m'agrada molt, també.
2: Per tant, és de les meves.
1: Sí, és un artista. I l'Albert, què ens expliques?
5: Bueno, doncs igual, jo bueno, tinc 15 anys, perquè per llàstima soc de final d'any, però bueno, estic fent quart d'ESO també. I bueno, això que ha dit també, doncs, que el teatre és increïble, el grup que tenim. T'ajuda també molt, encara que no ho sembli, doncs, a l'hora de com relacionar-te amb les persones i a l'hora de doncs, formar vincles amb l'altra gent, t'ajuda molt. I crec que és una cosa que tothom hauria de fer algun cop a la seva vida, perquè et dona moltes taules per coses que et trobaràs doncs, al llarg de la teva vida.
1: De fet, diuen que en gent tímida, no? Per exemple, que és un...
2: És el que anava a dir, que pujar sobre d'un escenari, només el fet de mostrar-te sobre d'un escenari, hi ha un treball emocional bastant important, no? Que això una mica és el... Per aquí anava, em sembla, l'Albert.
1: Sí, sí, sí. I què més fas tu, Albert?
5: Jo no sóc tan artista, però a mi m'agrada molt l'esport. Jo jugo a hockey, aquí a Sant Feliu també, i dedico bastantes hores, i és un esport que el disfruto molt.
1: Molt bé. I l'Adrià, què ens explica?
6: Doncs jo em dic Adrià, tinc 17 anys, i ara estic fent primer de batxillerat, i el teatre doncs, també forma part, és una part molt important de la meva vida, perquè doncs, crec que, a part de formar bones amistats, doncs també dona uns valors i unes ensenyances que, com ha dit l'Albert, són bastant importants perquè doncs, ens ajuda a parlar en públic, a obrir-nos, a saber comunicar-nos millor i també crec que és bastant útil perquè el fet d'interpretar papers doncs, ens dona l'opció també de millorar la nostra empatia, de posar-nos en la situació de les altres persones i crec que tot això doncs, és molt maco.
1: Que xulo.
2: Creieu que hi ha molts aprenentatges, no?, a través del teatre?
4: Totalment, amb tots els aspectes.
2: De les arts escèniques, sí. En general.
5: Sí.
1: Adrià,
5: sí, sí.
1: Tu balles, fas esport, fas alguna altra cosa, o el teatre ja t'omple prou i
6: bueno,
1: és suficient?
6: Jo, el teatre m'omple prou, però bueno, també doncs, m'agrada molt llegir. No sóc molt d'esports, però això.
2: També...
1: Lectura.
2: Primer de batxillerat, vull dir, aquí ja ocupa moltes hores.
1: Sí, totalment d'acord.
6: Sí, amb els exàmens i tot.
2: Doncs m'encanta com parlen, no, Mònica?
1: Parlen, o sigui, molt bé.
2: Aquesta...
1: Sí.
2: Maduresa i la potència de veu
1: i seguretat,
2: i la claredat, la seguretat, sí. Vull dir, tot això penseu que us ve donat de teatre o ja sou així de mena vosaltres?
4: Home, jo crec que en la vida mateixa hi ha molt tipus de persones i hi ha gent doncs, que potser és més oberta i té aquesta facilitat en parlar, però òbviament hi ha una grandíssima part que ens l'ha donat el teatre. És el que deien l'Adrià i l'Albert, que ens ensenya moltíssimes coses a l'hora d'expressar-nos, de saber doncs, exposar aquestes idees amb claretat. Llavors, doncs, potser sí que hi ha un factor que ajuda més, el fet de ser potser doncs, més social, més obert, però és que el teatre t'ajuda, siguis tímid o supersociable.
2: I Adrià, per exemple, per vocalitzar, projectar, tot això... Us noteu que hi ha un abans i un després?
6: Sí, jo crec que en aquest sentit el teatre també juga un paper molt important perquè sí, també t'ensenya molt a com parlar bé, a com, diguem, a com expressar-se millor i això doncs, també crec que és una cosa que es pot aplicar en molts àmbits del dia a dia.
1: A l'inici hem sentit el trosset d'obra, que és, ho de veure si ho dic bé, Karaoke a Luisa.
4: No. Al·lusia.
1: Al·lusia.
4: Sí.
1: Ja sé jo que... I aquesta obra, quan heu arribat, em dèieu la Clàudia i l'Albert, que era la primera que fèieu així més gran com a protagonistes, no? L'Adrià, jo t'havia vist a tu fent la d'Anna Frank.
6: Sí.
1: Més petitó, perquè potser la vaig veure fa un parell d'anys, o quan falla.
6: Ara farà... Sí, farà... Em sembla uns 3-4 anys que l'hem començat, potser.
1: I això de fer una obra als tres com a protagonistes, d'on surt? És una petició vostra? És de Xaies que us proposa tenir aquesta obra?
5: Nosaltres de primeres tampoc li havíem demanat al Josep, que és el director, de fer una obra als tres. O sigui, nosaltres som tres persones que crec que col·laborem bastant amb el teatre... Estem molt ficats i sempre doncs, que es proposa alguna obra o alguna activitat per fer, doncs som persones que sempre ens volem implicar. I total, que un dia va venir el Josep i ens va dir, mira, que tinc una idea. Que jo, hi ha una obra que volia fer fa un temps ja, però clar, l'Oriol Puig, que és l'escriptor de l'obra, l'estava fent. I clar, encara no la podia fer. Total, que em va dir que ja l'havia acabat i les persones amb qui ho volia fer doncs, ja s'han fet massa grans... Què us sembla si la feu vosaltres? I clar, nosaltres, doncs, encantats. Ens va semblar una idea magnífica.
2: Ens podeu explicar una mica, sense fer spoiler, de què va? A veure,
4: jo crec, així una mica resumit, sense fer gaire spoiler, és més, bueno, és una amistat de tres amics que celebren la seva graduació en un karaoke. I doncs recorden una mica doncs, tot el que han passat a aquest curs anterior abans d'aquesta graduació.
2: Quina franja d'edat representeu? Representa que són aquests tres amics.
5: Representa que tenim, si no m'equivoco, són 16-17 anys.
4: Sí.
5: Sí, o 17-18, més o menys, aquesta franja.
2: La vostra franja.
5: Sí.
1: Sí que tampoc no és fer un spoiler, però sí que jo que la vaig anar a veure aquesta obra, dic que un dels tres amics no, ha patit un problema d'assetjament...
5: Sí.
1: Escolar,
5: sí.
1: No?
5: A veure, que això surt al principi, que tampoc sí. És dir cap spoiler.
1: Això, però vull dir que al final sí. La temàtica va al voltant d'això,
5: sí.
1: També.
5: Jo que representa que sóc el Samuel, a principi de curs, doncs, em vaig intentar tallar les venes amb un cúter i a causa d'això, doncs, vaig començar a rebre molt assetjament, ja per xarxes o en persona, i tot això va fer que es donguessin, doncs, unes situacions que són les que ens porten al doncs, que anem representant durant l'obra.
1: Per això el que hem sentit a l'inici, et deien sorprès, tornes a tenir Insta, no? Perquè entenc que en un moment et deu sortir de l'Insta per descansar del tema.
2: Ostres, és un tema molt potent, i més en aquesta franja d'edat. Heu viscut, o sigui, us ha estat difícil posar-vos en situació? Ho heu viscut vist amb terceres persones o fins i tot sentir-vos vosaltres malament en un moment donat de... Com ha estat?
6: Bé, jo crec que, o sigui, tots en realitat alguna vegada a la nostra vida potser doncs hem sentit en algun moment algun comentari que ens ha afectat o alguna cosa que ens ha sentit malament, però crec que el missatge que tracta l'obra és un tema molt més greu i realment doncs, hi ha bastants casos a la vida real i doncs, crec que és una forma de conscienciar i és una forma també de fer veure aquests casos i de que realment existeixen i doncs, que en aquestes situacions és molt important tenir unes persones de referència, una amistat que et pugui aconsellar, que et pugui ajudar i doncs, jo crec que són un dels punts més importants de l'obra.
3: Que ben dit tot.
1: Sí, quan
3: és que és un fantàstic.
1: Quan has parlat al principi, no? Quan has parlat al principi de que una de les coses que també aprenies era l'empatia, no? Jo pensava, home, aquesta és una obra que els tres personatges o sigui, es fan posar en una situació que has de... que és que no vull dir res que sigui spoiler. Però vull dir que va molt bé per treballar l'empatia, justament.
3: Jo, per exemple, que no
1: l'has vist, clar.
3: Val? Penso això, que és un tema molt potent, que podeu viure situacions molt... De vegades no massa directes o no es veuen massa clares, no? Però el més subtil, no? Pot ser també uns atacs, no? I avui, per exemple, que la Mònica deia...
1: Sí, que just venint cap aquí, a la ràdio, estaven dient una notícia a RAC1 que... Havien passat unes enquestes i que una tercera part dels adolescents reconeixien haver sigut assetjadors a través de xarxes. Dèiem aquest apunt, a través de xarxes, que és més fàcil. Diguéssim.
5: Òbviament, totes les obres de teatre que es fan, que tracten temes d'aquests, estan una mica portades a l'extrem doncs, per poder visibilitzar una mica aquests temes. Trobo que, òbviament, en aquesta obra hi ha coses que potser s'allunyen una mica més de la realitat, però hi ha moltes coses que jo... No he vist com a tal en persona, però m'han arribat ja per casos que han passat que s'han fet virals per les xarxes o que t'han arribat de companys teus que han pogut arribar a patir alguna cosa semblant, que doncs dius, vale, és una mica portat a l'extrem, però que realment passa això. I et fa donar-te compte doncs, del que t'envolta i del que està passant i la situació que et pots trobar.
1: Té una cosa xula... L'obra, bueno, té moltes, però una és que esteu en un karaoke, no?
4: Sí.
1: Cosa que per mi també li deia a la Clàudia, em sembla que té una miqueta de dificultat. I ara li volia demanar al Robert si ens podia posar la primera cançó que havíem dit, perquè crec que és la primera que sona, que diria que la cantes
4: tu. La canto
1: jo,
4: sí.
1: A veure, Robert.
3: Ah, i ens pots fer playback?

0: Digues, digues. Que anàvem aquí les dues a parlar alhora.
1: Sí, sí, sí.
0: Que anava a dir, aquest punt de cantar, també, clar, feu una obra de teatre, no?, els tres, com a protagonistes. Una obra, vull afegir una dificultat, que és que fan diversos personatges.
2: Sí.
0: I tu fas un profe de sí. que li tens un accent així argentí o que és genial, per exemple, no? Sí. És un altre...
3: Quins personatges? Per exemple, una persona com jo que no l'ha vist, com explicaríeu els personatges, els vostres personatges? Sense fer-me spoiler.
2: Jo crec que tenim els tres personatges principals, els tres amics, i després, bueno, jo, per exemple, represento a diferents alumnes, a alguna professora, a la directora d'un institut.
4: Sí. Jo en algun moment també represento a algun pare o també algun professor i a part d'això, bueno, sí, els personatges principals.
0: I l'Adrià, què fas?
5: Jo represento també un professor, que és el que havíem dit abans, argentí, sí. que sí, representa... que és el professor que es preocupa més per la situació del Samuel, que és qui pateix el bullying, i doncs també és una persona de referència que el defensa durant l'obra, i també representa el director, que ja és una persona més distant, que es limita a tractar els temes d'una forma més corporativa, i ja està, crec.
0: Clar, perquè pels qui no hagueu vist l'obra, com l'Aida, és una obra on l'escenari està al mig i estan sí. rodejats de públic, ells no surten mai de l'escena, van canviant de personatges
3: sí,
0: i canten.
3: Em puc imaginar.
0: O sigui que...
3: És molt complet, sí, sí.
2: Molt.
4: Sí, i sí, també sí. una cosa que això jo vaig trobar molt difícil és el fet de que, clar, hem d'anar diferenciant bastant quan representem quan estem al karaoke, quan... tornem al passat per explicar una situació, algun moment que fem un salt al futur o narrem al públic. Clar, anar fent, marcant aquests canvis és bastant complicat.
3: L'actor-narrador...
0: Sí, sí.
3: El llenguatge, per exemple, que ens interessava també molt saber sobre el llenguatge. Com representeu diferents personatges, també heu de canviar el xip i feu diferent...
0: O sigui, un llenguatge més a gent més jove quan ets representes un adult. No? Entenc que dius això.
3: Sí, l'ús del llenguatge, si es diferencia, també.
2: Jo crec que, sí, o sigui, en general, el propi guió ja té les seves diferències a l'hora del llenguatge. Doncs això, quan representa, per exemple, l'Adrià, el director, amb quan representa doncs, el propi protagonista. Però, a més, bueno, jo, per exemple, el meu personatge normal, el de base, doncs, sí que me l'he fet... doncs molt meu, o sigui, com que era una noia de 17 anys, doncs jo li anava posant doncs, el meu vocabulari del dia a dia perquè encara es notés més la diferència amb quan el feia amb una profe, per exemple, doncs, que té un vocabulari doncs, més ric, més culte, doncs la nena de 17 anys...
3: Més boomer, més boomer.
2: Més boomer.
3: Ho pots dir, ho pots dir.
2: Més diferent. Doncs quan això, quan feia jo la de 17 anys, doncs el feia doncs, com jo parlaria, normal, amb els meus amics.
3: Clar, és que és una cosa que és superimportant, a més, aquest canvi de registre, no? Mm. Que fins i tot us demanem de vegades als adults, no? Que no parlem igual entre adults, si parleu entre vosaltres... I també és un aprenentatge, saber fer aquests canvis de xip i que et surti aquest registre, no?
5: I jo crec que això del llenguatge també és una forma... doncs bastant útil de caracteritzar els personatges, perquè si el vestuari no és com molt, molt específic, no hi ha, tot i que sigui alguns elements de trezzo, no canvia totalment el vestuari, per tant el fet de que canvi la forma de parlar, la pronunciació, la forma de fer, doncs també ajuda bastant a que el públic es situï si és un personatge o no és un altre personatge.
0: I els vostres personatges adolescents,

0: alguna paraula així més nostra, més del jovent, que tothom pogués entendre, òbviament, però per fer-lo més, doncs, que es notés aquesta diferència.
1: Nosaltres ens havíem fet com una llista de paraules, que, bueno, l'Aida està més acostumada perquè ella viu entre adolescents.
2: Jo tinc aquesta pell tan jove.
1: Però teníem aquí, hem apuntat unes quantes de les que es diuen, eh? Però...
2: De les que es deien.
1: O de que es deien, perquè...
2: Potser, és que això és...
1: Va canviant.
2: Clar, és...
3: I cada vegada canvia més ràpid.
2: Clar, és molt ràpid tot, sí. No? I molt viu.
1: En tenim
2: per
1: algunes.
2: Per exemple.
1: Sí.
2: Funar.
4: És veritat. Sí.
2: Funar, encara... Això feu servir?
4: Sí.
3: Sí, jo crec
1: sí.
3: Que sí.
1: Sí. Com...
3: Aquesta crítica, jo crec que una mica inclús massiva cap a algú.
2: Ah, molt bé.
0: O sigui, per exemple, algú que faci un comentari així és bastant fora de lloc, diu, és que si faig aquest comentari em funaran.
1: Val.
0: O sigui, clar, el criticaran així bastant
1: a saco.
0: Sí.
1: Aquí l'Aida m'ha apuntat una que no sé què és, que és Jim Rat. Ho dic, pronuncio bé? Un Jim Rat. Sí. Ostres, què és això?
0: Bueno, és una persona... Podríem dir molt aficionada al gimnàs.
1: Ah,
0: sí.
1: Era gim.
0: Sí, sí, de gim.
1: Ah, vale.
2: Sí. Una rata de gimnàs.
4: Sí, sí. Ah,
2: jo li dic
0: una rata de gimnàs. Sí.
1: Ara ho he pillat.
2: Bugejar.
1: Buah, idea.
4: Aquesta ja no tant.
0: Jo sí que... Això és sobretot en el tema de les tecnologies. Té... O sigui, aquesta paraula surt de que, si no m'equivoco, en servidors molt grans i tal, de centrals, de coses de tecnologia... Doncs quan es ficava un bug, que és un insecte, a dintre les màquines, doncs s'espatllaven i deixaven de funcionar bé. Llavors s'ha portat a buguear, que és quan deixa de funcionar bé o
3: no
0: fa una mica el tonto.
2: Sí. Que algú es col·lapsa una mica i que no...
1: I això que es diu ara de que un té aura... Ah. Sí. Oh, això ho sento molt jo ara.
3: No,
2: és, com... és que sento, és molt maco,
1: sento aura i sento l'aura.
3: Sí.
1: I no sé quan si és una cosa i l'altra.
4: L'aura és quan, com algú, quan té molt carisma, si és una persona carismàtica, així que es fa veure, i la Laura és el contrari. Que,
3: fas una mica el
4: sí,
3: pena.
4: Sí, el pena a vegades. Sí.
1: O sigui, podem dir que vosaltres
2: teniu
1: aura, no?
3: Bueno.
0: Discutible.
1: Quina gràcia.
2: Crash?
3: Bueno, sí. Aquesta persona...
2: Algú de vosaltres té crash? Té un crash?
0: Sí.
3: Bueno...
1: Algun crash? No ho direm a quina antena.
2: Això, crash, amors platònics.
3: Sí.
2: Això
3: sí.
2: Perquè quedi...
1: No sé, paraules...
2: Un hater?
1: Un hater, sí, potser ja és més coneguda.
2: Ets un hater.
1: No?
2: Sí. Aquest, això ho dieu... Bueno, ho sento molt, a classe.
3: Sí.
2: Hòstia, quin hater. Sí.
3: Aquests comentaris d'odi.
4: Sí, sí, seria la persona que funa.
3: Sí,
2: la funa, exacte. La persona negativa.
1: Sí, una altra cosa que sento molt ara és una, que tenir FOMO o, o algo així.
0: Val. Sí, FOMO, són unes sigles en anglès, que és feeling to missing out, o feeling of missing, feeling of missing out.
3: Sí.
0: Que vol dir que és el sentiment de perdre's alguna cosa.
1: Val.
0: O sigui,
3: vols estar tot arreu.
0: Sí, els meus amics se'n van d'acampada i jo no puc anar. So, doncs,
1: això et dona FOMO.
0: Em dona el sentiment aquest de que jo no em vull perdre l'acampada aquella i vull estar-hi. Doncs em dona FOMO.
1: Ah,
2: aquesta sí que no la tinc controlada. No, no. Qui és un full equip?
3: Crec que no ho havia escoltat mai. No?
1: Full equip va dirigit a algú?
2: No, no, no ho sé.
1: L'he posat jo.
2: Jo he posat el que...
1: Random, m'he posat random, perquè també s'utilitza molt.
3: Sí, random.
4: Aleatori.
1: Sí, random.
0: Sí, al final moltes hi ha moltes paraules que venen de l'anglès.
3: Sí, la majoria d'aquestes.
2: Literal.
4: Sí. Literal. Aquesta també.
1: Teniu alguna que no haguem dit, així de, que s'ho estigui utilitzant, que encara no la tinguem sentida?
4: Bro, per exemple.
1: Sí, bro.
2: Bro encara...
1: Encara es va dient, eh?
0: Sí, al final, bro, en anglès és germà. És com dir...
2: 6-7.
0: Aquí...
1: 6-7.
2: 6-7, estic veient aquí com fan senyals.
1: Però el 6-7 té algun significat? O es diu així, de manera random?
0: No, és...
4: Jo crec que és bastant random.
0: És una cosa que no té cap sentit. Va sortir
3: d'un vídeo...
0: Sí, d'un vídeo que es va fer viral d'un noi dels Estats Units que estava mirant un partit, estaven passant amb la càmera i no sé si anaven 6 a 7 punts, i per una cançó que diu això va fer 6-7 i...
1: I ja està, i és una cosa així.
0: Sense sentit.
1: Vale.
2: També una cosa que...

0: molesta molt és que nosaltres, que som una altra generació, més a prop dels boomers, encara que no ho som,
1: no
0: som més joves,
1: no som.
0: Som generació X.
1: I som X nosaltres.
0: Som X. Sí, som perilloses. Doncs els molesta molt que nosaltres fem servir aquestes paraules, perquè...
1: Val, és el seu espai.
0: Exacte, i ho trobo normal, eh? Mm. És identificatiu de la seva generació, com nosaltres dèiem, ei, tia...
1: Sí, sí, sí.
0: O, tal, i ens identificàvem i ens semblava com, perdona, que mi mare em digui, tia, no, això no, no procede. Aquesta també és... Sí, sí.
1: Tornant un moment a l'obra, perquè ara parlava, pensava, sí. Vaig llegir que l'havíeu fet davant de l'autor. No sé si era un assaig general o era un primer.
2: Sí. Un assaig obert.
1: Sí. Què tal, això? De... Quin feedback veu tenir? I quina pressió alhora?
0: Quina responsabilitat.
3: Jo crec, és que a més, quina era la primera vegada que el fèiem i portàvem assajos una mica fluixos. I llavors estàvem molt nerviosos i tenir l'autor i al davant imposa moltíssim. I a més és això, que és un espai obert que durant tota l'obra estàs connectada,
1: no connectada. Amagar, connectada, clar. No et pots amagar cap estona.
3: No, i no pots fer
0: no
3: un
0: pots
3: repàs de text.
0: No pots.
3: No pots, no pots. Però va anar superbé i per part de l'autor va estar supercontent, la veritat. Va ser molt xulo, la veritat, tenir aquesta oportunitat de que ens veiés i nosaltres conèixer-lo.
1: A l'Oriol Puig és de Gallifa, no em sembla? O d'aquí Sant Feliu, d'on és?
3: No.
1: O vivia?
3: No sé on és, però va venir aquí al Deixalles.
1: Jo diria que ell era, crec que era de Gallifa. Ara ja no sé on deu viure perquè s'ha anat fent gran. Tu te'n recordes? Perquè és que aquest noi, quan hauria tenir la vostra edat o més gran, feia un programa al 33, o com es deia el dels nens abans? Bueno, feia el Fish and Chips, que anaven col·les, tu no el recordes? Anaven col·les a fer un programa d'anglès i feien proves d'anglès. Era el presentador i ho feia superbé. I era molt jove quan ho feia. I pel que vaig llegir, s'ha dedicat a això, no? No sé si és dramaturg o no sé què fa, però...
3: Sí, crec que sí.
1: L'haurem d'entrevistar un dia. L'haurem d'entrevistar un dia, també, eh? Sí, si vol venir, amb les de vincles, convidat a estar. Ai, molt bé.
0: La màgia de l'escenari. Al final sempre acaba havent una màgia i surt tot com ha de sortir.
3: Sí.
0: I... Quin moment de l'obra és el que us agrada més o us desagrada més? No sé, Adrià, Albert...
2: Jo, personalment, sense dir res, però dient-ho, al final de tot hi ha un monòleg que jo, o sigui, no, és de la Clàudia, que jo me'l miro i és que se'm posen els pèls de punta.
1: Jo vaig plorar.
2: Jo sobre l'escenari em caia la llagrimeta, també.
1: Jo vaig plorar perquè, a més, hi ha una cosa que vosaltres encara... Clar, no hi heu arribat amb l'edat, però com que fem viatges en el temps, doncs la Clàudia, en aquell monòleg, em podria identificar jo ara, no?
3: Sí.
1: I, uah, mira, és que se'm posa pell de gallina. Doncs no, jo vaig plorar. Sí.
0: Tu, Adrià?
4: A mi, una escena així que... No és que no m'agradi, però és així... M'agrada, però no m'agrada tant com les altres, és quan he de fer de director... perquè està bé interpretar-ho, però com és més distant i més fred, em dóna la sensació com que no està fent a vegades del tot lo correcte, perquè doncs, es mou molt per interessos, llavors doncs, és una postura que no m'acaba d'agradar del tot.
0: Això que dius és molt important, posar-se en el paper, en un paper que a més no t'està agradant el que fa.
1: T'incomoda.
0: No? T'incomoda. Vull dir, és una doble feina i tirar-la, defensar-la i tirar-la endavant té el seu què. Vull dir que té molt de mèrit, a més, quan dius és que a més no m'agrada.
4: I al final també, o sigui, gràcies a l'empatia doncs et aconsegueixes posar molt en la situació el personatge i això fa que entenguis també el seu punt de vista i el puguis representar millor, tot i que no ho comparteixis.
1: Robert, posem alguna de les cançons que surten a l'obra? It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss who we want, we can screw who we want.

0: aquesta la canta el Sam, pot ser? És el teu personatge, sí. Albert?
1: El Samuel i la Anita, que som jo i la Clàudia.
0: Que la canteu els dos. Vale. Sí. No me'n recordava ara ben bé qui la feia. I això, cantar què?
1: Mira, jo trobo que les cançons que hi havia servien bastant per fer una mica de pausa, respirar una mica.
0: Agafar aire.
1: Sí, i calmar una mica, ja que no pots sortir i ficar-te entre bambalines i poder relaxar-te, doncs servien una mica doncs, per descansar, per agafar aire, per pausar una mica. I era un moment que, doncs, al final, com que representa que estem en un karaoke i estem amb els nostres amics i ho estem disfrutant i tot, doncs era un moment així de tranquil·litat que deies, vale, ara la cançó, relaxem i ara ja quan acabi ja continuem.
2: I per moment distès.
0: I per l'espectador no? també, eh? Clar. Perquè, no? Com que van havent-hi emocions, és un moment de deixar espai aquests... una mica el que està passant.
2: Aquestes pauses per anar... I una pregunta. Heu representat l'obra davant d'escoles, instituts? Han vingut amics vostres? Sí? Que...
3: De moment només hem fet dues vegades l'obra, a Caldes i aquí a Sant Feliu. La nostra idea sí que és poder-la fer en algun institut o en algun col·le, més que res pues, per aquest tema, que ara sobretot s'està com popularitzant més, aquest atac, sobretot per xarxes. Llavors jo crec que és molt important, però sí que és veritat que bueno, van venir alguns amics i bueno, jo per les meves amigues que van venir els hi va emocionar moltíssim. A mi les meves amigues em deien és que jo mai he plorat en una obra de teatre i vaig plorar molt. Perquè és això, és com que són temes que pensem, bueno, doncs potser ja no passen tant, o com que no els tenim tan a prop, doncs ens els oblidem. Però que cada vegada estan més presents, i això, amb una pantalla tot és molt més fàcil, i coses que semblen tonteries, doncs no ho són.
0: Diria que el de Xaies alguna vegada ja ho ha fet, no? Amb alguna obra de teatre que els de l'institut l'han anat a veure? Sí. No recordo quina, però em sona...
1: Sí, una que vam fer unes noies que són 2 anys més grans que nosaltres.
0: Sí.
1: Que vam fer una que es deia Líders, que també tractava un tema així una mica d'assetjament.
2: Aquesta sí que la vaig anar a veure. Sí,
0: que era una obra que era de l'Estella Teatre o no? No és aquesta, potser no. Bueno, però crec que la vaig veure també.
1: Sí, diria, bueno, és una obra que va escriure el Josep. Que...
0: Ah, era escrita pel Josep.
1: Sí, era escrita pel Josep.
2: Sí.
1: Que sí que aquesta era molt portada a l'extrem. Sí. I jo quan la vaig veure vaig dir, vale, sí, també afecta el tema, però...
2: Era molt explícita.
1: Sí.
2: Vull dir, era explícit el que passava amb aquest assetjament i es veia com molt explícitament. Jo us ho preguntava perquè aquest any precisament hem portat el... batxillerat a veure l'Auditori de Granollers, una obra de teatre que parlava sobre això, el bullying i el maltractament aquest ocult i com es viu, no? des de la persona que ho viu, però també els que callen, no? al seu voltant i bueno, és una forma impactant de treballar aquest tema. No sé, fem una crida aquí, no? Que, sisplau, instituts, contracteu aquests nois tan, tan magnífics. Tu, Adrià, creus que és una manera d'arribar, per exemple, als adolescents amb aquest tema? A fer-los una mica més empàtics o no?
4: Sí, jo estic molt convençut que, o sigui, veient aquest tipus, a més, sent una obra que ho veus en primera persona i veus... O sigui, no és a través d'una pantalla que una pel·lícula també pot ajudar... però al final una obra es veu tot més real, més presencial, llavors crec que també ajuda molt més a imaginar-se la situació i a viure-ho en primera persona, cosa que també ajuda.
2: Ho dic perquè no és el mateix, creieu que no és el mateix que uns adolescents com vosaltres rebin aquesta idea, no? amb actors adolescents, si fossin adults, ho viuríeu, creieu que arriba igual a la... al públic?
4: Jo personalment crec que podria arribar, però no de la mateixa
2: Connecteu
4: manera.
2: Connecteu més si a sobre de l'escenari no? hi ha adolescents parlant de temes adolescents?
3: Sí. 100%.
1: Sí, al final també vale que uns actors adults doncs, poden representar la mateixa situació, però al veure uns actors que siguin de quasi la teva mateixa edat o uns anys més petits o més grans, com sigui, doncs t'ajuda més a ficar-te en la seva pell. Al final tens la mateixa edat i el que estan representant doncs pots empatitzar molt més.
2: És que el que es va passar amb l'institut és que no van connectar, perquè eren adults. I no van tenir aquesta connexió, no?
0: Eren adults fent d'adolescents o...?
2: Eren adults fent de joves.
0: De joves.
2: De joves, amb un flashback i recordant l'època adolescent.
0: Val.
2: Llavors era i a més molt... Bueno, era una mica complicada, no? Però no van connectar. I potser, si són els propis adolescents que expliquen aquesta història, connectarien molt més, no?
0: Segur. I si això ho portem a la vida real, no? Fora del teatre, creieu que els joves, no sé, parleu suficient de com us sentiu, de les vostres emocions, creieu que és una cosa, no ho dic amb vosaltres tres, que sou tres persones amb aura molt especials, sinó ho vull generalitzar, no? Perquè al final és un dels temes, no? Vosaltres aquí a l'obra parleu molt. Sabeu demanar ajuda, no? Se us demana ajuda indirectament, però es va demanant i us doneu molt suport. Però això passa entre els joves? Facilitat per explicar-se? Vosaltres us trobeu que els vostres amics us expliquen com es senten, com esteu?
1: Bueno, jo personalment, clar, ara vaig estar estudiant aquí a Sant Feliu, ara estic a Santa Eulàlia, amb el teatre... He fet colles d'amics molt diverses. I una de les coses que m'he trobat molt és que bueno, jo que sóc noi, amb altres amics nois, es parla bastant poc de temes de sentiments, de com ens sentim. Òbviament, quan ja tens una relació doncs, així més propera, a vegades jo amb amics meus doncs, sí que en parlo, com em sento, com es senten ells, ens intentem ajudar. Però el que sí que he trobat és que amb noies, per exemple, amb les del teatre, que hem quedat bastants cops, doncs elles almenys parlen molt més de com es senten. També potser a vegades a mi també més fàcil doncs, expressar-me. Llavors, no és perquè siguin nois o noies, però per tot el que rebem, doncs, potser als nois se'ns fa més difícil expressar-nos per potser com ens veuran o pel que pensaran de nosaltres. Però no sé, jo crec que es parla relativament poc de sentiments i del que ens passa.
2: Tu, Adrià, que ets noi també... Et passa, això?
4: Jo també comparteixo bastant la visió de l'Albert i és que crec doncs, que entre amics sí que es parlen d'alguns temes, però no, o sigui, no amb tanta profunditat, al final pots explicar-ho, però o sigui, no expliques tant com et sents. O sigui, també és molt depèn de la persona.
0: Clar.
4: O sigui, dins del grup d'amics.
0: I de la relació
4: doncs,
0: que tinguis.
4: Hi haurà algun amic amb el que tinguis més confiança o alguna amiga i doncs crec que també és molt això, la relació que tinguis amb la persona i també doncs crec que és una bona manera perquè sempre doncs, preguntem què tal i tothom diu bé, però a vegades doncs, potser no estàs bé en aquell moment i crec que tenir una persona amb qui desfogar-te i poder-li explicar les coses amb confiança, sabent doncs, que no et jutjarà no... i t'intentarà ajudar, doncs, crec que és bastant útil.
2: Us costa menys explicar o preguntar o mostrar aquesta emoció, aquest no sé, el patiment que tingueu a través del mòbil, de les xarxes o en persona?
3: Jo crec que, en general, tot el que sigui a través d'una pantalla és molt més fàcil, tant per les coses bones com per les coses dolentes. Llavors, jo crec que bueno, doncs això és molt més fàcil i és més fàcil doncs, si tens un mal dia, en lloc d'anar als teus pares i explicar-los què t'ha passat, doncs estirar-te al llit i posar-te a mirar Instagram o TikTok. Llavors, jo crec que també per aquest augment d'aquestes xarxes socials, doncs, cada vegada els joves expliquen menys les seves coses perquè prefereixen... Doncs, fer-ho o a través d'internet o això, passar-se doncs, el dia com ahogando les penes amb les xarxes. Que per una part, bueno, doncs, tens una eina no? doncs, molt més pròxima si no tens a ningú amb qui poder-ho fer, però clar, alhora estàs perdent aquest contacte amb una persona que et pot ajudar molt més.
2: És més fàcil, no? Amb aquesta distància... També era més fàcil, com dèiem, agredir,
0: insultar
2: a través de la xarxa, no?
0: Si ara que heu tingut aquesta experiència en el teatre, us heu posat en tots aquests papers, si algun jove, no? algun adolescent, està patint alguna cosa així, un assetjament, no? o bueno, a través de la xarxa o directament, o de totes les vies, que en el Samuel li passava això, no? tant era en directe com a través de les xarxes. Quin aprenentatge n'hem tret d'això? Què li diríem a algú que es pugui sentir així?
3: Bueno, crec que és el més important, jo crec que és dir-ho. O sigui, no guardar-t'ho perquè, doncs això, quan un mateix s'ho guarda, ho passa molt pitjor i no se soluciona res. I crec que és una cosa molt fàcil de dir-ho, com digue-ho a la gent, i que és molt difícil de fer-ho. Però crec que és un gran pas que quan el fas, doncs hi ha diferències, perquè encara que et pensis doncs, que potser no tens a ningú, hi ha molta més gent de la que ens pensem que està al nostre costat per ajudar-nos i que faria moltes coses per ajudar-nos. Llavors, jo crec que això, que explicar-ho a la gent és un pas molt important que s'hauria de fer.
2: Quin paper tenim aquí, per exemple, els adults? Com us podem ajudar de vegades? O creieu que hi ha tanta distància que no ens n'adonem del que està passant?
1: A veure, jo personalment, últimament amb els meus pares estic començant a tenir més confiança, que els explico més les coses que em passen, com em sento, i m'ajuden molt perquè és això, em treuen uns quants anys ja, i doncs tenen molts menys anys d'experiència, que els hi han passat les mateixes coses que a mi i més, potser de formes diferents, però al final són coses molt semblants i doncs amb aquests anys d'experiència et poden donar consells, et poden ajudar molt. Clar, al ser més grans també doncs, hi ha aquesta dificultat potser de dir-ho, o si és alguna més del que passa avui en dia per xarxes o així, potser no t'acabaran d'entendre del tot. Però els teus propis pares o algun adult amb qui tinguis molta confiança, jo crec que és una molt bona persona amb qui confiar i explicar-li les coses.
0: Adrià, vols afegir alguna cosa més?
4: Sí, jo ara estava pensant en una notícia que vaig llegir fa bastant temps, que explicava que era un article que explicava que molts joves expliquen els seus problemes a la intel·ligència artificial.
0: Mm-hmm. I adults.
2: I adults,
4: sí.
2: També, eh?
3: Sí,
4: i adults. I sobre això, doncs...
2: I es fan amics.
4: I sobre això dic, o sigui, no penso que potser sigui una mala solució, sinó que algun dia tens algun problema, doncs poder-li explicar per veure curiositat què et di, per curiositat a veure què et diu, però crec que doncs també és important tenir algú mà o alguna persona doncs que a través de la seva experiència, com ha dit l'Albert, les seves vivències, doncs et pugui aconsellar i et pugui doncs ajudar si estàs en una situació difícil, més que la intel·ligència artificial, que al final doncs el que et dirà és una mica el que ha trobat per les fonts.
2: Bueno, ser conscient, no?, també, de tot, una mica. Es pot preguntar, però
0: sí.
2: Sent conscient del que és
4: una eina.
2: És una eina, no?, està allà, i que no la pots abraçar, ni tocar, ni...
4: No.
2: I cada vegada, potser, un adult et ve, et fa una abraçada, o un amic, sí. Una amiga, et fa una abraçada i ja està, no?, és el que necessites. I això la IA no... encara no ho fa.
0: Resumint, que no, la persona que es pugui tenir aquest malestar ho comuniqui, no? Tant sigui un amic, una amiga, algun professor de confiança, doncs com hi havia la vostra obra, no? Els pares, però buscar aquest suport, no? I perquè moltes vegades la tendència és quedar-se aïllat. Mm-hmm. Són coses que són a vegades molt difícils de demostrar, no?
2: En el... També és molt important, crec, que l'observació.
0: Per part dels adults, en aquest cas.
2: Vull dir, més que la intervenció directa, l'observació és un primer pas importantíssim, no? Primer d'haver i estar en situació.
0: Mm-hmm. Just aquest cap de setmana he vist que han passat per TV3 una obra de teatre que es diu Alan el musical.
3: Ah, sí.
0: Que està basada en una història real de sí. L'Alan, que també va patir assetjament, en aquest cas perquè era un noi trans. I això us volia dir, que si no l'heu vist, està a, com es diu, el canal 3XS, el 3XS a la plataforma.
2: La 3CAT.
0: Sí, però a l'apartat del 3XS, que és la, sí, uh-huh. La infantil, juvenil. No sé si estarà allà in eternum, però bueno, com que la van passar aquest cap de setmana, ara està penjada i també és, també és interessant veure-la. Si algú la vol veure, que està a la xarxa.
2: No sé què preguntar. Què ha estat el més difícil de representar aquesta obra o dels assajos? O...
0: Heu estat molt de temps assajant?
4: Bastant.
3: Bueno. Que no me'n recordo gens. Crec que ens ho van dir a inicis de setembre, no? Sí. I la vam representar, ara farà un mes i mig. No?
0: Un mig anyet, més o menys.
3: Sí, sí.
1: No? Sí, s'ha de dir que vam començar una mica al setembre, Però clar, de cop va venir Nadal i tot, clar, sí, festes majors.
0: Que queda parat, sí, tot una mica.
1: I que també, clar, aquí Maldeixalles fem cada any els Pastorets, llavors ho vam aturar bastant i tot el que ja havíem memoritzat i tot ho vam perdre una mica bastant. Llavors, en sèrio, ens vam començar a ficar, doncs, passat festes.
0: Sí. Allà a l'intensiu, eh?
3: Sí.
0: Jo amb els Pastorets també us he vist, tots.
2: I el guió, el seguiu o...
0: S'improvisa.
2: O aquesta cosa dels actors que, bueno, s'improvisa perquè com l'altre, l'espectador no sap ben bé quin és el guió. Teniu molt al cap la idea i l'aneu fent a la vostra, al diàleg? O...
3: Home, a veure, jo crec que és que el simple fet de ser tres persones, crec que si ens saltem a la mínima una part, ja ens perdem. Però jo crec que també, o sigui, tenim aquesta part de que som tres i que ens perdem i que ja no estem on estem, però alhora tenim aquesta complicitat que la que un es perd sabem com continuar. Sí.
0: Us va passar això?
3: Moltes vegades.
1: Sí.
0: Doncs no ho vaig notar, tot...
2: No, no. És que això són els...
0: No ho vaig notar,
2: actrius,
0: sí,
2: això. Quan no però, notes sí, això. Sí.
3: I inclús amb l'autor ens hem saltat escenes senceres, de no recordar-nos i no fer-la.
4: Sí, sí, sí. Per mi és una obra que amb molts canvis i això, llavors...
2: Però això és molt normal, eh? Amb teatre i cinema, vull dir... En cinema no tant, però amb teatre sí.
1: I això que ha dit la Clàudia, que és una... Per dir una anècdota molt bona, que el dia que vam fer aquest assaig obert amb l'autor davant, ens vam saltar una escena sencera. I segons el que ens va dir ell, no ho va notar.
0: Perquè van a seguir la història,
1: sí,
0: no?
1: Sí, al final tampoc era una escena tan rellevant dintre la història. Sí, era prou rellevant, però d'aquelles que si te la saltes, bueno, no es perd res tan important. Però sí, ens vam saltar una escena sencera i com si res, vam continuar, pim-pam, i...
2: Adrià, que anaves a dir que t'he callat. Que anaves a dir alguna
4: cosa? Bueno, més o menys això, no? Que... Sí, que és, com és una obra amb tants canvis, tan complexa, que potser parles del present, del passat...
3: Sí.
4: Jo el que he notat és que és com més difícil aprendre's el text, perquè obres que hem anat fent segueixen com un ordre així cronològic,
3: sí,
4: i aquestes com que van anar enrere, endavant, però al final doncs és això, si alguna salta una frase o hi ha alguna cosa, doncs continuem i tirem endavant. Sí, sí.
0: Jo crec que hi haurà un antes i un després, eh? Després d'aquesta obra per vosaltres, perquè, clar, aquí heu tingut tants reptes que ara no us poden donar una obra fàcil. Si us plau, això ha de continuar, no? Amb tots aquests reptes personals. Robert, posem una de les altres cançons, que no sé si és de les que cantava l'Adrià. A veure, quina és la sua? Quina cantava, aquesta?
1: Aquesta és la que cantava jo.
0: Aquesta tu, també. Doncs la que queda deu ser la teva.
1: Sí.

0: the sun.
1: Vale, ya. Quina vas a preguntar?
2: Doncs, volia... Com apropar el teatre a la gent jove? Creieu que... No sé.
3: Com a espectadors o com a... Perdona,
2: com a espectadors.
3: Com a espectadors, eh?
2: Jo és que vaig tenir una discussió amb un director bastant important sobre el tema i per mi era, ostres, com podem apropar, no?, el teatre al jovent, perquè havia sortit un estudi que deia que el jovent veu el teatre com una cosa per grans, per gent gran. El cinema doncs, hi ha com més adaptació, hi ha més tipus de públic, i ho veiem més proper, però en canvi el teatre era, no sé, no recordo ara un 80% dels encastats, sí, joves, pensaven que el teatre era una activitat per a la gent, sí, gran. Sí. I un dels temes era que ho veien car, no? Com podríem apropar les arts escèniques, el teatre, al jovent? Teniu alguna fórmula?
4: Bueno, fórmula no exactament, però jo sempre he pensat que el teatre hauria de ser una assignatura obligatòria a l'escola. Bueno, no sé si obligatòria,
3: aquí a l'Aida la fas feliç.
4: Però per mi sí, hi ha molts instituts que no incorporen el teatre dins de l'horari, i jo crec que hauria d'haver-hi un espai a la setmana o per treballar això, perquè al final doncs és el que estàvem dient al principi, que el teatre dona moltes habilitats, moltes aptituds que s'utilitzen en un futur o ara a les presentacions al col·le també. O sigui, es nota molt les habilitats que dona el teatre, i no només unes habilitats, sinó uns valors, l'empatia, la cooperació, perquè al final també és com un treball en equip.
3: No?
2: La confiança amb l'altre,
4: sí,
2: amb la feina que està fent l'altre. Sí, sí, per mi és bàsic, et dona eines, bueno, jo defenso per sobre de tot.
5: I això, el tema d'apropar-ho, doncs, més al jovent, clar, és que és complicat. O sigui, jo tinc bastants amics meus que no han vist teatre quasi mai, i dels primers cops que han anat a veure teatre han sigut perquè, doncs, jo surto al teatre i els dic, escolta, mira, que tal dia faig aquesta obra, va, vine'm a veure. I estos, doncs, venen, els hi agrada, i potser algun altre cop que faig una altra obra tornen a venir. Al final has de buscar que quan el jovent vagi a veure obres, que els hi agradi, que empatitzin. Perquè si sent un adolescent...
2: No, sí, no? Que... sí. O si és una obligació,
5: clar,
2: no? Veure que és que em porten els meus pares i jo no volia anar a aquesta...
5: Sobre si sent un adolescent vas a veure una obra, que ja és una mica per obligació, perquè t'han portat els seus pares o qui sigui, i doncs no t'atrau, doncs sortiràs i pensaràs, no m'agrada el teatre, no m'ha agradat, no hi vull tornar a anar perquè és molt avorrit. Però si et mou algú, doncs penses, saps, doncs, potser algun altre dia, quan els meus pares m'ho proposin, m'agradarà, sí, diré que sí.
2: O sigui, defenses que hi hagi teatre per joves i amb temes que connectin als joves, i fet per joves,
5: sí,
2: més a més.
6: Sí. Sí, és això. Jo crec que s'ha de donar més veu a tots aquests grups de teatre amb gent jove, perquè hi ha molt talent per tot arreu, i crec que és això, i inclús des dels instituts i les escoles, doncs, portar més obres, doncs, feta també per adolescents, per donar una oportunitat, doncs, a aquests grups amb gent més jove, i pels espectadors, perquè crec que és això, doncs, connectes molt més amb una persona que és igual a tu, a no a un adult que és molt més gran.
3: Bueno, això el fet de tenir un grup de teatre, no?, grups de teatre potents en els pobles, jo crec que ajuda, no?, a fer aquest primer pas. Com diu l'Albert, al final vas a veure el que tu coneixes, no sé què, i allà pots descobrir, doncs, el diari d'Anna Frank, per exemple, que va fer l'Adrià, no? Potser algú no s'havia llegit el llibre, veu l'obra de teatre i et mou, i impacta, a més a més. Jo crec que, i és un recurs que, a més, a aquests teatres que anem a veure a nivell de poble no són cars, no és com anar... el paral·lel, no? I és una manera d'aproximar molt al teatre.
2: Vaja, que s'hauria de treballar més en aquesta edat.
3: Sí, sí.
2: I a les institucions on es pot treballar tot això.
3: Algú de vosaltres tres es planteja estudiar, o sigui, a l'Institut del Teatre, interpretació, i fins i tot si pogués acabar vivint d'això?
6: A veure, és que jo tinc aquí una doble via. Jo sóc molt científica i molt artística. Val. Llavors, jo ara tiro més per l'àmbit científic, però la idea doncs això, el món artístic, el món dels musicals, mai la descartaré, jo crec. I llavors, jo, el meu somni ideal, el meu futur ideal, seria doncs compaginar aquestes dues àrees que tinc, i m'encantaria, i això, el que m'agrada sobretot és doncs poder-me formar en els dos àmbits doncs durant tota la meva vida, perquè jo crec que tant amb el teatre, amb la dansa, bueno, tot això artístic, crec que és molt important doncs anar-se formant, perquè sempre aprens coses noves. Llavors, això, no sé si dedicar-me totalment a això, però, bueno, a mi compaginar les dues coses m'encantaria.
3: No seria possible.
6: Oh, i tant.
3: Allà està, eh?
2: Musicals, eh?
3: Musicals, sí. Molt bé. Bueno, és que ho dèiem abans, no?, que quan algú de vosaltres acabi sent algú famós, nosaltres direm, el vam entrevistar, en el 2026. I vosaltres? Us ho heu imaginat o pensat o no? O ser una cosa així amateur ja us està bé? Que ja té
5: bueno,
3: molt de mèrit.
5: Bueno, jo... A veure, jo és que... Ara mateix... Jo m'agrada molt el costat científic, també com la Clàudia, però després em vull dedicar a bomber... Bueno,
3: vale,
5: que jo encara no tinc
2: encara no
5: molt, molt
2: clar. S'ha d'anar
5: provant. Sí, però clar, jo el teatre és un hobby, si ho faig perquè m'agrada, no per cap obligació, però ho faig com a hobby i m'agrada molt. I una cosa que no m'agradaria és que un hobby meu es transformés en una obligació. Clar, llavors, dedicar-me completament... És una cosa que ho descarto bastant. Però el que sí que m'agradaria molt és de... Em dediqui al que em dediqui, quan sigui gran, doncs tenir sempre la porta oberta de... Ostres, doncs mira, i si vaig a fer un càsting per una cosa, per l'altra, i m'agafen. I doncs tenir...
3: La porta oberta.
5: Sí, tenir aquesta porta oberta.
3: Eh?
5: Sí, sí, i si passa, passa, i si no, doncs mira, ja ho puc continuar fent com a hobby.
3: I què, l'Adrià, què diu?
4: Jo penso, sí, jo tinc bastant clar que ho tinc com a hobby, és una cosa que vull continuar, perquè a nivell, doncs, d'estudis, jo això, doncs, m'agraden molt com diversos temes i trobo, doncs, que l'economia, el dret, sí, m'agraden, doncs, diferents coses, llavors, doncs, el teatre el tinc també com un hobby molt present a la meva vida, també, perquè, sí, el teatre també m'ha ajudat, o sigui, m'ha ajudat molt en molts temes i també a... els moments, també, perquè o sigui, els assajos ens ho passem bé, estem allà amb tots i, doncs, no, o sigui, no m'imaginaria sense fer teatre i ho tinc molt present en el meu dia a dia i prefereixo, doncs, que quedi així, no barrejar-ho tampoc com amb temes econòmics o amb la feina, no sé, ho prefereixo com tenir així
3: aquest
4: com a hobby.
3: Aquest espai allà...
2: És un espai de relació, no? És que
3: molt.
2: Veig que coincidiu molt sí. en aquesta unió d'aquest vincle.
3: Vincles. Mira, ens queda poquets minuts de programa. Llavors, posem la cançó que ens queda de l'obra de teatre abans de que s'acabi, perquè si no tindrem temps d'escoltar-la.
2: Aquesta és de l'Adrià.
3: Sí. És de la teva, eh?

0: estan cantant. Hem de dir que se la saben els tres i tot has encantat. Bueno, han cantat totes les cançons, els tres se la saben i és molt divertit veure'ls aquí.
1: Bé, va, abans d'acabar, que no sé, Robert, si tens controlat...
0: Ens queden dos minutets.
1: Sí que tenim una secció d'activitats en família, ja que esteu aquí, una de les que hem vist és que el 10 de maig al Casal Cultural Codinenc es farà el Festival Infantil de Teatre, sí, a les 6 de la tarda. Els infantils s'entén que són més jovenets que vosaltres, sí, no? Però bueno, que ja que està relacionat, si algú vol anar amb els seus nens també, és un espai perquè comencin a veure que el que es cou a Sant Feliu, no?
0: I després es cou una mica més el dia 30 de maig, no?
1: Sí.
0: Amb el nostre estimat Ganxo.
1: Festival al Ganxo. És impressionant, aquest festival.
0: Sí, i sempre em surt alguna cosa aquell cap de setmana.
1: Ah, bueno, ja passa. I què està passant, Aida?
0: Ostres, això crec que ho has de llegir tu, no?
1: Doncs
0: jo no m'esperava.
1: Ja ho llegeixo jo.
0: No m'havia vist.
1: Com sabeu, el professorat està de vaga. I per tant, aquests dies, tant el dia a dia d'escoles com institut, es pot veure alterat perquè ha passat tota una programació de vagues. Des del programa Vincles donem suport a totes aquestes reivindicacions. Volem professorat a qui se li doni valor, reconeixement i recursos per poder afrontar el dia a dia amb tots els nostres infants i joves. Volem escoles i instituts on es pugui ensenyar i aprendre amb qualitat i dignitat. Per tant, des d'aquí fem un aplaudiment a tots els claustres.
0: Doncs molt bé.
1: I fins aquí Vincles d'avui. Gràcies, Clàudia, Albert, Adrià. Ha sigut un plaer. Se'ns ha fet curt, com sempre.
0: Sí, sí, sí, és un plaer escoltar-vos, la veritat.
1: Que tingueu bona nit i bona nit a tothom.
0: Bona nit.
2: Moltes gràcies.

0: des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Bon vespre, oients anacudinenca. Dimecres 27 de maig, i això ja s'està acabant el mes de maig, encara en el mes de juny, i despedirem la temporada, així com aquell qui no vol, vuitena temporada al sac. Doncs això, dimecres a les 9:02 toca sardanes a les zones hercianes d'Ona Codinenca. I aquí a l'estudi 1, doncs, l'equip titular, el complet. Toni, bon vespre.
1: Bona nit, què tal, com estem?
0: Doncs estupendos.
1: Millor, me n'alegro moltíssim que estiguem bé. I un dimecres més per escoltar sardanes, per tant, ja anem bé.
0: Sí, senyor.
1: Ja anem bé.
0: Ja ho anem tenint tot a punt. Jordi.
2: Molt bona nit.
0: Què hi ha de bo?
3: Pues bé, bé, eh? Podem estar aquí. Perfecte.
0: Molt bé. Ja tenim un parell de peces ben preparades, no?
3: Sí.
0: Sí, que... Es veu que tens calor i te'n vas cap a més amunt per no tenir tan fred, oi?
3: Sí, sí.
0: Pujant
3: ja
0: a terres del Moianès a veure aquesta zona.
3: Últimament n'hi ha per a l'estany, que ja fa molt, està molt bé.
0: Doncs anem pujant. Molt bé. I Albert, el control tècnic.
4: Bon vespre. Aquí, tranquil.
0: Tot ja en dansa?
4: Tot en dansa, tot preparat. Una horeta de sardanes ben bona passada amb nosaltres, amb vosaltres i els oients.
0: Doncs va, doncs arrencarem amb Cobla Contemporània per girar el programa, que sempre acabem amb ella. Doncs avui començarem amb una sardana de la Contemporània que porta per títol Batman, quin temps fa? Amb interrogant, eh? Batman, quin temps fa? Doncs a veure com sona, el Toni ja riu. O perquè la coneix o perquè li fa gràcia el títol.
1: No. A menys el temps, tal com està, que està més boig que nosaltres.
0: Per això.
4: Batman, quin temps fa?
0: Comencem parlant del temps amb la Contemporània i a veure què ens diu el Batman. Som-hi.

0: El Bankman, voltant per aquí i volant per aquí a l'estudi.
1: Sí, sí, han sonat una pila de sintonies de dibuixos animats.
0: Exactament.
1: Ja es veia venir això.
0: Sí, quan parlem de la contemporània ja sabem que el seu... Bueno, el seu...
1: Un dels seus hits.
0: Diguem, exactament. És agafar diverses sintonies i convertir-ho en una sardana. En Gerard Pastor... un xicot que va néixer a Barcelona el 1984, és pianista i director d'orquestra i, a més a més, compositor, evidentment. Es va formar al Conservatori de Sabadell i a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Va ser el director musical de la banda de música de l'agrupació musical de Cerdanyola del Vallès, del qual es va acomiadar el juny del 2016 amb un concert que es diu Un castell de conte. El 2015 dirigeix el Furious Music Orchestra, especialitzada en bandes sonores de pel·lícules, que seria més o menys el que acabem d'escoltar. I va fer la banda sonora de la pel·lícula Sonata per a violoncel d'Anna Bofarull. I també va ser guionista i compositor de la banda sonora de Barcelona 1714. Aquesta pel·lícula tan famosa que vam tenir, que es va fer a Barcelona... Així va ser un dels compositors de la música. Bé, no surt gaire com a sardanista, potser segurament en té poques de sardanes, però aquesta l'ensopegada bé.
1: Picar l'ullet amb la contemporània.
0: Exactament.
1: No? Van anar a trobar, van anar a buscar un.
0: Clar, ja que sabien que això ja ho feia, ja ho tocava.
1: La tocava bé.
0: Va dir, doncs va, fes-en una sardana i va sortir aquesta sardana, que bueno, pels del Sard de Show, doncs ja els hi va bé.
1: Sí, sí.
0: Ja els hi va bé.
1: Amb el Sard de Show 8 va sonar.
0: Exacte.
1: Aquesta peça. Molt bé, doncs tenim sintonia de la sardana cantada? Sí? Doncs va, endavant.

Hola, bona nit. Avui hem proposat una sardana que el títol és Junts amb les Serres. El nom Serres, jo l'he buscat i em sembla que és una red d'hotels de Pineda de Mar. Perquè a la cançó veureu que... A veure, la cantada es dedica molt a potenciar el seu territori, no? La música és d'en Joaquim Soms, de Pineda de Mar, que és un gran compositor també. D'algunes sardanes composades per ell, se n'ha fet una cantada. La lletra és de Narcís Remió. I el solista és el tenor Josep Cordón. Jo d'aquest tampoc he trobat gaire biografia, perquè suposo que són espontanis, però m'ha semblat que era maca. I tot és per la... Bueno, acompanyada de la cobla, la principal de la Bisbal.

és la nostra terra catalana, la que s'ofereix al viatger. Sol, blau mar, paisatge i esperit que agermana, tradició, cultura i cortesia al foraster.

0: És una crida al turisme,
1: Curiosa.
0: Sí, curiosa, sí. Aquest home hi va posar...
1: Hauria de tenir part amb aquesta empresa.
0: Aquesta empresa, sí.
1: De
0: sí, perquè he estat buscant bibliografia i aquest home era home de negocis. Que pas cantava, doncs bueno, canti. Aquest és un CD dedicat a Joaquim Soms. Hi ha sardanes d'ell i trobat aquesta cantada. N'hi ha alguna altra.
2: El Joaquim Soms ens va fer una sardana per Sant Feliu, eh?
0: Sí?
2: Tenim una. Ja fa 10 o 12 anys. Igual que el Carles Rovira i tots
0: ells. Aquests, no?
2: Ens en va fer una.
0: Molt bé.
2: El Joaquim Soms va néixer a Pineda de Mar el 1914 i ens va deixar el 2012. A més de ser un compositor de sardanes, a més feia músiques també de sarsuela, música ballables, es dedicava una miqueta a tot perquè la va enganxar a la Guerra Civil, va acabar sent director de l'orquestra militar allà quan feia la guerra.
0: Ah, sí?
2: Hi havia la banda, diguem, la banda.
0: El que va desplaçar la guerra.
2: I el van acabar fent director perquè era un gran músic i el van acabar fent director fins al punt que quan es va acabar la guerra, va acabar tan fart de guerra i tant d'això, que va fer una sardana que se'n diu 10.000 catalans i catalanes a l'Alcàrria.
0: Que és el que vam posar una vegada, oi? Sí,
2: que sí, això el va portar... El va portar... No, catalans a l'Alcàrria és un altre.
0: És un altre. 10.000 catalans és un altre.
2: 10.000 catalans i catalanes a l'Alcàrria. Que aquesta sardana el va portar un any a la presó. I això que havia estat amb ells. Era...
0: I no va restar punts.
2: No va restar punts. No. El Franco no tenia manies en aquest sentit.
0: Bé
2: un dia en podem parlar d'ell, però...
0: Sí, vam fer un programa una vegada.
2: Em sembla que en devíem parlar d'ell.
0: Un programa. Sí, molt bé. Sí. Ha fet també Calellers Sardanista, em sembla.
2: Sí.
0: Unes peces molt...
2: Té 300 sardanes, en Joaquim Soms. A part dels ballables i sarsuela i tot el que tu vulguis.
0: Molt bé. La següent ens proposem una dansa del Moianès, de Castell de Sol. És la dansa de Castell de Sol. Aquesta dansa, igual que el ball de Siri, es balla per la festa major. La farem cantada per la coral de Castell de Sol i primer per la cobla de la Principal de la Bisbal, que té un CD... també recull de danses. Va fer un CD, van fer un recull de danses i de Castell, dedicades a Castell de Sol. I balls i danses, vull dir, jo tot un CD, vull dir que a la Principal de la Bisbal, i va dir que primer la farem tocada i llavors la farem cantada. Neix aquesta lletra i tradició és del segle XIV, però no hi ha ni autor ni se sap... qui la va fer, però són tradicions que encara estan vigents. Primer, per la cobla, la Principal de la Bisbal, la dansa de Castell de Sol.

0: Aquest és el ball del Ciri.
1: No, aquesta és la dansa.
0: Aquesta és la dansa?
1: Sí, el ball del Ciri és un altre. No? Aquest no és. Aquesta és la dansa... primer ballant el ball del Ciri i llavors ballant la dansa del Castell de Sol. L'any passat hi havia la juvenil de Sabadell, em sembla.
0: Sempre tenen la juvenil.
1: La juvenil també toquen, oi que sí?
0: Sí, sí.
1: Després la van enregistrar també a Coral de Castell de Sol. Sobre la direcció de Gabriel Miralles, no sé si d'abans, almenys el d'ara, i el piano Miguel Ferrer. Dansa que expressa el sentiment d'un poble, de l'entitat, de la seva gent. La dansa de Castell de Sol està catalogada com una de les danses ceremonials més importants dins el folclore català, declarada d'interès nacional el 1985 pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Es balla al transcurs de la Festa Major, el quart cap de setmana del mes d'agost. El diumenge de Festa Major, un cop acabat

de l'ofici a les 2 del migdia les 6 parelles de balladors procedides pels gegants, les autoritats i els músics de la cobla baixen a l'església a la plaça Vella, on té lloc el ball del Ciri i posteriorment la dansa. Tant per la bellesa i originalitat de la seva música com per la seva coreografia solemne i senyorial, la dansa de Castellterçol va ser declarada de gran interès. La història de la Coral de Castellterçol comença el 1957. Al principi va ser una entitat molt vinculada a la parròquia amb el nom de Cor Mixta Parroquial, el que començarà amb la participació dels pastorets, les celebracions religioses, va anar ampliant-se amb cantades de caramelles. Es comencen així les corals. I els concerts diversos. Des dels principis van treballar sempre el repertori molt variat. Sols i col·laborant amb altres entitats participen en la vida cultural del poble i procuren ser bons portaveus de Castellterçol, allà on anem. Estan vinculats a la Federació Catalana d'Entitats Corals i també han actuat a diferents pobles de Catalunya, Mallorca, País Basc, Alemanya, Itàlia, França, País Valencià, entre altres. Això ens ha permès conèixer els corals i costums d'altres diferents. Bé, per tots vosaltres la sentireu cantada, la dansa de Castellterçol per la coral.

0: bé.
1: Gran coro, eh?
0: Sí, molt maco el coro aquest.
1: Una gran coral.
0: Són grans, i, bueno, hi ha bastanta gent i pota molt bé, fa molts anys.
1: Ho fan molt bé, ho fan molt bé.
0: Vaig estar a punt d'anar a cantar allà dalt, però ja no voltava això ara.
2: No hi havia hores.
0: No, però, a veure, t'agraden els corals que veus que van bé, que funcionen, que, no sé, que hi ha direcció, funciona, i repertori...
2: Per poder disfrutar, oi?
0: Sí, perquè quan vas a cantar és per poder-ho fer passar bé.
2: Sí, sí, ah,
1: evidentment.
0: Ara, aquest any a Caldes fem l'any un concert dedicat a Pau Casals, que és l'any que posarem una peça aquí, no de la coral, perquè... I, bueno, farem això. Molt bé.
2: D'acord. Doncs seguim. I aquesta setmana tenim la gala final dels Premis Preludi i just dilluns es feia la tercera gala del tema de la secció d'audiència.
1: Categoria audiència.
2: Categoria audiència. I, per tant, tenim tres finalistes que passen a la final de dissabte i, si us sembla, escoltarem els talls de YouTube on fa la presentació de cada sardana que ha guanyat, on tenim la presentació del compositor i també escoltarem la sardana en qüestió. Per tant, comencem amb la del Jordi Molina. Doncs escoltem l'Arnau Tordera, a veure com va anar això de la gala, a la primera gala que van fer.

0: I l'anècdota és que, clar, a mi em va trucar en Josep Maria.
1: Fantàstic. Doncs moltes gràcies als mongrins per haver-se sumat a aquesta gala d'avui, justament per...
2: Doncs esmenem error que el, passem a la segona gala, que és l'Anna Bat, que va ser seleccionada. Per tant, escoltem aquest tall, que el primer hem tingut un petit error tècnic. Som-hi.
1: Interpretar-nos a dues coples aquesta obra de Martí Delgado, d'Avis Anetes. I nosaltres arribem a la darrera sardana de la nit, la darrera de les que participen, diguéssim, a la gala d'avui. Demanem que ens acompanyi la compositora Anna Bat per presentar la seva sardana galanesa. Un fort aplaudiment per ella, si us plau. Hola, Anna, què tal?
0: Molt bé.
1: Benvinguda.
0: Merci.
1: Què ens pots dir d'aquesta sardana de títol tan suggestiu, galanesa? D'on surt tot plegat?
0: Doncs bé, Galanesa és una sardana dedicada a la Dolors Tona, va celebrar el seu 70è aniversari i tots els seus amics sardanistes i no sardanistes i familiars de l'agrupació Riallera Vic doncs li van voler fer aquest regal, van juntar forces i l'anècdota és que, clar, a mi em va trucar en Josep Maria Font, que des d'aquí li envio una abraçada, i ell ja em va enfocar des del primer moment i em va dir, mira, vull que facis una sardana gairebé descriptiva. La Dolors és una persona encantadora, d'aquelles que vas pel carrer i dius, ostres, quina elegància, quina manera de ser, molt galana. I de fet va ser ell mateix al cap d'un parell de dies que em va dir, mira, Anna, jo voldria, hem parlat i voldríem que la sardana es digués galanesa. I a moda curiós va néixer abans el títol que la sardana. I això a mi em va donar moltes pistes per escriure.
1: Com en el cas d'en Martí, el títol d'alguna manera et va obrir una porta a un món que de composició més plàcida o més inspiradora, potser, que el no-res.
0: Clar, a mi em va donar moltes eines, em va obrir un món perquè, a més, Josep Maria em va enfocar molt de dir, mira, jo crec que li agradaria una sardana esperançadora, que anés amunt, no? I que sobretot fos molt elegant, molt coquetona, no? Com ella.
1: I com has traslladat justament aquest caràcter coquetó a l'àmbit de la música i de la sardana?
0: Clar, era el gran repte.
1: Permet-me dir que és un repte notable,
0: sí.
1: Però no impossible, tanmateix.
0: No, i de fet vaig optar per una cosa molt recurrent que després pensava, ostres, s'ha utilitzat molt en aquest sentit, que és el cromatisme. Que aquí, sí, margot popular, no? Si tenim una escala... El cromatisme no seria com aquests mitjos esgraons, no sé si tu pots explicar o...
1: Ho has dit de manera diàfana, l'audiència t'ha entès perfectament.
0: Aquests mitjos esgraons, i llavors pensava...
1: L'Anna també és cantant, eh?
0: No,
1: d'aquí
0: pues
1: aquesta precisió ara... perfecta en l'entonació.
0: No. I pensava, ostres, fixa't, peces com el vestit d'en Pasqual utilitzen molt aquests cromatismes. Vaig pensar, tiraré cap aquí. I precisament aquest trosset, aquest de melodia, tararara, és el que va naixent, el que va apareixent a tota la sardana, de manera cromàtica, amb aquests mitjos esgraons, i després de manera diatònica, amb l'esgraó sencer.
1: Carai, quin desplegament de recursos.
0: Estic una mica, una xapa aquí que estic.
1: Hi ha alguna qüestió vinculada a la instrumentació de la cobla? Com l'has tractat per aconseguir traslladar la sofisticació que ens parlaves de la inspiració de la peça?
0: Doncs la peça la vaig començar a fer pels llargs i permet-me dir que us felicito per deixar-nos parlar, perquè crec que és molt més interessant escoltar una peça quan escoltes com està feta, que això ho volia dir sí o sí perquè estic molt contenta. I vaig començar pels llargs, amb aquesta melodia. Curiosament, la sardana ja, els llargs ja comencen amb el cant de tenora. Jo vinc del món de la sardana de competició abans que de composició, i jo sempre també faig l'estructura convencional de cant de tenora, bueno, introducció, cant de tenora, salt petit i salt final, no? I sense enrotllar-me massa, doncs aquí curiosament començava ja directament amb el cant i tota la sardana l'he plantejat com un viatge. I els llargs comencen amb aquest cant i a mesura que avança la sardana és com que s'instaura un punt de maduresa a mesura que va avançant. I aquesta cèl·lula que us deia... De sobte el petit també apareix, però de manera descendent. O després al camp final, el contracant dels metalls també deixa anar aquest tararara. Bueno, no sé si s'entén res, perquè...
1: Sí, home,
0: I ja per acabar, sí que clar, pensava, ostres, comencen els llargs amb el cant. Què faig d'introducció? Vaig dir, faré els curts, que els curts siguin com, com si t'imagines com serà la vida, no? Com seran aquests 70 anys, ets jovenet. Doncs el Fiscorn dibuixarà un esbós de com serà la meva vida. I a final de curs, aquesta cèl·lula anirà apareixent amb diversos instruments. Començarà les llargs, ara anirà avançant i al final de llargs trobarem aquest motiu del Fiscorn ja desenvolupat del tot. I a final de tota la sardana hi ha un gir allí, com a finals de curs, harmònic, que és com per dir, bueno, fins aquí, però ara comença una altra etapa.
1: Carai, una sardana que és un recorregut vital.
0: M'he enrotllat una mica.
1: I la destinatària com la va rebre, la peça?
0: Molt bé, mira, a mi em van dir, com en ella el dit, li va, i em vaig quedar feliç. I, a més, la vaig fer com a punt final, ja callo, ja callo.
1: Si estan gaudint, escoltant-te.
0: No, no, que jo ja, és que estic una mica verborreica dels nervis, però he de dir que això és un debat que et trasllado perquè un dia...
1: Ara jo tinc prou feina, Anna, ara que...
0: que clar, ostres, els hi va agradar molt la sardana. Jo crec que té una, transmet una tendresa i un amor molt bonic que m'agrada perquè és molta gent la que es va reunir i va fer l'esforç per fer aquesta sardana, per regalar-li aquesta sardana. Senyal que ella segur que s'ho mereix tot i més. I jo he de dir que vaig escriure aquesta sardana en un context per mi personal, emocional, una mica complicat i em va acompanyar en un moment, ostres, una mica delicat. I clar, es trasllada a la composició el context del compositor o compositora?
1: La nostra audiència hi reflexionarà, ara sentint-la. Moltes gràcies, Anna. Deixem que tornis al teu lloc.
0: Gràcies.
1: Nosaltres, mentrestant... Mentrestant, recuperem justament què en deia de Galanesa el jurat del tamborí. Vegem-ho.
3: M'ha agradat molt d'aquesta sardana l'ambient. L'ambient que es crea ja des del primer moment. Que et situa en un lloc, cadascú el situarà evidentment en un lloc diferent, imagino, o almenys això que és la sensació que he tingut. Llavors, bé, a partir d'aquí, la gràcia està un cop t'has situat, et comença a conduir. I llavors, aquesta és la màgia de la música, no? És et situa, diu, no estàs a qualsevol lloc, estàs a la meva sardana. I a partir d'aquí, et començo a fer viatge, no? I això és el que ens fa l'Anna.
4: Déu-n'hi-do.
1: Doncs preparem-nos per aquest viatge vital i musical que ens proposa l'Anna Abad amb la seva sardana Galanesa.

0: Galanesa, amb la debat.
1: Una gran sardana, aviam si està passat a la final, aviam què tal va.
0: Estarà renyit.
1: Estarà renyit, sí.
0: La intenció era fer sonar els talls aquests dels premis preludi, però són massa llargs, per tant, reformulem una mica. Mirem l'agenda com tenim el cap de setmana.
1: Mirem-ho.
0: A part d'anar al concert de la Garriga amb el... amb aquesta gran final dels Premis Preludi, hi ha altres actes, per tant...
1: I tant, i forces.
0: Que passi la trinca a veure com va, i en acabat t'escoltarem les altres dues de finalistes de la categoria audiència. Som-hi.
1: Bé, doncs anem a veure com podem anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Tenim 5 aplecs, 29 ballades i 2 concerts. Quasi res. Poca cosa, diuen, no? Començarem aquest dissabte a les 10 del matí i a les 6 de la tarda, que fan dinar al mig, amb el primer aplec de la sardana de Blanes, amb dues coples, la copla banda del Col·legi Santa Maria, de Blanes, i la principal de Banyoles. Després, també aquest dissabte, tot això són ballades, eh? A Rubí tenim una ballada amb la copla Marinada a 11:45. A Taià, a les 12, una ballada amb la copla Reus Jove. A Barcelona, al Pla de la Catedral, a les 5 de la tarda, tenim una ballada amb la Ciutat de Girona. A Fontanilles, a 17:45, tenim la principal de Porqueres. També a Gavà. A 17:45 tenim el 21è aplec de Gavà del Caliu de la Sardana amb la copla Baix Llobregat. A 17:45 tenim una ballada dels Premis Preludi, que ja seria la primera part dels Premis Preludi, que amb la copla Montgrins ens fan una ballada a la plaça del Drac, o del Drax, Dax, perdoneu, del Can Dax de la Garriga. Tenim una altra ballada a Ordanyà, amb la copla Moreneta, a les 6 de la tarda. També a les 6 de la tarda, a Hostalric, tenim la Bisbal Jove. A les 7 de la tarda, a Santa Coloma de Gramenet, hi tenim la copla Sabadell. A Mataró, a 8:15, tenim la copla Xaloc. I a la Garriga, a 9:15, tenim els Premis Preludi, amb la principal de Llobregat. I a les 10 del vespre, a Ordanyà, una altra vegada, tenim la copla Moreneta amb una trobada d'amics de la sardana de l'Alt Urgell, que en aquest cas no és una ballada, sinó que és un concert. Llavors ja saltaríem el diumenge. El diumenge tenim 3 aplecs que ens venen tot seguit. A 11:15 del matí i a les 5, a Santa Coloma de Gramenet. Aplec amb la copla Sabadell, Bisbal Jove i Juvenívolo de Sabadell. També a la mateixa hora, a 11:15 del matí i a les 4 de la tarda, 68è aplec de la sardana de Girona, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, Montgrins i Ciutat de Girona. També 16è aplec de la sardana al Morell, amb 3 coples, la Reus Jove, la Maricel i la principal de Tarragona, a 11:15 i a 4:45 de la tarda. I ara tot el que venen són ballades. Al Pla de la Catedral, a Montlluïsos Coble, a Barcelona, a 11:45. A 12:45, també a Barcelona, al Parc de la Guineu, de la Guineueta, amb la Copla Principal de Llobregat. A 12:45, a l'Hospitalet de Llobregat, amb la Copla Ciutat de Terrassa. A 12:45, al Prat de Llobregat, amb la Baix Llobregat. A 12:45, a Sant Just d'Esvern, la Copla Sabadell. A les 12, a Figueres, amb la copla Nova Vallès. També a les 12, a Tàrrega, amb la copla Tàrrega. A les 12, a Cabrianes, amb la copla Lluïsos Coble. També a les 12, a Sant Vicenç de Montalt, amb la copla Catània. A les 12, també, a les Olives, a Garrigoles, amb la principal de Porqueres. A 12:15, a Fonellosa, tenim la principal de Terrassa. Sant Esteve d'en Bas, a 12:15, tenim la principal de Banyoles. A Viladrau, a 3:15 de la tarda, tenim la copla Canigó. Un altre aplec, 41è aplec de la sardana, a Vilafranca del Penedès, amb les coples Catània i Maricel, a les 5 de la tarda. A 6:15 de la tarda tenim a Berga una ballada amb la copla Pirineu. A Brera, a les 6 de la tarda, tenim una ballada amb la copla Nova Vallès. A Sant Joan de les Abadeses, a les 6 de la tarda, tenim una ballada amb la vila de la Jonquera. Santa Coloma de Cervelló i tenim la ciutat de Girona a les 7 de la tarda. A Llinars del Vallès, a les 7 de la tarda, tenim la principal de Banyoles. I l'última, a Molins de Rei, la principal de Llobregat, també a les 7 de la tarda. I això crec que és tot el que tenim aquest cap de setmana a l'agenda, que no és poc.
2: Tot, tot, eh?
1: Quasi bé tot, sí.
2: Ja, que no vol ballar sardanes perquè no vol, eh?
1: Exactament, sempre ho dic jo, que no vulgui ballar sardanes, doncs...
2: Que no. És perquè
1: se'n vol anar al cine o a un altre lloc.
2: Una altra cosa.
0: I el que fem també, que és passar la gent de local,
1: sí.
0: No la passarem, perquè també no tenim prou estona, però sí que el dissabte hi ha el festival Ganxo.
1: Sí. Ah, és veritat.
0: Que... Durant tot el dia hi haurà espectacles i...
2: Ai, no, ens ho podré perdre la meitat.
0: Perdràs la meitat? Ah, sí, a la tarda, si anem a la Garriga, serà complicat, sí.
1: Això bueno. Són diferents espais del poble.
0: Sí,
1: que es fan
0: diferents
1: coses,
0: llocs, no? I hi ha diferents companyies que fan espectacles.
2: La plaça, que...
1: I això qui ho porta, això?
0: Això directament l'Ajuntament. Ho porta, sí. Doncs això, tenim... una agenda plena i completa per anar a ballar sardanes i anar a veure teatre a quilòmetre zero. I el que us volíem fer ara era fer escoltar les dues finalistes que tindrem aquest dissabte dels Premis Preludi amb la categoria audiència. I una és del mestre Jordi Molina, porta per títol a Montserrat Caupena, que la tenim a punt per escoltar. Doncs endavant la copla, a veure com sona.
3: A continuació, a Montserrat Caupena, de Jordi Molina.

0: Doncs la sardana Montserrat Caupena del Jordi Molina, una finalista, una sardana que ha passat a la final d'aquests Premis Preludi, primera edició d'aquests Premis Preludi, amb podcast, amb gales, en directe, i ara volíem fer sornar una altra finalista d'aquesta categoria d'audiència, de sardanistes muntanyencs, el Lluís Alcalà, però no ho farem. No ho farem perquè tallar-la doncs no queda bé. No. I per tant aprofitem aquest últim minut per despedir en calma el programa.
1: El que té que fer la gent és dissabte apuntar-se a Xarxa TV, no, Xarxa TV no, Xarxa Més, i veure el concert en directe i votar, baixar-se l'APP de Som Sardana i votar.
0: Sí, que és bastant intuitiu tot, ja, es pot fer fàcil.
1: Exactament. I que votin de les tres sardanes que els deixaran votar, perquè són nou finalistes, però només en podem votar tres. D'aquestes tres, que votin la que els agradi més.
0: Molt bé, i el dimecres que ve ens farem un repàs de com ha anat la gala i tot plegat.
1: Correcte.
0: I per tant, per nostra, doncs moltes gràcies per ser-hi i us demanem que sigueu feliços i gaudiu d'amor, salut, pau, ràdio i sobretot moltes sardanes. Fins dimecres que ve. Passo bé.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona nit i benvinguts a una nova edició de Ja Escoltem Jazz. Aquesta nit us proposem un viatge cap al nord peninsular, allà on la mar Cantàbrica dibuixa paisatges intensos, verds profuns i horitzons oberts.
1: Molt bona nit, estimada audiència. Sí, dues comunitats autònomes, dues identitats culturals molt arrelades i una connexió sonora subtil però fascinant. Cantàbria i Astúries.
0: Les hem volgut agermanar perquè comparteixen molt més que geografia. Comparteixen una manera d'entendre la música des de la proximitat, la cura pel detall i una sensibilitat artística que sovint es construeix lluny del soroll mediàtic.
1: Cantàbria, amb espais emblemàtics com el Palacio de Festivales de Santander i el Festival Internacional de Santander.
0: I Astúries, amb places imprescindibles com el Teatro Campoamor de Oviedo, el Festival de Jazz de Gijón i el Centro Niemeyer de Vilés.
1: Les unim perquè totes dues comparteixen una mateixa elegància atlàntica. Música que respira, que no necessita excessos.
0: Durant la propera hora navegarem entre aquestes dues costes sonores amb propostes de jazz contemporani, smooth jazz i fusions delicades.
1: Així que acomodem-nos i obrim el nostre viatge per Cantàbria.
0: I obrim aquest primer bloc del programa començant des de Cantàbria, terra de boires, elegants i una escena musical discreta però de gran qualitat. Començarem escoltant una peça de l'any 2011, càlida i sofisticada, plena de matisos nocturns. Amb totes i tots vosaltres, The Ballad of Jimmy and Rose, de Jimmy Barnett and the Cocooners.

Seguim avançant en el programa amb una producció elegant que ens transporta a una carretera costanera banyada per la llum del vespre. Beatriz, de l'any 2014, produïda per Moisés P. Sánchez, és el tema que us proposem per aquest vespre. Amb tots vosaltres, Beatriz, de Moisés P. Sánchez.

Juan Carlos Calderón és probablement una de les figures musicals més importants sorgides de Cantàbria. I aquesta peça instrumental té una atmosfera molt més propera al smooth melòdic i cinematogràfic. Una peça de l'any 1974 i remasteritzada l'any 2021, plena de sensibilitat i sofisticació que ens embolcalla amb la serenor i l'elegància sonora del nord. Amb totes i tots vosaltres, Oh My Guitar, Juan Carlos Calderón.

0: La última noche del grup La Sonrisa de Laura, que és el tema que us proposem, ens situa en aquell instant límit abans del comiat, on el temps sembla aturar-se i tot adquireix un significat especial. Una peça íntima i emotiva que converteix la nit en memòria i en emoció continguda. Amb tots vosaltres, La última noche del grup La Sonrisa de Laura.
1: Hoy

Seguim avançant en el programa i us proposem una cançó de l'any 2014 d'un grup que es diu Medusa Project i la cançó 158, que és una peça de jazz contemporani amb sensibilitat cinematogràfica. Amb totes i tots vosaltres, Medusa Project i el seu tema 158.

Ens endinsem ara en una proposta més intensa i autènticament jazzística, amb una energia moderna que manté viva l'essència improvisada del jazz contemporani del nord. Dawood Salim lidera un projecte amb molt pes dins el jazz actual, amb connexions directes amb l'escena espanyola del jazz de creació i una sonoritat molt més sòlida i orgànica que el jazz genèric. Amb tots vosaltres, Canción de Ana, de Dawood Salim Quintet.

0: Amics, hem tancat a Cantàbria amb una última mirada sonora sobre les aigües del nord.
1: I, per tant, deixem enrere Santander, però no abandonem el mar.
0: Només avancem uns quants quilòmetres cap a Ponent.
1: Perquè el mateix Cantàbric banya també Astúries. Vivim en una època que sovint associem el progrés amb grans centres, grans ciutats, capitals culturals, espai on aparentment passen coses. Però la història del jazz ens ensenya una paradoxa preciosa. Moltes de les experiències més autèntiques han nascut lluny del centre, en territoris perifèrics, en espai geogràficament més aïllats. Els territoris envoltats de mar, de pluja, de silenci i d'una forta identitat pròpia fan que tinguin un llenguatge musical propi, unes tradicions orals molt potents, relacions comunitàries més fortes, una sensibilitat molt vinculada a la natura, temps lents de creació. Avui volem parlar dels beneficis creatius de l'aïllament quan no és imposat. El primer és que disminueix el soroll extern, menys pressió per seguir modes o tendències. El segon, obtenim una major connexió a nosaltres mateixos i una trobada de la nostra essència. El tercer, una major profunditat emocional on ens permet sentir més i millor. El quart, no estem imitant a ningú, sols descobrint-nos. I per últim, que augmenta la nostra creativitat. Avui, en aquest programa, us volem invitar a que penseu en els moments que us heu sentit més tancats, més apartats dels altres, o potser que heu tingut la necessitat de més introspecció, de més silenci, de més temps, i que pugueu trobar si en aquests moments us han servit per reflexionar i prendre alguna decisió important, o potser per descansar la ment i sentir-nos amb major salut, o trobar parts de nosaltres mateixos que potser desconeixíem. A través d'aquests moments podem acabar trobant una nova identitat o una nova manera de veure el món i la vida, o una major consciència de qui som, o una millor manera d'estar amb nosaltres mateixos. Qui sap, potser totes juntes. A vegades, quan l'home es percep lluny dels altres, retroba la seva millor versió i li permet poder reforçar capacitats humanes molt valuoses, com l'escolta, l'empatia i el tenir en compte els altres. Per acabar, volem compartir una reflexió. Potser no hem d'estar al lloc on tothom mira, però sí al lloc on cada un necessita.

Continuem avançant i ens endinsem en la comunitat d'Astúries, terra de profunditat musical, d'improvisació i creativitat viva. Una terra marcada pel caràcter atlàntic, pels paisatges verds i per una sensibilitat artística que sovint transforma la tradició en llenguatge contemporani. I és precisament des d'aquesta mirada moderna i elegant que arriba la veu de Mapi Quintana amb Danza Pimpin, una peça publicada l'any 2023 que combina subtilesa, ritme i una atmosfera delicadament evocadora. Obrim així, doncs, aquest bloc dedicat a Astúries amb una proposta plena de personalitat, refinament i també d'emoció. Amb totes i tots vosaltres, Danza Pimpin, de Mapi Quintana.

I seguim aquest viatge sonor per Astúries amb una proposta que respira clarament essència atlàntica i també una real celta. El grup Gieldu ens presenta l'Ariden, Eus Astúries, una peça de l'any 2025 que connecta tradició, identitat, paisatges del nord a través d'una sonoritat hipnòtica i evocadora.

A Astúries, el jazz sovint dialoga amb la música tradicional i les sonoritats folk del nord. I aquesta fusió d'arrel, creativitat i sensibilitat contemporània la trobem també amb Kikirikiki, una peça de l'any 2020 d'Alicia Álvarez plena de color, de ritme i d'identitat pròpia. Així doncs, us presentem la cançó Kikirikiki d'Alicia Álvarez.

I continuem amb aquest viatge per Astúries amb una proposta que mira cap a l'arrel sense renunciar a la modernitat. El grup LR ens porta Baseball Bear, una xata a Cangas, una peça de l'any 2021, on la tradició popular asturiana es transforma en un llenguatge sonor actual i profundament atlàntic. Amb tots vosaltres, Baseball Bear, del grup LR.

Ens anem acostant al final del programa d'aquest vespre i ho farem de la mà del David Varela, que ens convida ara a escoltar la musicalitat i la identitat de la llengua asturiana amb el tema Nasturiano Sumes, una peça delicada i evocadora de l'any 2017, on la tradició, també l'emoció i la sensibilitat contemporània ens donen la mà dins d'aquesta ànima atlàntica tan pròpia d'Astúries. Amb totes i tots vosaltres, Nasturiano Sumes, de David Varela.

Per anar tancant el programa, entrem ara en una atmosfera més íntima i contemplativa amb Interlude 2, una peça publicada de l'any 2021 pel músic Eladio Díaz. Un tema delicat que mostra una altra de les cares del jazz fet a Astúries, la sutilesa i l'emoció suggerida. Amb tots vosaltres, Interlude 2, Vender el viento, de Eladio Díaz.

0: I així arribem al final d'aquest viatge sonor entre Cantàbria i Astúries.
1: Dues comunitats germanes que comparteixen una mateixa manera d'entendre la música, amb profunditat i autenticitat.
0: Totes les cançons que heu escoltat expliquen aquesta bellesa discreta i elegant, i tots els artistes i grups que us hem presentat són propis de cada comunitat o bé tenen vinculació en elles.
1: Hem triat aquestes peces musicals perquè representen una mirada contemporània al jazz del nord.
0: Gràcies per acompanyar-nos una setmana més a Ja Escoltem Jazz. Qui us parla, Jordi Brito
1: i Ricard Díaz,
0: amb el suport tècnic del Robert Garrigós. Us deixem amb aquesta cançó de l'any 2023 de l'Eric Truffaut, titulada L'Ossó.
1: Us esperem d'aquí a dues setmanes amb més jazz i molt més. I mentrestant,
0: ja escoltem jazz. Bona nit.

Bona tarda i benvinguts a Top Sound. Aquesta setmana el Regne Unit està representat per 50 Meeting amb Date Night Nothing. Un tema amb una atmosfera íntima i reflexiva. La cançó combina influències indie modernes amb una gran sensibilitat emocional, creant un so elegant i cinematogràfic, captiva des del primer moment.

Per Italia tenim Gabriel Attard amb Non correre, una cançó delicada i emotiva que destaca per la seva elegància melòdica. La interpretació sincera i l'atmosfera càlida converteixen el tema en una experiència musical autèntica i plena de sensibilitat.

Aquesta setmana Dinamarca està representada per Wickfield Xbox Foundation, with Rocco Dino DJ i el seu energic Suga, amb una energia dans irresistible i una producció contemporània, i també barreja sense Eurodance Classics amb una força perfecta per a la pista de ball.

Per tancar aquest viatge musical, França està representada per Dan Ziller amb The Eyes of a Child. Amb una gran sensibilitat i un missatge emotiu, la cançó destaca per les seves melodies càlides i una producció refinada que deixa empremta. Gràcies per escoltar. Adeu!

0: Comencem una nova entrega de l'Això Abans Sèrio, espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ivan, ho són molt bones.
1: Molt bones.
0: Toca repassar segona quinzena de maig i, com sempre diu la Judit, abans, actualitat.
1: Doncs res, tu tens actualitat?
0: No, jo no en tinc.
1: Jo en tinc una miqueta d'actualitat perquè ja s'ha anunciat l'estiu d'animació de Hulu. De manera que tindrem el retorn de King of the Hill amb aquesta segona temporada després de la seva temporada revival l'any passat, el 20 de juliol. I, un momentet, que estic buscant més dates.
0: Molt bé.
1: I també tenim Futurama.
0: Però això què és?
1: King of the Hill.
0: Però estiu de Hulu, què vol dir estiu de Hulu?
1: Bueno, normalment Hulu...
0: Fa com programació...
1: Correcte, té certa programació des de fa uns anys ja animada.
0: Vale.
1: I també tenim, exacte, King of the Hill el 20 de juliol i Futurama el 3 d'agost. King of the Hill s'estrenarà tota de cop, uh-huh. Els 10 episodis de cop, i Futurama, una a la setmana, seran 10 episodis, és a dir, 2 mesos i mig.
0: Molt bé.
1: Es preveu, s'intueix que aquesta serà l'última temporada de Futurama, perquè tant els productors com els actors de veu han dit que no se'ls han ordenat una altra temporada. El final de temporada ja el van escriure com a final de sèrie, per si de cas. No se sap el que passarà. Hulu ens va prometre... Bueno, ens va prometre. Durant el primer capítol es va intuir que podríem fer 40 capítols i una peli. Uh-huh. Ens falta aquesta peli, a veure si diuen algo, si la fan o no la fan, marca el final de la sèrie o renovem.
0: Jo ara estava pensant que l'últim capítol que s'ha emès de Outlander ara fa res... El desè de la 8a temporada ja és l'últim. Ja està, s'ha acabat Outlander. Ara m'ha vingut al cap. Em falta veure el 9 i el 10, però Outlander, que ha estat 12 o 13 anys en emissió, doncs ha posat el punt final, probablement una de les històries d'amor més importants de l'audiovisual dels últims anys.
1: Déu-n'hi-do, quants anys has dit?
0: 12 o 13, jo crec que la primera deu ser del
1: 2014.
0: 12. Per tant, 12 anys, 12 8 anys,
1: temporades,
0: 8 temporades.
1: 101 capítols.
0: Aquesta jo crec que ha sigut de les més curtes, amb 10 capítols. Normalment han fet allò que fan de 8, més o menys, no a totes, però 8 i paro un parell o 3 de mesos i emeto després els altres 8.
1: Aquesta fan han allò fet de les temporades partides.
0: Han fet els 10 seguits des que van emetre la 8a temporada. A Movistar Plus a nivell Espanya és on la poden veure. Estrena segona quinzena de maig. Comencem per Prime Video, per una sèrie que s'estrena i que es diu No és així.
2: You don't need to walk us in. Mom never did.
3: Look, he's dead.
4: Okay. All right, well, you guys have a great day, okay? Be safe.
5: Okay. I will fight for you.
6: It's been almost a year. I think it's time.
7: Everyone has really missed you. Your sermons, your voice.
6: I lost my wife and now I'm overloaded on widower sympathy.
7: I get it. The moms
0: fa tota la pinta de ser sèrie dramàtica.
1: Una comèdia romàntica fantàstica,
0: sí,
1: jo crec.
0: Sí, fa tota la pinta. Malcolm, interpretat per Scott Foley, és un pastor vidu amb 3 fills. Lori també està recent divorciada i té 2 adolescents. Les seves famílies solien compartir-ho tot, però ara Malcolm i Lori s'han d'adaptar a la nova solteria i a la paternitat. Aquest serà el començament d'una història d'amor. Pregunte, no és així o sí? No sé.
1: Bueno, a veure, tenint en compte que aquesta sèrie hauria de tenir alguna mena d'argument, jo crec que sí.
0: Sí, fa tota la pinta, perquè si no, amb un capítol ho haurem enllestit. Estrena per a Prime Video i estrena a Netflix, que ja diem que ho resumeixen com una absurda comèdia d'acció. Los Superfriquis.
8: Quan ja m'emxoto 이상할 게 없는 심장.
9: 그럼 나 진짜로 죽어요?
10: 구원 받으세요.
11: 1999년 12월 31일 종말이 찾아옵니다.
12: 보고 싶다고 지구 종말!
13: (놀람) 눈 깜짝할세 족족 막 여기저기 이동해버린다니까.
14: 일태를 네가 알렸다. 저놈이 이실직고할 때.
0: com dèiem, resumeix com una absurda comèdia d'acció. Un grup de veïns molt pintorescos adquireixen superpoders per accident i lluiten contra el mal en plena histèria apocalíptica.
1: Sèrie coreana, que a mi em fa bona pinta. Ojo lo que te dic, eh?
0: No és d'animació, eh, que no?
1: No, és acció real, correcte. Ja t'he dit, que a mi em fa molt bona pinta. Trobo que és com aquesta mena de comèdia absurda d'acció amb superherois, és una cosa com una mica, pot ser un gènere estrany, no?, per una sèrie coreana. Com a mínim no les havia vist així.
0: Sí, fan servir molt el... No és coreà, però tot l'univers anime, manga i tal, potser sí que és més de... tirada aquesta fantasia, està veient superfriquis en principi bastant joves, els quatre.
1: Sí. A més, m'agrada molt més el títol en versió original, que és Wonderfuls.
0: Wonderfuls.
1: Correcte, que fools, com, diguéssim, escrit com a rucs, com a tontos.
0: I en castellà, super amb majúscules. És los
1: super
0: amb majúscules, friquis amb minúscules. No sé si l'esperava molta o poca gent.
1: Jo crec que no molta.
0: Però la segona temporada de Berlín arriba a Netflix, en aquest cas, sota el títol Berlín i la dama del Armiño.
3: De seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
5: Nos han encargado robar este cuadro, la dama del Armiño.
3: El duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo. Brindo por su éxito, que será el mío. Un aristócrata, un tipo insufrible.
5: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
3: Le vamos a decir que sí. Luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
10: Está de suerte, porque estoy buscando banda.
3: Se llama Candela. Encanto a la vida.
5: Ese duque es un criminal. ¿De verdad cree que podré ir?
0: A la segona temporada de la sèrie que segueix les aventures del personatge nascut a la Casa de Papel, interpretat per Pedro Alonso, Berlín i Damián reuneixen la seva banda, aquesta vegada a Sevilla, per executar un nou cop mestre, fingir que robaran la dama de l'Armiño. Per què fingir? Perquè en realitat els seus veritables objectius són el duc de Màlaga i la seva dona, un matrimoni que creu poder fer xantatge a Berlín. El que ells no imaginen és que aquest desafiament despertarà el costat més fosc i rencorós de Berlín, així com la seva fam de venjança.
1: Sembla que aquesta part ja l'hem vist a la Casa de Papel. Però bueno.
0: Novetats de repartiment. Imma Cuesta, en aquest cas, nova integrant de la banda i vincle, diu així, especial amb Berlín. Tristan Ulloa segueix sent Damián, que és la mà dreta de Berlín i el cervell d'aquesta operació. Evidentment, Pedro Alonso com a Berlín, Michel Jenner com a Keila, experta en tecnologia, clau perquè el plan funcioni. I en aquest cas, el duque de Màlaga està interpretat, no li fico cara, per José Luis García Pérez, interpretant a un aristòcrata que intenta xantajear a Berlín, ho diguem en castellà, i és el gran antagonista. I en aquest cas, si no em falla la vista, sí? Marta Nieto és Genoveva Dante, figura enigmàtica con connexió al conflicte central. Després hi ha, entre cometes, els secundaris. Roy, Bruce, Andrés i Nayara, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, Raúl Prieto i Lucía Fernández són els secundaris.
1: Dir que és l'última temporada d'aquest spin-off prequela. Es veu que, bueno, que Pedro Alonso ha dit que ja està,
0: que ja n'hi ha prou.
1: Ja n'hi ha prou.
0: De fer-lo servir.
1: Correcte. I també sabem, perquè ho vam dir fa unes setmanes, però ho torno a comentar per si de cas hi ha algun despistat, l'univers de la Casa de Papel continua. Està treballant, Netflix està treballant amb una nova sèrie.
0: Inspector, no?
1: Correcte, que se suposi que seguirà l'inspector Tamayo en la búsqueda de l'oro, que és l'últim atracament que van fer aquesta banda criminal i, bueno, que es van quedar a la meitat pel camí, clar. Dit això, també, una altra cosa que se sap és que Álvaro Morte hi sortirà a la sèrie, bàsicament, perquè...
0: Álvaro Morte, professor.
1: Correcte, ja he vist un tràiler amb Álvaro Morte, diguéssim, seguit per un sèquit de penya amb la careta de Dalí.
0: De fet, crec que en aquesta segona temporada de Berlín també apareix en algun moment, perquè he vist algun clip de tant un com l'altre cantant els dos, són germans, si no em
1: correcte,
0: la
1: sèrie
0: la memòria,
1: són germans. Sí,
0: doncs deu fer algun cameo, com es diu en castellà, també, en aquesta segona temporada de Berlín, que ja la podem veurem a Netflix. I a Disney Plus, també segona temporada, en aquest cas de la sèrie Rivales.
15: People say that life isn't a fairy tale, that happy ever after doesn't exist. But what if you just haven't found the person who will give you your happy ending?
16: the A-Team. Back together again.
17: Sorry I'm late, darling. I've had a terrible headache.
18: Rupert Campbell Black and Declan O'Hara. We aren't ready to...
0: La batalla per la franquícia televisiva de Central Southwest arriba al seu punt àlgid quan la guerra entre Corinium i Venturer entra en una fase nova i perillosa. Tenen noms de Pokémon. Més despietat que mai, Tony Buddingham està decidit a desmantellar els seus rivals peça per peça, aprofitant els escàndols i manipulant els que l'envolten per mantenir el control del poder. Doncs no pinte malament. Mentre parles, miro actors i actrius.
1: Mm-hmm. Doncs jo dic que m'he fixat en el modus operandi de Hulu a l'hora d'estrenar tràilers de les seves sèries, i si et fixes ja no et podràs deixar de fixar. Sempre fan servir una versió èpica d'una cançó o de la pròpia sintonia cantant de la sèrie per fer el tràiler. I és una cosa que s'està començant a quedar vella, perquè és un modus operandi que ja detecto pràcticament cada tràiler que miro d'aquesta penya.
0: No sé el grau de protagonisme, però entre altres David Tennant, que aquí més un cop hem dit que ens agrada, i no tinc ubicats a Alex Hassel, Bella McLean, Aidan Turner, Emily Attack o Catherine Parkinson, entre d'altres. El cap de cartell sí que dona la sensació que és David Tennant. Rivales, temporada 2 a Disney Plus. I a Filmin s'estrena El caso de Laura Stern.
19: ¿Por qué, señora Stern? ¿Por qué mató a esos hombres?
20: Me han hablado de una asociación.
21: Sí, es aquí. Yo soy Laura. Es magnífico lo que hace la asociación. ¿Por qué la creo? Las torturan, las violan.
22: ¡No, no, no, no, no!
21: Las maltratan.
22: ¡Yo no te quiero! ¡No te quiero! ¿Me oyes?
21: No tienen ningún derecho. Cada día muere una mujer a manos de un hombre.
19: Le he hecho creer que puede ser libre. Y eso la ha destruido aún más.
0: Aquesta pinta molt bé. Quatre episodis protagonitzada per Valerie Bonneton, de Little White Lies, per exemple. El paper de Laura, una farmacèutica d'un petit poble que dirigeix un grup de suport per a víctimes de violència domèstica. Quan una de les integrants del grup és assassinada davant dels seus ulls i la petició d'ajuda d'una altra queda sense resposta, la Laura es veu impulsada a actuar.
1: Bueno.
0: Pot estar bé.
1: Sí, pot estar bé.
0: Com sempre,
1: Filmin...
0: llàstima que és Filmin, ostres.
1: Bueno, perquè no tens la plataforma, no? Però en si Filmin és també com una mica d'un estàndard, no? De qualitat o...
0: Sí, també una mica, un punt indie, també, aquest...
1: Correcte. Més alternatiu, tarana. Així és.
0: No és més alternatiu Netflix,
1: bueno,
0: que...
1: Bueno, amb aquesta, cuidao, eh?
0: Ah, sí? Veurem de què va... Ah, sí, és veritat. Ara me'n recordo de quan ho preparava. Estrena de Caríssima.
23: Ah, tomando mate. Ah.
24: Sí, veo. ¿Tomas mate?
23: Sí, porque es made in Marg. O sea, hecho en Arg.
24: ¿Hecho en Arg?
23: Sí, el país. Arg. Está hecho en Arg.
24: ¿Te da orgullo lo que está hecho en Argentina?
23: Sí, me súper enorgullece. Ya sea, tipo, la 9 de julio, Moria Casanova, no sé. El mate, los psicólogos. Ah.
24: ¿Te enorgullece Moria Casanova, los psicoanalistas? Bueno, psicólogos, como decís vos. ¿Esto es algo nuevo para vos?
23: Puede ser, como que siento que... ¿Viste que hay una cuenta matemática que si sumas a todos los argentinos y todos los psicólogos como que dan un número re alto en el ranking?
24: ¿Qué tendría que ver algo de esto que planteás con lo que te preocupa en relación a Netflix que trajiste acá o que querés traer acá?
23: El asado también me reenorgullece. ¿De qué hablamos?
0: Doncs aquesta és la sèrie de Netflix. I, home, sí, ja ho tenim. Ja Caro Pardiaco, influencer, plena d'energia i diva a temps complet, ho té tot, fins que s'acosta al seu 30è aniversari i un assetjador intenta arruïnar-li la festa. És la història de l'univers d'aquesta icona post-pop, empresària de la nit i reina de l'stream, que pateix una crisi existencial pocs dies després de fer 30 i haver d'organitzar la festa més salpada de la seva història. L'aparició sobtada de Leo, un psicòpata amb múltiples personalitats que l'enamorarà, posarà en risc absolutament tot. Caro haurà de salvar la seva festa, la seva vida i la seva identitat.
1: Evidentment, sèrie argentina, per si algú no ho havia detectat.
0: Sèrie argentina estrena a Netflix. I aquesta també pinta bé, em dona la sensació, com moltes de les coses que fa Apple TV, estrena Satisfacció Garantizada.
2: ¿Puedo ser incómodamente sincera? No me veía haciendo esto. Ya debería tener la vida resuelta.
4: Eso exige compromiso.
2: Compromiso, sí.
6: Es una gran oportunidad.
2: La verdad, soy un desastre. ¿Vosotros veis porno?
4: Compromiso.
7: ¿Mamá?
4: ¿Tú crees que eres la víctima?
2: Me mantengo a flote de milagro.
0: Ho expliquem. Una mare acaba de divorciar, interpretada per Tatiana Maslany, que, entre d'altres, si no recordo malament, ha fet una de les sèries que a mi m'agrada més, que és Orphan Black, que és un tros de sèrie de ja fa uns quants anys. Cau en una perillosa espiral de xantatge, assassins i futbol juvenil. Convençuda que ha estat testimoni d'un crim, mentre lluita amb una batalla per la custòdia i una crisi d'identitat, la Paula comença una investigació que acaba deparant en una conspiració molt més gran i que té la clau per reconstruir la família. A l'elenc d'aquesta sèrie apareixen també Jake Johnson, Murray Bartlett, Jesse Hodge i John Michael Hill. Aquest últim sí que em sona i li poso cara. Estrena a Apple TV. I em deies de la següent, doncs et diré...
1: Jo no tinc ganes.
0: Que aquesta és la propera que mirarem perquè sé que s'ha llegit el llibre. Movistar Plus estrena Se tiene que morir mucha gente.
16: Mañana sales de cuentas, así que ya te puedes poner de parto en cualquier momento. ¿Y Javier? ¿Tenía lío?
25: Se ha muerto.
16: ¿Elena?
25: Sí, cuéntalo.
16: Dios mío, lo siento muchísimo.
25: Muchas gracias, Marina.
16: ¿Pero cuándo ha sido?
25: ¿Cuándo? El martes por la tarde fue. En fin, horroroso, de verdad. Entré en casa y me lo encontré en el sofá, con los pantalones bajados por las rodillas y la boca abierta. O sea... Parecía un castor directamente. ¿Verdad?
16: Sí.
25: Es que fue tremendo, la verdad.
0: Yo només espero que no sigui excessivament absurda, la sèrie. No sé com és el llibre de Victoria Martín, però veurem què és el que passa. Bàrbara, Maca i Elena van anar juntes a l'escola i 20 anys després continuen sent amigues, més o menys. La Bàrbara és una bomba de rellotgeria, viu frustrada per la seva feina i està enganxada a les benzodiazepines. Maca, amb qui comparteix pis, intenta tirar endavant com a actriu, encara que és cambrera, i l'Elena està embarassada després de casar-se amb un senyor de 60 anys que dirigeix hotels. La crisi personal de Bàrbara farà que tot exploti, com dèiem, basada en un llibre de Victoria Martín.
1: Pues molt bé. M'agrada molt Victoria Martín i tinc moltes ganes de mirar aquesta sèrie. Jo la veritat és que sí que espero que tingui un punt absurd i incòmode.
0: Doncs veurem què és el que passa. I nova proposta dels germans Duffer, de Stranger Things, canvi de paradigma de nens a jubilats. De Burrows, jubilación rebelde.
26: Welcome to the Burrows, where you'll have the time of your life.
27: Hippie.
28: Why is everyone so old?
29: Because, honey, this is a special town just for grown-ups.
30: Mr. Cooper, you'll find the Burrows is not a last chapter. It's a new beginning.
29: Wait! Mr. Cooper!
27: The Burrows is a good place. We take care of each other like a family.
31: Attaboy, Sam.
27: Who are these people?
0: El gust musical, de moment, està prou encertat. Després d'acabar amb Stranger Things, els germans Duffer produeixen aquesta sèrie de ciència-ficció, per no sobresortir del que els hi funciona, sobre una comunitat per a jubilats on un estrany pretén desentranyar un misteriós secret sota l'existència en calma.
1: M'agrada la proposta. Me sembla interessant.
0: Veurem què és el que passa. Xerra'm 10 segons que et busco si hi ha algun actor o actriu important.
1: Doncs res, no sé què vols que et pugui dir de Burrows, jubilació rebelde. Home, sí que és veritat que feia aquest, el que tu deies, no? Hem passat els adolescents als jubilats.
0: Sí, absolutament, de punta a punta. No els hi puc ficar, o sigui, els hi fico cara. Bill Pullman sí que em sona, entre altres que va ser protagonista de The Sinner, em sembla que es deia de Netflix, Jenna Davis, Alfred Molina, Alfred Woodard, Alice Kremlin, Seth Numbridge... per noms i cares jo no els tinc gaire ubicats en aquests actors i actrius. Molt bona, no sabia que es faria segona temporada i em posa content. No cal ser amant del futbol per veure Barra Brava, que torna a Prime Video amb la segona temporada.
3: A què se dedica?

0: Jimena.
1: Hola.
0: Él es Adrián, tu papá.
1: Polaco. Me dicen polaco.
2: Serva a formar parte de algo.
3: Després d'una ferotge lluita interna, dos germans, Gaston i Matías, perdó, interpretats per Gaston Pauls i Matías Maia, són expulsats de la barra del seu estimat equip, el Club Atlètic Llibertat del Port, només, sense diners ni protecció política, iniciant una guerra que posarà a prova la seva relació de germans. Jesús Braceras és el creador d'aquest drama argentí, que bàsicament a la primera temporada el que explica són aquests barra braves, que perquè ens entenguem, aquí a Catalunya no sé si sí que està una miqueta aquesta cultura, però és com aquests aficionats extremistes i que Argentina, a més, i s'explica la primera temporada, hi ha vegades que tenen control a l'hora de prendre decisions als clubs en qüestió. És un entorn hostil, violent, de drogues, de xantatge...
4: Per fer el paral·lelisme, podria ser complicat. Similar als Bojos Nois?
3: Bueno, no ho sé, no, ja no m'hi fico si és, pot fer el paral·lelisme o no.
4: Ja no el volia fer amb Lleida perquè dic que ens buscaré un problema.
3: Insisteixo que no cal que t'agradi el futbol. Crec que es coneix un univers bastant curiós. Com, jo crec que el paral·lelisme és aquesta, per exemple, la pel·lícula de Hooligans o així, que són molt bones. Doncs aquesta sèrie de Prime Video va de l'estil. Deies de la sèrie basada en el llibre Victoria Martín, jo tinc moltes ganes de veure aquesta. Rabalear, HBO Max, s'estrena aquesta segona 15 de maig.
5: Perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
6: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
7: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
8: Has parlat amb els del port perquè si voldries fer 8 hores setmanals d'aquí?
9: Sí, sí, jo ja tinc una feina.
10: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
11: Que aquests fills de puta es queden al restaurant...
3: Deixant de banda que és en català a HBO Max, cosa que ja està molt bé d'inici.
4: És full català o barreja una mica
3: no
4: com...
3: No sé com ho gestionarà. Gran part dels actors i actrius són catalanoparlants. Sí, miniseries, 6 episodis, que s'estrenaran setmanalment. El creador és Pol Rodríguez i construeix un relat inspirat en la seva pròpia història familiar. Can Mosques, el centenari restaurant del Raval de Barcelona, estimat i respectat per tot el món, s'enfronta al desnonament després de caure en mans d'un fons d'inversió. L'objectiu és buidar l'edifici i accelerar la transformació del barri. La notícia suma la família en la desesperació, convençuda que la derrota és inevitable, però quan decideixen plantar cara amb l'ajuda del barri, la lluita es converteix en una espiral cada vegada més perillosa. Per salvar Can Mosques hauran de creuar límits que no van creure mai possibles i descobrir fins on estan disposats a arribar per no desaparèixer. El repartiment és interessant, començant pel propi Enric Auqué com a protagonista.
4: Que està tot arreu, aquest també.
3: Absolutament, perquè crec que és un dels actors catalans... parla catalana castellana de moda, Sergi López, Maria Rodríguez, Francesc Orella, Lluïsa Castell, Alba Aguilera, per tant, el repartiment és dels importants en aquesta sèrie que s'estrena al llarg d'aquesta segona quinzena de maig.
4: Molt interessant també apropar la situació, com a mínim portar la situació, no sé si aquesta sèrie s'estrena internacionalment, però bueno, en HBO imagino que sí. Apropar la situació de la vivenda i de totes aquestes coses que estan fent els fons d'inversió a la capital catalana.
3: I com dèiem, inspirada en una història pròpia, familiar del creador de Rabalear, Pol Rodríguez. Anem per feina, temporada 9, també a HBO Max, de Rick i Morty. Anem ràpid perquè ens queden 5 minutets. La novena temporada de la sèrie d'animació segueix com és habitual les aventures intergalàctiques de Ned i Abby, humor àcid, elements de ciència-ficció, s'uneixen a les aventures d'un científic sociòpata i groller i el seu net Morty, que segueix de prop les aventures del seu avi. La resta de la família, diguem.
4: Crec que ja no m'interessa en absolut aquesta sèrie.
3: Doncs estem parlant de que la resta de la família ve Jerry Summer, també es veuen arrossegats, de vegades a les seves boges aventures. A la novena temporada els protagonistes patiran les conseqüències de les aventures que van viure en els capítols anteriors.
4: Elements serialitzats, això està bé.
3: Temporada 9. HBO Max, Rick i Morty, també en aquest cas a Filmin s'estrena Leonard i Hungry Paul, l'adaptació de la novel·la homònima de Ronan Hessian, una bonica i tendra o de la vida quotidiana que ha estat un gran èxit a la BBC. Temporada 2 a Netflix, d'Assassinato para principiantes, reprendrà la història després de l'explosiu de desenllaç del cas d'Andy Bell. Pip intenta mantenir-se al marge de noves investigacions i recompondre els danys col·laterals del passat. Tot i això, quan Jamie, germà de Connor, desapareix en vigílies del judici contra Max Hastings, la protagonista es tornarà a arrossegar a una carrera contra el rellotge. I ens quedem a Prime Video, s'estrena Spite Noir.
9: Every mystery forms a complex web. A polaroid strand. And it's a straight line to the answer.
12: I'm glowing bright. Universe trends to disorder.

0: you can do is fight to keep the chaos from your door.
1: I came here to offer you a job. My friend disappeared.
2: Spider-Noir és una sèrie d'acció real basada en el còmic de Marvel Spider-Man Noir i un personatge que ja va aparèixer a Spider-Man, un nou univers. La història segueix Ben Reilly, interpretat per Nicolas Cage, un experimentat investigador privat en mala ratxa al Nova York dels anys 30 que es veu obligat a enfrontar-se al seu passat després d'una tragèdia profundament personal mentre que la ciutat compta amb un únic superheroi. Pot estar bé. La sèrie no sé com combinaran, si és absolutament animació, si és animació i realitat, no sé com s'ho gestionaran per en vídeo per aquesta estrena de Spider-Man.
3: És acció real,
2: Sí, fa tota la pinta. I aquests dos minuts que ens queden, repassem les que encara tenim al guió. Temporada 5, segona part. A Disney Plus, de Colegio Abbott, ja
3: gran
2: ho saben.
3: Comèdia de situació.
2: Comèdia que segueix un grup de professors plens de vocació al seu dia a dia mentre intenten apanyar-se-les amb el sistema d'educació pública de Filadèlfia, seguint una miqueta aquest discurs de documental com The Office. Doncs també parlen amb la càmera, fan aquestes mirades, tot dins de l'escola.
3: Una de les poques sèries que encara a dia d'avui fa temporades llargues.
2: Ah, sí, de les 18, 19, 20 capítols. Movistar Plus estrena Secret Service. Kate Henderson ho té tot, una vida familiar però estable, un matrimoni sòlid i una carrera aparentment discreta com funciona, però aquesta és només la superfície. En realitat, és una de les agents més importants del meu sis, responsable de l'oficina de Rússia. A Netflix, temporada 2 de Mindfulness para Asesinos. També temporada 2 de Las Cuatro Estaciones a Netflix. A Disney, The Boys, temporada 2. Dos germans pakistanesos nord-americans ho perden tot quan el seu pare, un magnat de les botigues d'ultramarins, mor sobtadament. Aleshores es veuen obligats a enfrontar-se a la vida criminal secreta del seu pare. I acabo dient que a Netflix estrena Brasil 1970, The Third Star, parla una miqueta del Mundial del 1970 amb figures com Pelé de protagonistes.
3: Estàs per tu,
2: Aquesta la tinc ja marcada, de fet ja he parlat amb Eduard Piera per qüestions de programa. Ivan, gràcies, ho deixem aquí. Fins la propera.
3: Que vagi bé, fins la setmana vinent.

0: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Periòdica no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
1: 3.000 programes el divendres!
2: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
3: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.